0: 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.
1: És que...

0: Salvador.
1: Dani, Dani, para allá.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat. Que s'ha borrat.
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no hi ha res.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.

0: principi de viure sense tu.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

després estrets, empedrats i molls de fanals groguencs d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: T'has riugat.
2: Sí?

Que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, tot en flautes, tot en flaut. El seu biorritme et sembla disco dance i una aspiradora és el seu nas.

0: al món de veritat.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: pica la calçotada, collons.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: dos germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix amb cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que l'UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, també discos durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de l'UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Mentrestant, a Catalunya, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Aquest matí s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. La Judit Peñaranda, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
1: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
2: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples que per un ajuntament petit que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
1: Aquesta és la primera oferta pública d'ocupació des que l'any passat el govern català va recuperar la competència de convocar els processos selectius d'aquests funcionaris municipals. Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
0: La figura dels interventors i secretaris és sovint absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. El Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui també el govern aprovarà la segona convocatòria. Precisament ho ha explicat al Notícies en Xarxa l'alcalde del municipi, Joan Pons.
3: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions al sou dels alts càrrecs. I si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
0: I no ens movem del Vallès Oriental perquè aquest dimarts arrenca el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers. La cerimònia inaugural se celebrarà a les 6 de la tarda al Palau d'Esports, que es convertirà en el centre neuràlgic de la cita des d'avui i fins divendres. La ciutat ja està preparada per acollir més de 400 inscrits d'arreu del món amb la participació imprescindible de 200 tècnics, productors i voluntaris. Ens apropa tots els detalls la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió.
4: El Congrés reivindica el paper educador de les ciutats i comptarà amb 14 ponents de renom internacional. Durant els matins oferiran conferències i diàlegs, mentre que a la tarda els experts visitaran projectes socials, culturals i educatius de Granollers.
5: Projectes que tenen un gran impacte i que tenen molt a veure amb allò que estem comentant al matí, és a dir, que estem treballant amb els eixos de creativitat, de sentit crític i de comunitat. No? I les farem a partir de les 5 de la tarda, de 5 a 6, i després, al vespre, el que viuran són les activitats socials, els sopars.
4: El programa també inclou més d'un centenar d'experiències educatives en tres formats: tallers, diàlegs en grups reduïts i pòsters. Tot plegat és el resultat de 2 anys de feina de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. L'associació, creada l'any 1990, agrupa centenars de ciutats d'arreu del món que es troben cada 2 anys en un congrés internacional. Una cita que per primera vegada se celebra a Granollers.
6: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: I atenció als veïns de Manresa, perquè Protecció Civil demana a aquestes persones que es trobin properes a l'empresa Aqualim de la ciutat que es confinin per una possible fuita de clor. Ara ho diem bé, una fuita de clor. L'avís s'ha fet fa pocs minuts quan s'ha detectat la incidència que aquesta nau es troba al sud de la capital del Bages. I operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també es relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blinqueig de capitals. La policia ha entrat en 2 pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat a 2 persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt.

0: 10 minuts i arribarem a 8:45 del matí. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb un gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i d'Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamin Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. De la Fuente explicava els motius d'haver seleccionat a Joan Garcia, que s'estrena en una cita internacional, i Eric Garcia, que torna a l'equip després d'haver quedat fora en els últims compromisos.
1: Creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante. Eddie García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Y conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a venir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo.
0: Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria el moment de conèixer que era un dels seleccionats, després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la Ciutat Esportiva i que va captar en vídeo Lamin Yamal. I el descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanquivermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des de principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
2: Dimissió! Directiva! Dimissió! Directiva! Dimissió! Directiva! Dimissió!
3: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
4: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
5: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
6: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que ellos.
7: Tinc ganes de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tot, i no jugar com han de jugar.
3: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
0: I Torelló es prepara per al pas del Tour de França amb un extens programa d'activitats. L'objectiu és convertir el pas de la Ronda Ciclista en una gran festa popular que serveixi per projectar la imatge del municipi arreu del món. És una informació de la Núria Parera, del Nou TV.
8: Les activitats començaran el 29 de maig amb les jornades esportives escolars, que inclouran una exhibició de BMX i una mostra de bicicletes singulars. El 20 de juny, el Club Ciclista Torelló organitzarà una sortida que recrearà la mateixa etapa que farà el Tour, des de Torelló fins a Les Angles. A més, durant una setmana s'instal·larà un pump track coincidint amb els casals d'estiu per incentivar l'ús de la bicicleta com a activitat de lleure. I el 5 de juliol, el Centre Excursionista de Torelló impulsarà la Bike Challenge Tour de Charlies. El gran dia serà el 6 de juliol, amb el pas del Tour pel municipi. El consistori vol omplir de públic el tram del recorregut que travessa Torelló des de la plaça Fortià fins les Serrasses, aprofitant així l'impacte de la cursa per mostrar la imatgeria del municipi.
9: Quan passin per Torelló, doncs l'audiència mundial està calculada entre 5 i 15 milions d'espectadors per la tele.
10: Estem en contacte amb els gegants, capgrossos, amb el pollasso, perquè es puguin exposar durant alguns trams d'aquest recorregut.
8: Des de l'Ajuntament també s'ha advertit que hi haurà afectacions de trànsit importants des de les 9 del matí.
0: I l'Ampolla acollirà dissabte la 15a edició del torneig d'handbol platja. La cita espera reunir una 50ena d'equips entre escolars i federats. En té més detalls la Vicky Maigí, de Canal 21 Ebre.
11: El dissabte 30 de maig es celebrarà la 15a edició del torneig d'handbol platja a la platja de les Avellanes de l'Ampolla. Per matí serà el torn per als escolars i per a tarda jugaran els federats. L'organització espera comptar amb una 50ena d'equips. Hi haurà medalles per a tots els que prenguin part en aquesta activitat que està organitzada per l'Ajuntament de l'Ampolla, el Centre d'Esports Tortosa i el Consell Esportiu del Baix Ebre. Magí Marquès és el president del Centre d'Esports Tortosa.
12: La gent sempre s'inscriu al final. Vam donar data límit este cap de setmana i ja estan movent-se molt. Tenim equips de fora de les Terres d'Ebre, evidentment. La nostra aspiració és tornar a estar en els 50 i algo equips, que és un format adequat, i com sempre agrair l'organització cooperativa en l'Ajuntament de l'Ampolla i també la participació del Consell Esportiu del Baix Ebre, que això ens ajuda moltíssim.
11: El torneig sempre aixeca una gran expectació al municipi i són molts els espectadors que s'apropen per veure en acció a jugadors i jugadores.
0: I arribarem a 9:15 amb un cas que és paradoxal, xocant, anecdòtic. Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no pren forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
13: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
14: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir portar-se-la cap a Mallorca, i possiblement aquesta és l'última encunyació que el seu propietari es va amagar al casc antic, en un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral, i com ja sabem tots, allà a la catedral van morir tots.
13: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Tots els marroquins roben.
17: Ens treuen treballs.
18: Com a trans et veuen com un monstre.
19: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
20: Aquest amb un trastorn mental és violent.
21: Una soledat, la gent gran.
22: Són gent que roben.
23: Paràsit. Marimatxo.
24: Però si estic solo.
25: Tomo no.
26: Terroristes.
27: Ve a menjar plàtans.
28: Tot això és odi.
29: Aturem-lo.
30: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
31: Sabies que...
32: Què engreixa més, el sucre o el greix? El primer i més important és diferenciar entre els tipus de greixos i sucres que existeixen. Els greixos es poden dividir en dos grans grups. D'una banda, els greixos saturats o trans, que augmenten els nivells de colesterol. I d'altra banda, els greixos mono- i polisaturats, que tenen cura de la salut cardiovascular. Els sucres bons són els que provenen d'aliments com fruites, verdures i hortalisses. Els sucres dolents són els blancs, els de taula. Els nutricionistes indiquen que és un aliment altament processat que cal consumir amb moderació. Un gram de greix aporta 9 calories, mentre que un gram de sucre aporta 4 calories. Això ha provocat que durant molt temps es cregués que no passa absolutament res per abusar del sucre, però els riscos per a la salut d'aquest aliment van més enllà de l'augment de pes. Encara que el greix és més calòric que el sucre, aquest últim engreixa més. Quan consumim aliments com dolços o salses, amb un alt contingut en sucre blanc, els nivells de glucosa de la sang augmenten exponencialment en qüestió de minuts. Quan la quantitat de sucre ingerida és excessiva, el sobrant que el cos no utilitza es converteix en greix. Per contra, el greix té un impacte molt baix sobre la insulina. Aquesta és la raó per la qual, malgrat tenir més calories que el sucre, contribueix menys a l'augment de pes.
15: La xarxa de comunicació local.
0: Mm.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents de govern i sindicats d'educació que tornen a reunir-se avui a la tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per intentar aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament aquest matí, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. En parlarem tot seguit amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC. Avui, però, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents, tal com ha explicat al Notícies en xarxa la Tània Ros, portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
2: Nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
0: El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que l'UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui 540 noves places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Dos de cada tres pobles petits no en tenen i això els complica el dia a dia. És el cas de la localitat vallesana de Vilalba Sasserra, on fa 5 mesos que no tenen secretari. Això, per exemple, impedeix aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern n'aprovarà la segona convocatòria. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
4: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Un dels problemes també més grans, doncs, és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. I si no es pot fer un ple perquè no podem fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
0: I podem ampliar-vos també una notícia que no fa gaire estona que acabem de saber. 15 dotacions dels bombers treballen a Manresa per una fuita de clor a l'empresa Aqualim, al polígon Bufalvent, al sud de la ciutat. L'incident s'hauria produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Des de Protecció Civil es recomana el confinament a les persones a qui molesti el fum generat i que visquin properes a aquest polígon industrial. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, on s'han fet dues identificacions en concret. També hi ha agents desplegats, però, a localitats com Salrà, Bescanó o Llagostera. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb un gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en titulars, avui a la tarda es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern aprovarà la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous docents, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per als territoris. Doncs això, en plena tercera setmana de mobilitzacions i a les portes d'aquesta reunió amb Educació, volem saber amb quin marge real arriben els sindicats a aquesta trobada decisiva. I en parlem amb la portaveu d'USTEC, la Iolanda Segura. Bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos de nou.
2: Hola, molt bon dia.
1: Deia, nova reunió amb Educació, amb quins ànims hi aneu? Serà la redefinitiva o continuem allargant un conflicte que no es mou? I encara un apunt més, Iolanda. En principi, aquesta reunió, si no teníem mal entès, havia de ser al migdia. Ara s'ha canviat a la tarda, no vull despertar suspicàcies, però no sé si això té alguna cosa a veure amb alguna aportació nova o senzillament és una qüestió de calendari, d'agenda i prou.
2: Aquesta darrera pregunta no t'ho sabria dir. Esperem que sigui per això que apuntes, que estan estudiant molt bé la nostra proposta i tenen voluntat de donar-hi resposta, la resposta més àmplia possible. Però bé, nosaltres jo ja em preparo el coixí, em preparo els llençols i em preparo el que faci falta per passar-hi les hores que calguin. Bé, esperem doncs, que puguem avançar, que realment hi ha aquestes últimes darreres meses ja obtinguem els nostres fruits, no? Que portem doncs, el col·lectiu porta molt temps lluitant, portem molt temps lluitant.
1: Perquè, Iolanda, una mica la línia vermella o el que s'està enrocant ara mateix és el tema salarial, la proposta salarial d'Educació, que espereu que fos una contraproposta al que vosaltres els hi demanàveu, perquè l'última us va semblar inacceptable, dèieu. Seria aquesta una mica la cosa que es que faria desencallar el conflicte?
2: Bé, és aquesta i la inclusiva. Nosaltres ara s'estan anunciant aquests
1: 1.800 places.
2: 1.800 dotacions, que benvingudes siguin. Això ja no hi són a l'acord, però si s'han ampliat, benvingudes siguin. Vull dir que no ens hi oposem, però sí que nosaltres volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem doncs un escenari i el departament doncs sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari, per tant, evidentment també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests. Nosaltres volem aconseguir doncs arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim doncs tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat. I per tant, doncs, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, doncs el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
1: Iolanda, acabo ja molt ràpid, si us plau. Em deies, portaré coixins, portaré llençols, estem disposats al que sigui. És a dir, que entenc que com a mínim la voluntat negociadora fins al final, ni per tu ni per mi, un terme mig, seria prou per intentar desencallar aquesta situació que té angoixades a moltes famílies, a banda de vosaltres i de tota la societat en general?
2: Sí, sí, estem disposades a dedicar-hi les hores que facin falta, però sí que esperem doncs, aconseguir doncs, el màxim possible i que quedi molt clar que nosaltres això ho submetem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és suficient i per tant, signable o no. Així que esperem doncs, que l'administració ens presenti una oferta prou atractiva com perquè el col·lectiu pugui dir que sí.
1: Doncs també ho esperem nosaltres, creuem els dits, que vagi molt bé la negociació, seny, enteniment i que vagi bé, endavant, molta força. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: I a les propostes dels docents s'hi afegeixen els estudiants que avui estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals per a mestres i professors, així com millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i del País Valencià amb accions reivindicatives arreu del territori. Aquest matí, per exemple, s'han bloquejat una vintena de panys d'instituts de Barcelona. També reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Tània Ros és la portaveu del sindicat.
3: Per una banda, prendre el nostre paper com a estudiants i reivindicar que nosaltres també som un subjecte actiu a la nostra educació i en la lluita per una educació digna. Després, donar un dia més de conflicte, sostenir durant un dia més la lluita en què les docents doncs, no poden sostenir tots els dies de vaga. I per últim també volíem donar un marc de Països Catalans, perquè les protestes de docents que s'estan donant aquí a Catalunya són les mateixes que s'estan donant al País Valencià.
1: Més coses, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari, publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com discos durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de la UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

0: per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Mentrestant, i a Catalunya, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Avui s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. Un exemple d'aquesta manca de secretaris i d'interventors el trobem a la Granja d'Escarp, al Segrià. Allà fa anys que esperen aquesta convocatòria per millorar el funcionament de l'administració local. Ens ho expliquen els companys de Lleida Televisió.
1: A la Granja d'Escarp ja porten 7 mesos sense secretari ni interventor i una administrativa està assumint les funcions de secretària.
2: 500 places són moltes places, però jo el que em pregunto és si realment hi haurà aquelles persones que hauran opositat, que hauran aprovat una oposició complicada i hauran pogut cobrir aquestes places. Llavors només el que reclamo és que com a societat informem d'aquestes necessitats, que enginyers, juristes, economistes s'opositin, aprovin i llavors sí, podran cobrir aquestes centenars de places que necessitem als nostres ajuntaments.
1: A l'espera d'aquestes noves places es demana també poder fer una transició adequada.
2: El problema és que els consells comarcals tampoc tenen aquestes postes. Vull dir, necessitem secretaris interventors que es diuen SATs al Consell Comarcal perquè en el mentrestant, en aquest gap d'aquest temps que no trobem aquestes persones que han aprovat, puguin aquests SATs donar servei mentre estan als ajuntaments.
1: Les 540 noves places s'han de sumar a les 218 d'un altre procés que està en marxa i que està previst resoldre a l'estiu.
0: La figura dels interventors i secretaris és sovint absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. 2 de cada 3 no en tenen. El Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari. I l'alcalde és qui ha d'assumir aquesta tasca. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern també n'ha d'aprovar la segona convocatòria. Precisament ho ha explicat el Notícies en Xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
3: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions al sou dels alts càrrecs. I si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
4: Notícies en Xarxa. Informació al detall.
0: Us ho hem ampliat en els titulars. 15 dotacions dels bombers treballen a Manresa per una fuita de clor a l'empresa Aqualim, al polígon Bufalvent, al sud de la ciutat. L'incident s'hauria produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Des de Protecció Civil es recomana el confinament a les persones a qui molesti el fum generat i sobretot als veïns que estan a propers a la zona. També s'ha avisat de la situació als municipis de Castellgalí, de Sant Vicenç de Castellet i el Pont de Vilomara, cap on bufa el vent, perquè valorin possibles recomanacions de confinament als seus ciutadans. I operatiu policial en marxa a la província de Girona des de bon dematí. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en 2 pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat ja a 2 persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt. I a Vilanova i la Geltrú, al Garraf, més de 200 experts de tot el món estudien la contaminació als oceans en el marc del Congrés Ocean Noise, trobada de referència dels científics per oferir solucions tecnològiques i mitigar els efectes del soroll sobre els oceans. És una informació d'en Carles Monasterio des de Canal Blau.
5: Els parcs eòlics instal·lats a alta mar tenen diversos avantatges a l'hora de generar energies renovables, però en canvi tenen un gran impacte acústic negatiu per a les espècies marines que viuen a l'entorn proper, sobretot a l'hora de la instal·lació de la infraestructura. Aquest ha estat el punt central que s'ha tractat en la primera ponència de l'Ocean Noise, el Congrés Internacional que reuneix a més de 200 experts de 25 països diferents a Vilanova i la Geltrú per abordar

0: abordar la problemàtica de la contaminació acústica en els oceans.
1: Tiene muchas ventajas, pero una de las desventajas es que para implantar estas granjas de molinos, pues hay que plantar un clavo de 200 metros de largo con un martillo, que esto crea una energía acústica que puede destrozar el medio alrededor.
0: Tots els treballs i estudis que s'hi presenten han de ser nous per poder participar en el congrés, que tindrà un total de 13 sessions, des de les quals s'aborden els efectes, les tècniques de mesura i, sobretot, com mitigar el soroll de, per exemple, el transport marítim o les prospeccions de petroli. Al final del congrés, que s'allargarà durant tota la setmana, la voluntat és fer una declaració d'intencions per tal d'influenciar administracions i governs a aplicar mesures que tinguin més en compte els sorolls al mar. La voluntat és que puguin conviure interessos econòmics i la conservació dels ecosistemes marins a través de la implementació d'una regulació que trobi l'equilibri acústic als oceans.
2: I abans dels esports us expliquem que els treballadors de les biblioteques de Barcelona comencen avui dimarts una vaga indefinida. Els sindicats, que denuncien la precarització dels serveis amb jornades partides de fins a 11 hores al dia, també han convocat aquest matí una manifestació al centre de la ciutat. Davant la biblioteca Mercè Rodoreda, al districte d'Horta-Guinardó, de la capital catalana, hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què reclamen exactament els bibliotecaris que avui faran aquesta vaga indefinida?
3: Hola, Elena, bon dia. Mig miler de treballadors i treballadores de les 41 biblioteques que hi ha a la ciutat de Barcelona estan cridats i cridades avui a fer vaga indefinida. I amb Irene Lameiro, ella és delegada sindical de la CGT i també bibliotecària. Elena, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Quines són les reivindicacions bàsiques que justifiquen aquest inici de vaga indefinida a les biblioteques de Barcelona?
4: Vale, doncs ja estem mobilitzades des de Sant Jordi, vull dir que i ens hem mobilitzat altres vegades, això ve de lluny. Però ara mateix el que estem demanant és una millor conciliació de la vida amb uns horaris que no tinguin els abusos que ara tenen, que fem fins a 11 jornades diàries, on se'ns compensi tots els dissabtes extras que treballem a l'any. A més, també reivindiquem la manca de personal que arrastrem des de fa molt temps. Estem amb estàndards superobsolets, la sobrecàrrega de feina, el reconeixement professional. Bueno, hi ha diferents coses que s'han anat sumant i que han provocat ja un malestar que ens ha fet dir que ja no podem més.
3: Irene, perquè bibliotecaris i bibliotecàries no només ajudeu als lectors de la ciutat de Barcelona, de sobte heu assumit tasques que no us pertoquen.
4: Bueno, de fet, les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci que un podria tenir com una idea de que són així, no? Que històricament han estat així, sinó que avui en dia cada cop fem més activitats, donem més serveis, arribem també a nivell social allà on altres centres, on altres recursos no arriben. Doncs les biblioteques ens hem convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades ens toca també doncs, assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques, que n'hi ha molt pocs, molt poques.
3: Irene, i avui hi ha una reunió convocada amb l'empresa, confieu que sigui un punt d'inflexió i que es pugui desencallar el conflicte?
4: Avui és, potser, si no m'equivoco, és la novena reunió que tenim. Tant de bo que sí, tant de bo que sí, això és el que voldríem, però realment si anem fent reunions on no s'avança, on no es negocia perquè no accepten, al final el que ens donen són engrunes, doncs això no, de moment no té solució, esperem que sí que la tingui.
3: Irene Lameiro, bibliotecària, també delegada sindical de la CGT, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts i a l'espera ja d'aquesta reunió que les bibliotecàries de Barcelona mantindran amb els seus responsables per poder desencallar aquest conflicte que afecta Elena, tal com t'explicàvem, a 41 biblioteques de la ciutat de Barcelona, però que es podria estendre a la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Doncs ara és temps pels esports i és temps per la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
5: Bon dia.
2: Fins a 9 futbolistes catalans jugaran al Mundial de Futbol.
5: Sí, 9 catalans han entrat a la llista de Luis de la Fuente. El seleccionador espanyol ha conformat un bloc en què el pes principal l'aporten els jugadors del Barça, un total de 8. I destaquen especialment Joan García, Gavi i Eric García, que acompanyaran els ja habituals Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. Una de les grans novetats és la convocatòria de Gavi. Després de 6 mesos de baixa per una greu lesió de genoll, el blaugrana vivia amb eufòria al moment de conèixer que era un dels seleccionats. De la Fuente explica per què l'ha cridat.
6: La categoria humana que tiene este grupo de jugadores. Por eso Gavi es tan querido entre otros jugadores, o Lamine, o gente que cuando se lesiona un compañero graba en una red social: lo vamos a hacer por ti. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado. I perquè sé que la il·lusió que li hace.
5: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29 de l'ACB, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53-33 a favor dels verdinegres i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verdinegre, Yanis Morin. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. I avui quedarà completat el quadre de semifinals de l'Hockey Lliga masculina amb la disputa dels tercers partits de les sèries de quarts que encara queden per definir. A partir de 8:45 es jugaran el Calafell-Reus, l'Igualada-Voltregà i també el Barça-Noia. L'entrenador blaugrana Ricard Ares i el porter Sergi Fernández expliquen com afronten la cita.
7: Sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats.
8: Estic convençut que el Palau respondrà, ho han fet sempre, i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres, deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve.
5: Ja és a semifinals al Liceo, demà t'explico qui són els 3 classificats que avui trobaran la classificació per a aquestes semifinals.
9: Va, doncs merci, Cristina, que vagi bé.
5: Fins demà.
9: Fins demà. I en plana cultural, una notícia curiosa, sorprenent, si més no, i és que la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com, per exemple, monedes de la guerra del francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbres o una àmfora de Riudoms. Després de lliurar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. I les agrupacions corals humorístiques s'han apoderat dels carrers dels barris barcelonins de la Barceloneta i el Raval en la Festa dels Cors Muts. Amb una cercavila en què han participat una 20ena de comparses, han celebrat el passat mariner i obrer d'aquests barris. Totes han exhibit elements de fusta i instruments relacionats amb la seva història. Com és tradició, coincideixen amb el cap de setmana llarg de la segona Pasqua. Doncs amb aquesta notícia tan tradicional posem el punt i final avui al Notícies en Xarxa. Us esperem demà dimecres a partir de les 7. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.
10: La xarxa de comunicació local.

0: L'R2 Nord registren també retards a causa d'un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu i també els de l'R11 per una incidència entre Figueres i Llançà. I Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. S'estan fent escorcolls al barri de Font de la Pólvora de Girona, també a Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, entre d'altres. Ja hi ha, de fet, detinguts i no es descarta que n'hi hagi més al llarg del matí. El cas està sota secret d'actuacions. I 15 dotacions dels bombers treballen en una possible fuita de clor en una empresa del polígon Bufalvent. A Manresa, Protecció Civil ha activat el pla SECCAT i ha demanat el confinament preventiu de les persones que es troben a prop de la zona afectada. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa Qualim, que hauria reaccionat químicament, volíem dir, i generat fum. I govern i sindicats tornen a reunir-se avui amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert en educació. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augment dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. En aquest context, precisament, aquest matí el govern aprovarà la creació de 1.800 places per docents, personal d'atenció educativa i administratius. Yolanda Segura n'ha parlat a la xarxa.
1: Volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem doncs, un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests.
0: Qui fa aturada avui són els estudiants universitaris i també de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents. Demà hi ha prevista també una nova jornada a tot Catalunya. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Bon dia, el Prat. És dimarts 26 de maig del 2026. Quan passen 5 minuts exactament per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. La salut hormonal i la seva relació amb la nutrició serà el tema de la sessió de l'Aula Salut d'aquesta tarda al Centre Cívic Palmira Domènech. De seguida en parlarem amb la Jessica Álvarez, dietista, nutricionista, especialitzada en salut digestiva i també en equilibri hormonal, sobre la temàtica que abordaran àmpliament aquesta tarda. A més, avui serà un d'aquells dimarts-dilluns i connectarem amb els equipaments culturals de la ciutat per saber quines activitats destaquen d'aquesta setmana i també tindrem temps de repassar el més destacat de l'actualitat esportiva. A més, torna a l'espai Dones al Mar amb la Laura Quinto. Comencem al control tècnic Pico Estilo, a la producció Marc Quinto, a les xarxes Neus Bou i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts a Planeta Prat.
1: Planeta Prat.

0: Vinga, doncs anem amb el repàs de l'actualitat del dia. Saludem al cap dels serveis informatius de la casa, Luis Rodríguez Alonso. Què tal? Com estàs?
1: Què tal? Bon dia, Isa. Doncs avui comencem parlant del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, perquè ha adjudicat aquest dilluns la redacció de l'estudi informatiu per la quadruplicació de vies entre Castelldefels i el Prat. Segurament no sonarà aquest projecte perquè estava inclòs dintre del que és el Pla Rodalies 2020-2030 i que el mateix govern espanyol ara fa uns mesos, de fet el passat mes de març, va dir que es posposava més enllà, de fet, de l'any 2030, que és la data límit que fixava aquest projecte. Doncs ahir mateix el Ministeri va adjudicar l'estudi d'aquesta quadruplicació de les vies i també un altre estudi, en aquest cas, per alternatives per incrementar la capacitat que hi ha, en aquest cas, entre el Prat i l'estació de Sants de Barcelona. És a dir, en definitiva, dos estudis que el que haurien de fer és permetre descongestionar un tram que està molt congestionat, de fet, de la R2 especialment, però també de totes aquestes línies que van cap al sud, entre a Castelldefels i l'estació de Sants de Barcelona. Tot plegat per un import de 1,2 milions d'euros. L'empresa adjudicatària Saitec Sau ara té un termini de 2 anys i mig per dur a terme els serveis previs d'anàlisi que són necessaris. I aquest anunci, a més, també arriba després, també, per part de l'Ajuntament del Prat, d'una moció que es va aprovar per pràcticament la majoria de totes les formacions de l'Ajuntament del Prat, excepte el PSC, que s'hi va abstenir, que precisament el que feia era reclamar al Ministeri que no endarrerís més encara aquestes obres que són tan importants, doncs això, perquè hi hagi una bona circulació de trens de la línia R2, de la R2 en general, la R2 Nord, la R2 Sud i la R2 en base, és a dir, aquestes tres línies, així com també, com dèiem, aquestes línies a mitja distància que van cap al sud. A banda d'això, a banda d'aquesta qüestió, avui es portem més coses al cap de setmana llarg que hem tingut també, on, per exemple, la plaça Ramon Roger Badia ha acollit la 18a edició de la Festa del Cooperativisme, un acte que està organitzat per la Cooperativa Obrera de Viviendes i amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'Ateneu Cooperatiu. Durant tota la jornada s'ha gaudit d'activitats infantils, paradetes, entitats i diverses del nucli antic, l'actuació dels grossos, entre d'altres. Escoltem Antonio Pedrero, president de la cooperativa.
2: Portem ja 18 anys seguits fent-la dintre de lo que és el maig cooperatiu. El maig cooperatiu és l'expressió del cooperativisme i de l'economia social al Baix Llobregat, però té aquesta tradició de fer una festa important per celebrar també la festa del cooperativisme al Prat de Llobregat i la Cooperativa Obrera de Vivendes, que és un referent singular i important a Catalunya, pues creu o creiem que és necessari fer aquesta festa per fer més unió, si cal, i visualitzar aquesta economia social i cooperativa.
1: Durant el matí, l'organització s'ha treballat en l'elaboració de més d'un miler de racions de paella per distribuir entre els socis i sòcies de la cooperativa amb tiqueta a l'hora del dinar. I recordem que ara ja aquest maig cooperatiu encara la recta final amb l'última setmana d'activitats que hi haurà al llarg d'aquests propers dies. Es podeu consultar a la plana web de l'Ajuntament del Prat, al prat.cat, i també les que són de fora a la pàgina web de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat. Parlem de les que són fora del Prat, evidentment. Al marge d'això també, a motiu del Dia Mundial de la Biodiversitat, que s'ha commemorat el passat 22 de maig, aquest diumenge al Prat s'ha celebrat una jornada de descobriment del Delta. Durant la visita, els assistents han tingut l'opció de ser científics per un dia i a través de l'aplicatiu mòbil Minca han pogut enregistrar aus, plantes o arbres que s'han anat trobant pel camí. La proposta ha agradat, de fet, molt a les persones assistents. Escoltem Quim Díaz, monitor de la visita als espais naturals.
3: Hem tingut un grup bastant divers, hem tingut persones de totes les edats i hi havia gent que ja venia bastant preparada amb tots els seus prismàtics i amb bastants coneixements de les aus de per aquí, i altres que simplement han estat escoltant molt i preguntant el que no sabien.
1: Una jornada de descoberta de l'entorn natural que ha permès a les persones assistents conèixer de més a prop la biodiversitat d'aquests espais i participar de forma activa amb l'observació d'espècies, entre d'altres. Tot això, com sempre, més qüestions que també us anirem explicant al llarg del matí i a partir de la 1 a l'Infronte migdia.
0: Gràcies, Luis, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu.
4: Esports.

0: Vinga, obrim la finestra esportiva perquè hi ha un cap de setmana decisiu. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, molt bon dia.
0: Com ha anat?
1: Doncs molt bé, eh? Hem tingut aquí 4 dies, entre cometes alguns, altres no, de descans.
0: Sí.
1: Però en aquests 4 dies, déu-n'hi-do, la d'informació esportiva que tenim, perquè evidentment avui centrarem en el play-off, que vam tenir ja la primera eliminatòria dissabte. Déu-n'hi-do com ha anat aquesta primera eliminatòria, perquè el Prat ha guanyat 0-1 amb un gol d'Adri Ribas, un partit que va començar molt bé pel Prat. Després el Sant Mauro, al tram final de la segona, de la primera part, doncs va igualar en aquesta intensitat i podem dir que va portar al domini del joc, però a la segona el Prat novament es va imposar i una acció per banda de Ric Vidal doncs va arribar al gol d'Adri Ribas, que li dona aquest avantatge de cara a la tornada al Sarnier, que no serà el dissabte a les 4, sinó serà el diumenge a les 4. Hi ha hagut un canvi d'hora. A la federació podeu veure que posa dissabte, però no. Serà diumenge, finalment, o sigui que diumenge a les 4 i 5 serà la tornada d'aquest partit entre Prat i Sant Mauro.
0: Una hora de calor, eh?
1: Sí.
0: Molta
1: sí,
0: calor, no?
1: Sí, però crec que aquí el tema és la tele, que és la que sempre mana, i la xarxa fa el partit a les 4,
0: clar.
1: I era entre dissabte o diumenge, l'horari no ha canviat, de moment, o sigui, potser d'aquí a 2 dies, però jo crec que ja sembla estrany ja que canvi, però sí, amb la calor que està fent aquests dies, veurem quines són les temperatures aquest diumenge. Perquè aquest cap de setmana doncs era complicat,
0: sí.
1: Seria el sol.
0: Imagina't jugar.
1: Per descomptat. A l'altra eliminatòria entre la Pobla i el Rubí, que podíem dir que era la Pobla, no?
0: Sí.
1: El gran favorit, empat a un. Va començar guanyant la Pobla, però el Rubí va finalment empatar a la segona part, o sigui que eliminatòria oberta, veurem, perquè tothom donava la Pobla com el que estaria a la final, i veurem si no és el Rubí. Sí que és veritat que ara li toca la tornada al camp de la Pobla, però això són dinàmiques i veurem qui s'emporta.
0: Serien rivals si el Prat passés, no?
1: Exacte, el rival del Prat sortirà d'aquesta eliminatòria entre Pobla i Rubí, per tant veurem, bueno, i en el cas que passi el Prat, però jo crec que amb aquest 0-1 que s'emporta d'allà,
0: aquí sí que confies.
1: Jo crec que sí, jo confiava que si el Prat s'emportava un empat o una victòria, jo crec que aquí el Sagnier no s'escapava.
0: Molt bé.
1: O sigui que, bueno, de tot això avui parlarem al programa d'aquest dimarts, i com els dimarts toca Pretens pel món, doncs també ens acompanyarà el Manolo Gol i farem una miqueta de 50-50, 50 post-partit de la Prat i un altre 50% de la secció de Pretens pel món, una secció que arriba amb molt bones notícies, d'altres no tan bones. Per exemple, les bones que tenim a Toni Teixeira, doncs amb la disputa del playoff d'ascens a segona divisió, i també a un dels fills d'Agustín Vacas, que el tenim també doncs jugant, l'Òscar Vacas, al playoff de l'Europa. O sigui que tenim Europa i Sabadell B jugant aquest playoff d'ascens a segona divisió. O sigui que d'aquestes bones notícies, i bueno, i evidentment la pretenca doncs la Laia, que ha estat campiona de la Champions femenina amb el Barça, recordem que forma part de l'estaf tècnic, i també, o sigui que hem tingut un cap de setmana amb molt bones notícies, algunes no tan bones, com per exemple doncs l'ona Sant Adrià d'Eric Ruiz, que va caure i en els penals i per tant no puja de categoria. O sigui que bueno, tot això ho repassarem a la secció de Pretens pel món amb el Manolo Gol.
0: Jonathan, doncs avui, com és dimarts, però sembla dilluns, farem una mica de repàs
1: més
0: estiu a les 11. T'esperem aquí per recuperar aquestes veus de protagonistes, que esperem que estiguin ben contents i que això els hi ajudi
1: A mi m'agrada moltes més les vegades en les que les coses no han anat molt bé, perquè les declaracions sempre
0: són molt
1: no? Criden molt l'atenció, però bueno, si hem de triar, doncs evidentment preferim que les coses vagin bé, però de les altres no estan tampoc malament.
0: T'esperem en una estona.
1: Vinga,
0: gràcies.
1: Que vagi bé, fins després.

0: Vinga, doncs continuem ben pendents de la previsió meteorològica de la mà de Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia, un temps completament tranquil, calmat, assolellat i calorós per les dates al llarg d'aquest dimarts. De fet, el matí comença molt agradable, si fa no fa com ahir, i ja perspectiva que aquest migdia i aquesta tarda tornem a arribar als 33-34 graus en alguns municipis del Pla de Lleida, també de la Ribera d'Ebre, en molts indrets del país, de 25 a 32 graus, i sempre amb domini clar del sol. Només aquest matí alguns núvols cap a l'Ebre i aquesta tarda cap al Pirineu lleidatà, de núvols que deixin tempestes poquets. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui hi ha afectacions a la R2 Nord amb demores que poden superar els 30 minuts per un robatori de coure entre Granollers Centre i Cardedeu, i els trens d'aeroport Sant Celoni inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Granollers Centre, i per tant una línia que es veu avui afectada. La resta de transport públic funciona amb normalitat. Anem a veure com estan les carreteres del nostre entorn. Des del RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim dues avaries a la AP7. En sentit sud hi ha un carril tallat a Barberà del Vallès en direcció a Tarragona per un camió avariat. Es fan retencions des de Mollet del Vallès durant entre 9 i 10 quilòmetres. També hi ha el voral ocupat per un camió avariat a Cerdanyola del Vallès en sentit nord, com dèiem. En aquest cas es fan cues des de Sant Cugat del Vallès. Pel que fa al Llobregat, continuem encara també amb, en aquest sector, amb retencions en direcció a la capital catalana. Per la B23 hi ha 6,5 quilòmetres de cues des del Papiol per la B23 fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. La A2 també pateix retencions des de Sant Andreu de la Barca a la zona de Pallejà, amb cues en aquest cas intenses fins a Sant Vicenç dels Horts. Tot i així, encara queda intensitat també fins a Cornellà del Llobregat, també degut a la lentitud que arriba per la C31 i C32 des de l'aeroport del Prat i que va en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, que vagi molt bé. I anem a repassar el que heu de saber de la premsa diària. Avui de la mà de la Neus Bou. Què tal? Benvinguda.
3: Bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: Per on comencem?
3: Comencem pel diari Ara, amb aquest titular sobre l'expresident imputat, José Luis Rodríguez Zapatero. L'UDEF fitxa en la casa Zapatero com a lloc d'instruccions sensibles. El domicili particular del polític s'hauria utilitzat per tenir més reserva i control de la informació, i el jutge demana a la policia que accedeixi a tots els correus de l'expresident dels últims 5 anys.
0: Déu-n'hi-do,
3: sí. Continuem amb aquesta fotografia destacada amb la onada de calor a tota Europa. Aquesta fotografia, a més, va ser a Londres, ciutat no precisament coneguda per la calor.
0: No, ni pel sol.
3: Exactament. Llavors, tothom llançant-se als parcs i podent-se banyar on sigui possible per tal de reduir aquesta calor corporal. I continuem també aquests destacats amb la proliferació dels habitatges en locals comercials que no disposen de la cèl·lula d'habitabilitat.
0: Molt bé, el periòdico també va amb aquest sumari que vincula l'offshore de Zapatero amb l'or veneçolà. L'UDEF apunta que va utilitzar la seva casa familiar per planificar les gestions més sensibles. Sobre el cas Begoña Gómez, apunta que l'UCO confirma pagaments pel software i avala, però, la càtedra. Més temes, la fotografia destacada va per Lleó 14, que adverteix sobre la intel·ligència artificial. I després un destacat sobre el tema de la crisi de l'habitatge. 5 ciutats on un pis s'emporta el 50% del salari. Aquestes 5 ciutats són Barcelona, Madrid, Sant Sebastià, Palma i Màlaga, que superen amb escreix el 34% de la despesa mitjana a la resta d'Espanya. I també, en el mateix sentit, la demanda de habitatge de protecció oficial a l'àrea de Barcelona ha crescut un 22% en un any.
3: I ja acabem amb la Vanguardia, amb aquest titular novament el cas de corrupció. El sumari acumula indicis que situen a Zapatero al capdavant de la trama, i una altra vegada amb aquesta afirmació de la policia de que les instruccions més sensibles als membres de la xarxa es donaven al domicili de l'expresident. També amb aquestes fotografies de l'escorcoll que va haver-hi al despatx de, bueno, la caixa forta dins del despatx de l'expresident, i després també amb aquesta fotografia destacada amb el papa alertant a la seva primera encíclica contra els poders que controla la IA i afirmant que qui domina les plataformes pot incidir en l'imaginari col·lectiu.
0: Molt bé, doncs amb això us anem a explicar què hem preparat al Planeta Prat d'avui.
4: Planeta Prat.

0: concurs que hem preparat avui, que és un dimarts que sembla dilluns i, per tant, també es nota al Planeta Prat, perquè hem de fer algun repàs de coses que fem habitualment els dilluns.
1: Sí, com sempre els dilluns doncs fem aquest repàs, llavors avui, que per nosaltres és un dilluns, almenys a nivell mental, doncs hem de continuar...
0: Avui, però a la vegada et sorprèn que dius, mira... Almenys
1: està bé,
0: ja
1: mira.
0: Estem a dimarts.
1: Sí, sí, exacte. Doncs comencem a les 9:30, dos quarts, amb una entrevista sobre la xerrada psiconutrició i hormones a càrrec del Palmira Domènech, en col·laboració amb el Centre de Promoció Social Francesc Palau. Tindrem amb nosaltres a la Carme Alguacil, la tècnica de l'Ajuntament de Salut Pública i Consum, i també estarem nosaltres la Jèssica, que és la dietista i nutricionista a càrrec també de la xerrada.
0: Molt bé.
1: I també parlarem una miqueta amb l'Elisabet Ruiz, que és la psicòloga, que també s'encarregarà d'aquesta xerrada.
0: Perfecte, pinta molt interessant aquesta xerrada a l'Aula Salut, que és un cicle que es fa durant tot l'any amb temes diversos sobre benestar, i ara s'abordarà aquesta relació entre les hormones i la nutrició. Què més?
1: Interessant. Continuem a les 10 amb aquest repàs dels equipaments culturals del Prat, a veure què ens tenen preparada aquesta setmana, perquè bueno, ja comencen ja amb aquesta temporada d'activitats contínuament,
0: sí,
1: amb el bon temps, i hi ha molta cosa. A les 10:30 amb el Fem Salut, a les 11 el repàs d'esports amb el nostre company el Jonathan Marín, fent també el repàs de tot el cap de setmana i tot el que tenim ara de cara a aquesta setmana. A les 11:30 el Dones al Mar, el nostre podcast a càrrec de la Laura Quinto. Avui tindrem un programa amb el que parla en Pilar Passanau, que és una, bueno, una dona que ha recorregut món, i serà molt interessant.
0: Perfecte.
1: I continuem i ja acabem a les 12:30 amb el Pinzellades al Món amb la nostra Sandra Coromines.
0: Molt bé, Neus, gràcies.
1: A tu, que vagi
0: bé.
1: Yeah.

0: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
1: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
2: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
3: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
7: I així, gener, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
10: Tu ets perfecta?
11: No ho sé.
10: I tu?
11: Pues clar que sí.
10: I tu, que ets perfecta?
12: Però n'hi ha algú perfecte?
10: No ho sé.
12: Clar que no.
10: No?
12: No, no hi ha ningú perfecte.
13: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
1: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
14: Bona tarda. A part de celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
0: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
15: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
16: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva! Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
17: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
18: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
14: Han sortit de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
2: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
1: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
15: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
19: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric espai cultural.
20: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
14: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
14: El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
20: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
2: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
20: Aquesta setmana es posa en marxa la comissió tècnica que ha d'abordar el futur de l'aeroport del Prat.
14: Des d'aquest mes, el servei del vehicle elèctric compartit de l'Ajuntament del Prat compta amb 4 nous vehicles.
4: Arrenquen les obres de la nova residència municipal de la gent gran del Prat amb l'acte de col·locació de la primera pedra.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
21: Planeta Prat.

0: Es farà al Centre Cívic Palmira Domènec una nova proposta dins de l'Aula Salut al voltant de la psiconutrició i les hormones. És una proposta de xerrada que tindrem a partir de 6:45 de la tarda amb entrada gratuïta i també amb la col·laboració en la coordinació del Centre de Promoció Social Francesc Palau i, evidentment, el Departament de Salut de l'Ajuntament del Prat. De tot plegat en volem parlar perquè a vegades hem sentit això de les hormones i de com ens afecten també el nostre benestar, de com ens afecta la nutrició en sentit positiu o negatiu, o com estem de desconnectades moltes vegades del que significa el nostre propi cos. I és per això que avui hem convidat a la dietista nutricionista Jessica Álvarez. Ella està especialitzada en salut digestiva i en equilibri hormonal. Què tal, Jessica? Com estàs? Benvinguda.
1: Molt bé, gràcies per convidar-me i res, a parlar una estoneta sobre hormones, que a les xarxes socials veiem moltes coses que no són reals, no? Moltes vegades.
0: Ara estem en un punt de desinformació, d'accés d'informació, que a vegades no sabem com ben bé destriar quines coses podem fer i quines no. Comencem pels bàsics. Quan parlem d'hormones, Jessica, de què estem parlant? Quines són aquestes hormones?
1: Exacte, doncs el que volíem apropar és a la gent, no? Com si fos la nostra amiga o el nostre company de feina, no? Que li diem i l'expliquem. Les hormones són uns missatgers químics, vale? Que viatgen per tot el cos, donant com una funció, vale? Principal. Llavors, volem parlar sobretot sobre els ritmes circadians, vale? De cortisol, melatonina, sobretot de les hormones també de la fam, no? Que fan per què mengem i com mengem, sobretot, no? Amb la part psiconutricional una mica, i sobretot també ens hem enfocat a la salut hormonal femenina, en aquests canvis pues, al final som cícliques, tenim vaivens hormonals, no? Perquè hi ha un cicle menstrual que hi ha una fluctuació molt, molt gran, i quan perdem aquestes hormones amb l'arribada de la menopausa, no? Llavors pues, també passarem un cas de menopausa i ens enfocarem sobretot aquí perquè creiem que moltes dones no estan acompanyades en aquest procés.
0: Per tant, tenim aquí diverses idees i diferents conceptes. El tema que les dones, evidentment, estem bastant connectades amb el cicle hormonal i, per tant, també hem de tenir això en compte a l'hora d'alimentar-nos. Més enllà de les hormones que afecten al nostre cicle menstrual, com podem saber en quin estat estan les nostres hormones? Perquè ara veiem el tema del cortisol i diem, és que això segur que el tinc disparat. Ens posem com als pitjors casos possibles, no? Hi ha algun test per saber en quins nivells tenim les nostres hormones?
1: Nosaltres sempre diem, tant Elisabet com jo, no?, d'escoltar el nostre cos. El nostre cos ens dona molta informació, vale? El que passa que no l'escoltem. Per exemple, quan apareix pues, fatiga, si per exemple tinc una caiguda de cabell també, no? O no em trobo bé i ja me llevo, per exemple, cansada, no? Amb aquest sentit de que em costa una mica la vida, tots aquests símptomes, vale? Serien que anirien relacionats també amb que alguna cosa metabòlicament no està funcionant al nostre cos, no?
0: Clar, a partir d'aquí no és tan fàcil com prendre algun suplement, sinó que s'ha d'actuar des de diferents punts de vista i des de quasi tots els fronts. Com podem intentar intervenir per regular aquestes hormones i per intentar arribar a aquest benestar?
1: Quina raó tens, perquè jo veig a les xarxes socials, no?, que apretes un botó i et va comprar un suplement directament, no?
0: Totalment.
1: De baja l'hinchazón i ja està, no? Llavors, jo el que diria, sobretot, l'alimentació, vale? El menjar, menjar també real és la base de la nostra alimentació, vale? No demonitzar el greix, perquè al final, quan, per exemple, les nostres hormones es segreguen a partir de greix saludable, llavors, i començar sobre tot el dia amb proteïna ens aniria superbé, perquè el que fa és que no tinguem tanta pica després també a les hores, no? I ens acompanyi millor tot això.
0: Hi ha alguns aliments que siguin més interessants per regular, per tenir les hormones felices i contentes?
1: No hi ha cap aliment, no? De per si, és veritat, és superinteressant el que estàs dient, perquè hi ha aliments que ens donen felicitat momentània, no? Que aquests serien els ultraprocessats realment, no? Que serien, per exemple, doncs, els molt rics en sucre o molt rics en greixos saturats. Això ens dona com una energia immediata, no? Que ens crea com un plaer molt immediat, que és el que parlarem també a la xerrada, però després ens baixa. I ens baixa d'una manera que al final necessitem més aliment per cobrir aquella demanda. Llavors, jo el que diria és que, per exemple, hi ha aliments rics en triptòfan, quan la nostra àvia, per exemple, deia, doncs un got de llet abans d'anar a dormir, sí. Vale? O, per exemple, una mica de xocolata, és perquè té triptòfan i aquest triptòfan al final segrega hormona del benestar, no?
0: O sigui, que tenia certa base científica totes aquestes coses. Que és veritat que a vegades les intuïcions de les iaies després s'han anat demostrant al llarg del temps que tenien el seu què. Després, a part dels aliments, també tot això va molt relacionat amb com ens sentim, amb el descans, amb l'exercici físic, i aquí també estaràs acompanyada aquesta tarda amb l'Elisabet Ruiz, que ella és psicòloga sanitària que està especialitzada en psiconutrició i trastorns de la conducta alimentària, i ens ha enviat un àudio que, si et sembla, recuperem també per poder continuar amb la conversa.
2: Hola, bon dia. Jo sóc l'Elisabet Ruiz, sóc psicòloga sanitària especialitzada en psiconutrició i, juntament amb la Jessica Álvarez, la dietista nutricionista, en aquesta xerrada volem parlar de la relació que existeix entre l'alimentació, les hormones i les emocions. El nostre objectiu és explicar de manera pràctica com el cos i la ment no funcionen per separat, sinó que doncs, estan en constant connexió. Donat que moltes vegades pensem que mengem només per gana, i la veritat és que influeixen moltes més variables, com poden ser l'estrès, la son, les emocions, els hàbits, el context de cadascú. Llavors parlarem d'hormones, parlarem del cortisol, de la melatonina, de les hormones de la fam, de l'oxitocina, de les hormones sexuals, de com aquestes afecten a la gana, al descans, al metabolisme, a l'estat d'ànim, i com tot això acaba tenint una relació amb la manera en com ens alimentem. També veurem, pues, potser més concretament, etapes com la menopàusia o com influeix, per exemple, tenir estrès sostingut al llarg del temps, com això ens acaba afectant emocionalment i físicament. La idea principal d'aquesta xerrada és entendre d'una manera pràctica, planera, que cuidar-nos no consisteix només en fer dieta, sinó en aprendre a escoltar el cos, millorar hàbits, tenir una relació més amable i més conscient amb l'alimentació i amb nosaltres mateixes. I per això hem fet aquesta xerrada en el que hem volgut explicar la teoria potser d'una manera senzilla, apropar-la al públic i donar també com unes estratègies molt concretes i molt senzilles per fer que la relació que tenim amb la nostra alimentació diària pugui ser més fàcil, més conscient.
0: Doncs aquestes eren les paraules també de l'Elisabet Ruiz, que estarà acompanyant la Jessica Álvarez aquesta tarda.

0: és clau acompanyar sempre un canvi d'hàbits amb el tema psicològic, perquè més enllà, quan canviem d'hàbits, realment ens donem compte que necessitem, no, empatitzar, de que ens comparem, no, amb altra persona que està al mateix punt i no som iguals, perquè al final el nostre estil de vida o el nostre treball, doncs, no és el mateix, no? I al final hi ha una exigència interna, no, molt, molt forta, i que si l'acompanyem amb psiconutrició, doncs, hi ha més èxit que si no només ho fem de manera individualitzada.
1: I és per això també que es farà dins de l'Aula Salut des d'aquests dos àmbits. Avui saludem també a la Carme Alguacil, ella és tècnica del Departament de Salut de l'Ajuntament del Prat, que lideren tota aquesta Aula Salut. Què tal, com estàs, Carme?
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
1: Fa goig sentir-les també, i doncs sí, és una xerrada ben interessant. Vosaltres teníeu clar que volíeu abordar aquests dos àmbits junts?
2: A veure, el tema de l'alimentació és un tema recurrent cada any d'una forma o una altra. Recordem, per exemple, les xerrades sobre microbiota que hem fet, sí, en edicions anteriors. És un tema central dins dels hàbits saludables, juntament amb altres, no? Com l'activitat física, les emocions, les relacions. Llavors, aquesta proposta estem molt agraïdes perquè és una forma diferent de tractar-lo, no? I està vist que ha tingut molt d'èxit, ha ressonat molt amb la població. Tenim més de 80 persones inscrites, i la veritat és que estem supercontentes i superagraïdes a Jessica i a Elisabet per aquesta magnífica proposta.
1: Per tant, s'espera que sigui tot un èxit. No sé si encara queden algunes places, Carme, per poder-nos
2: sí,
1: apuntar.
2: Sí, tenim alguna baixa, per tant, si ens escriviu, naturalment, esteu convidades. I, bueno, i ara també animant i preparant per la propera sessió, la de juny, no sé, Isabel, si vols que comenti.
1: Sí,
2: també
1: què serà?
2: El dimarts 9 de juny, també a les 18:30 hores, amb la doctora Yolanda Fortuño de l'Hospital de Viladecans, tractarem el tema de la cura de la pell durant l'estiu. Llavors, estem molt, molt agraïdes. També hi ha més de 40 persones inscrites i serà una bona forma de dir hola a l'estiu, també amb autocura. I bé, ja esperem que ens convideu un altre dia per parlar del Healthy Offline Families, que farem al juliol. I ja continuarem al setembre amb aquesta proposta de per què l'Alzheimer afecta més a les dones, el 15 de setembre. I això, esperem que ens convideu un altre dia per continuar parlant.
1: Doncs sí, perquè aquestes xerrades, la veritat, que són tot un èxit. Quan va començar l'Aula Salut, tothom dubtava, perquè anar a sentir xerrades sobre salut, doncs a vegades costa molt més que anar a veure un concert o algun altre tipus d'activitat més lúdica, però és veritat que hi ha un interès a darrere que va sostenint totes aquestes xerrades, que tenen moltíssim públic i que a més faciliten, no?, que la gent treballi per aquest benestar més enllà de la salut assistencial, que és veritat que sí que ens trobem als centres d'atenció primària, no?, però que des de l'Ajuntament es fan d'altres coses. Sí, digues.
2: Comentar-vos que l'any vinent farem 10 anys de l'Aula de Salut, que ja s'ha generat al Prat una gran marea de persones que volen escoltar de forma científica, de veus autoritzades, parlar d'aquests temes de salut, i crec que podem estar molt orgulloses a la ciutat que hi hagi tot aquest volum de persones. Cada vegada és més gran, el públic també s'ha rejuvenit, per això hem inclòs el canguratge per les persones que ja tenim demanda aquesta tarda, que necessitin d'aquest servei. I bé, continuant i agrair-vos a totes, la difusió, a la ràdio i a tothom, el boca a orella també funciona molt bé.
1: Clar que sí.
2: I que és un projecte molt, molt significatiu en la nostra ciutat.
1: Doncs recordem que si us engresqueu aquesta tarda a partir de 6:45 al Centre Cívic Palmira Domènech, que encara podeu participar amb l'assumpte psiconutrició a salut@elprat.cat. I ens hem quedat de parlar, Jessica, d'un tema que ara es parla molt també, que és l'etapa de la perimenopausa i la menopausa, que segur que és un tema que interessa a moltes de les assistents d'aquesta tarda, perquè aquí és veritat que hem passat de no parlar d'aquest tema quasi, no?, que es portés com en secret, en silenci, a la quantitat de coses que hem de fer a partir de la perimenopausa, no?, a tot un checklist que quasi sembla inassumible. Com abordem aquesta etapa tan difícil?
0: Vaja, doncs pues mira, m'he oblidat de comentar-vos també, que Carme ho ha recordat, no?, que també passem una mica la microbiota,
1: ah,
0: i canvis que podem fer a la microbiota en aquesta etapa, no?, de perimenopausa.

0: veus, al final pues, els estrògens els baixen en picat, junt amb la testosterona també, i això provoca una sèrie de símptomes, vale? Que no és una malaltia, però ho sembla, per tots els símptomes associats que hi ha. Llavors, sobretot acompanyar a la dona en aquesta etapa on no es reconeix, no? O sigui, parlem de que no es reconeix perquè hi ha també pues, una acumulació de greix a nivell de la panxa o de l'abdomen baix, es perd feminització també corporal, llavors clar, hem de fer com coses que potser abans no fèiem, no? I això també és el que costa implementar una mica.
1: Aquí és on s'entén perfectament el tema hormonal, perquè és veritat que una mateixa dona, no, amb la mateixa alimentació, amb els mateixos hàbits, de cop i volta canvia d'una manera radical.
0: Sí, sí, sí, canvia perquè ara amb aquesta fluctuació hormonal i amb aquesta pèrdua, no, d'estrogen i de testosterona, pues, canvien moltes coses, no? O sigui, hi ha més risc cardiovascular, es posa com a, quasi bé com els homes, hi ha més redistribució de greix, el metabolisme es baixa en picat, tenim més gana. Llavors, clar, pues, fent el mateix que fèiem abans no ens serveix, no?
1: Doncs segur que serà molt interessant també per totes aquestes dones que es troben en aquesta etapa o que tenen interès, perquè és veritat que ara hi ha moltíssima informació però que ens sobrepassa i que el millor al final és sentir veus expertes de primera mà. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, Jèssica. Que vagi molt bé. T'esperem aquesta tarda.
0: Igualment, adeu Carme i adeu i gràcies per convidar-nos.
1: Fins la propera.
2: Gràcies.
1: Carme, doncs com sempre aquesta Aula Salut, tot un èxit i ja quasi fent el tancament d'aquest curs, però us convidarem al mes de juny també evidentment amb la doctora Fortuño, que és una eminència, no?, aquí en Dermatologia del Prat, per poder parlar de com ens protegim davant del sol que ara ens afecta d'una manera tan directa i que també tenim molta informació i desinformació. Exacte. A les xarxes i per tant serà un dels temes que abordarem. Gràcies, Carme.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Fins la propera.

0: Han surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
1: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
2: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric espai cultural.
5: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
0: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
0: El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
5: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
1: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.

Tot seguit ens endinsem en l'univers infinit, un espai pels amants de l'astrologia de la mà de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell.

0: l'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: L'astronomia i la mesura del temps. L'astronomia és una de les ciències més antigues que va desenvolupar la humanitat. No la única ni la més antiga de totes, segurament, perquè els caçadors-recol·lectors ja devien ser experts en plantes, animals, fabricació d'eines, etc. Però també devien conèixer les principals estrelles per guiar-se de nit. I també devien conèixer la posició del Sol per saber en quina època de l'any es trobaven. I durant el Neolític, quan els humans van passar de ser nòmades a sedentaris, van començar a cultivar i a domesticar animals, va ser vital per a ells conèixer el moment en què havien de plantar cada tipus de llavor o saber quan vindria l'època de pluges, per exemple. I en tot això, l'astronomia va ser clau. El pas del temps queda molt ben reflectit en el moviment del firmament i dels diferents astres. Es distingeixen molt bé tres períodes temporals: el dia, el mes i l'any. El primer i el tercer són deguts als propis moviments de la Terra. En canvi, el segon és degut al moviment de la Lluna al voltant del nostre planeta. D'una forma molt simplificada, podríem dir que el dia és degut a la rotació de la Terra. Però això ho sabem ara. Els antics no tenien ni idea de com era la Terra, ni molt menys que girava. El que veien era que els dies estaven dividits en dues parts ben diferents: el dia i la nit. Durant el dia, només es veia el Sol en el firmament i a vegades la Lluna. El Sol sempre sortia pel mateix costat, descrivia un cercle en el cel fins que s'amagava. I durant la nit apareixien els astres, que sortien pel mateix costat que el Sol i també descrivien cercles en el cel. Semblava que tot el firmament girava al nostre voltant. A més, a Mesopotàmia van dividir el dia en 24 parts iguals que anomenaren hores, 12 hores pel dia i 12 hores per la nit aproximadament. Cada hora la van dividir en 60 minuts i cada minut en 60 segons. Encara avui en dia fem servir aquestes divisions del temps. Les seves matemàtiques, les matemàtiques de Mesopotàmia, no eren en base 10, sinó en base 12, per això les divisions temporals són 12 o els seus múltiples. El mes és degut al moviment de la Lluna al voltant de la Terra. En anar girant al nostre voltant, la Lluna és il·luminada en diferents proporcions pel Sol i va canviant de fase. Des que la Lluna és plena fins que torna a ser plena, passen uns 29 dies i mig. I això ho hem anomenat un mes. De fet, en molts idiomes, les paraules Lluna i mes s'assemblen molt. Per exemple, en anglès es diuen Moon i Month. És tan evident el pas del temps amb les fases llunars que moltes civilitzacions comptaven
2: Hem mobilitat una avaria a la Nacional 260 a Vilajuïga, obliga a donar pas alternatiu en aquest punt. També hi ha dos camions avariats en diversos punts de l'AP7, una a Cerdanyola i una altra a Badia de Vallès, que provoquen retencions importants en ambdós punts. A banda, retencions habituals d'entrada a Barcelona, la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C31 a l'Hospitalet, a la C35 a Sant Celoni i també a la C33 a Llagosta. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Nord registren retards a causa d'un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu, i també els de l'R11 per una incidència entre Figueres i Llançà. I Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i entorns. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri del Font de la Pólvora, a Girona, a Riudarenes, a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt. Els agents, de fet, han trobat ja una plantació interior de marihuana en almenys un dels dos domicilis. Ja hi ha detinguts i no es descarta que n'hi pugui haver més al llarg del matí. El cas està sota secret d'actuacions. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent, a Manresa. Protecció Civil ha activat el pla SECAT i ha demanat el confinament preventiu de les persones que es troben a prop. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa. També el SEM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I governs i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte. Precisament aquest matí el govern també aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha valorat positivament aquesta decisió, tot i que diu que no són suficients. Ho ha dit avui a la xarxa.
3: Volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem doncs, un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests.
2: Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents.
4: Notícies en xarxa.
5: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
6: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
7: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
8: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
9: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
12: Hey, hey, the blues is all right. Hey, the blues is alright. Hey, hey, the blues is alright.
13: The blues is alright. Right. Right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

0: 7 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem en directe amb més temes al Planeta Prat i avui, tot i ser dimarts, també aprofitarem per fer algunes de les coses habituals del dilluns, com repassar l'agenda dels diferents equipaments culturals de la ciutat per no perdre'ns cap dels esdeveniments que organitzen. De tot plegat, avui començarem parlant amb el Cèntric. Saludem la Sandra Navascuez. Molt bon dia, Sandra, què tal?
1: Hola, molt bon dia, Isa.
0: Com estàs?
1: Doncs molt bé, molt bé. Aquí, setmaneta curta, no? Com bé dius.
0: Sí, et passa això, que sembla dilluns, però ens posem més contentes perquè és dimarts, clar.
1: Sí, sí, però bueno, ja està bé, no?
0: Està bé,
1: tot
0: està
1: i
0: bé.
1: Així, sempre tenim preparades moltes activitats, encara que siguin setmanes curtes, són intenses.
0: Molt bé. Què tenim?
1: Doncs mireu, aquesta setmana en el Cèntric acabem ja el Primavera de Llibres i Lletres, que és aquest cicle que hem estat fent des de març fins ara, fins a finals del mes de maig, i l'acabem amb la presentació de la Sílvia Soler, que segurament a molts ens sonaran perquè és una autora amb un recorregut des de fa ja molts anys, ha escrit moltíssimes novel·les, i aquesta vegada presentarem la novel·la Cor Fort. Aquesta presentació anirà lligada al Club de Lectura en Femení, que és un club de lectura que també es fa aquí al Cèntric i que s'ha llegit el llibre d'aquesta autora, així que serà una trobada molt bonica entre totes aquelles persones que vulguin venir, perquè és un club de lectura obert i amb elles, no? Que el fet d'haver-se llegit el llibre o totes aquelles persones que us hagueu llegit el llibre, doncs sempre és bonic, no? Poder compartir amb l'autora les impressions i les aprenences, no? Que acabem fent a través de les lectures. I com no, doncs aquesta presentació anirà acompanyada de la Virgínia Morillas, que és una de les components també d'aquest club en femení, així que bé, serà un plaer tenir a la Sílvia Soler acompanyada per la Virgínia, així que us convidem a tots a aquest dimecres a les 7 de la tarda a la sala d'actes. Seguirem la setmana, el divendres. Sabeu que una vegada al mes la biblioteca guarda els llibres per una estona i treu jocs de taula a la sala infantil de la biblioteca i podeu venir a jugar a tots aquells jocs de taula que tenen disponibles, que tenen relació amb la literatura, amb els contes i també doncs, amb tot el que envolta la paraula i la literatura escrita, no? Així que us convidem també a venir de 5 a 8 aquest divendres a gaudir dels jocs de taula.
0: Perfecte.
1: I acabem la setmana amb el concert de primavera de la Unió Filarmònica del Prat, el dissabte a les 7 de la tarda a l'Auditori, doncs, no, acollim aquest concert, que ja han passat totes les entitats musicals per aquí pel Cèntric, doncs la Filarmònica és també un bon moment, no, per gaudir d'aquesta música que han preparat en tant de carinyo, no, com fan les entitats musicals. La primera part del concert serà la coral, que forma part també de la Filarmònica, i la segona part del concert doncs, serà la banda sinfònica. Així que us convidem a tots aquells que tingueu entrada a gaudir d'aquest espectacle. I ja està, Isa, tanquem la setmana amb això.
0: No està gens malament. Sandra, que vagi molt bé malament aquesta setmana, Cèntric.
1: Igualment, una abraçada, companya.
0: Molt bon dia.

0: marxem cap al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Saludem la Yolanda Soriano. Què tal? Benvinguda.
1: Bon dia, com esteu?
0: Molt bé. Tu què tal?
1: Doncs pues aquí, començant la setmana així un dia raro, eh? Perquè sí. Comencem el dimarts.
0: Però... estem amb el cap canviat avui, eh?
1: Sí, avui sí. Però aquí estem, amb tota l'energia del món.
0: Clar que sí. Com pinta aquesta setmana el Ribera?
1: Mira, doncs el més destacat d'aquesta setmana seria l'espectacle que fem de circ divendres, que és l'espectacle que vam haver de posposar del Saltimbanqui, amb el que començàvem el cicle, perquè va haver aquell avís de pluja, i per tant el fem aquest divendres a les 6:30 a Jardins de Joan Salvat Papasseit.
0: Molt bé.
1: És un espectacle de la companyia Chris Clown, que es diu Home, i és un espectacle, això, de clown, d'humor, que parla de la vida quotidiana, de les relacions, dels silencis. És un espectacle molt proper, molt divertit, profundament humà. Jo el recomano que vingueu aquest divendres. Aquest divendres hi ha moltes coses a la ciutat, som superconscients, però us recomanem que us passeu per la plaça de Joan Salvat Papasseit, això, a les 6:30, per veure aquest espectacle, que no us deixarà indiferent. A més, comencem el Saltimbanqui, perquè aquesta setmana sí que hi ha previsió de molta calor, però no de pluja, així que comencem el Saltimbanqui, que és aquest cicle de circ al carrer, i hi ha una programació que comencem ara i que acabarem a finals de juliol, que combinarà espectacles de circ, tallers al carrer, bueno, moltes activitats, totes vinculades amb el món del circ. Per tant, us recomaneu que vingueu a veure aquest espectacle i que busqueu què més hi ha del Saltimbanqui, perquè és una programació realment doncs bonica, i això, i de carrer, molt propera, molt fàcil d'accedir-hi.
0: Molt bé, molt interessant.
1: I això aquest divendres, sí, la veritat és que sí, ens agrada molt fer sortir el circ al carrer i que la programació cultural estigui a les places. Així que estem ja emocionades per tornar a tret de sortir del Saltimbanqui, que va quedar l'altre dia allà com sí però no. Doncs aquest divendres sí que estarem a la plaça.
0: Perfecte.
1: I després, doncs, tenim els quotidians dels clàssics del Ribera. Ja sabeu que de dilluns a divendres les famílies que vulguin, amb infants de 3 a 6 anys, poden venir a jugar al Fem Tribu, que és un espai de joc autogestionat per les pròpies famílies. No hi ha això, no cal fer inscripció prèvia, hi ha un aforament limitat, però de moment no hem arribat mai a no deixar entrar ningú per aforament. Per tant, això és un espai que poden venir famílies, trobaran amb altres famílies i passaran la tarda, doncs, amb les seves criatures jugant al Fem Tribu. Després, el dijous, tenim les tardes joves al Ribera, que és aquest espai per joves a partir de 12 anys, un espai obert on poden gaudir de jocs de taula, manualitats, cuina... Hi ha moltes propostes. Algunes les fan les persones adultes que dinamitzen aquest grup, i d'altres que poden sortir dels propis joves. Per tant, si hi ha algun jove que té ganes de tirar endavant algun projecte de caire cultural, doncs que s'apropi a les tardes joves, que parlem amb Rubén i amb la resta de l'equip de Medi Obert. I també és un espai per això, no només un espai per consumir activitats, sinó també un espai per fer propi, per fer seu i per fer propostes.
0: Molt bé.
1: I després tenim els espais de pràctica fet a mà, que ja sabeu que estan a tope. Tenim un espai de pràctica de ganxet, un de costura, un de scrap, que bàsicament són es troben un cop per setmana per practicar l'afició que els agrada, i intercanviar sabers, trobar-se, relacionar-se. Són espais que pots accedir de forma gratuïta, sense inscripció prèvia. L'únic que sí que has de poder conèixer la tècnica en qüestió. No és un espai, no és un taller on hi ha una formadora que t'explica, sinó són doncs veïnes i veïns que es troben precisament per practicar juntes aquella afició, i entre elles, que són unes grans maestres de lo que practiquen, doncs sí que evidentment es donen consells, es resolen dubtes, però són espais això de pràctica.
0: Clar.
1: I després, uh-huh, també aquest divendres acollim el club de lectura que organitza el grup d'Adopta Gats Prat, que és un grup que es troba l'últim divendres de mes per llegir juntes. La idea és que això, cada mes escollen un llibre i el mes següent doncs el comenten. És un espai obert a qualsevol persona que es vulgui apuntar, i qui vulgui col·laborar amb un donatiu, aquests diners que recullen en el club de lectura després s'inverteixen doncs per l'entitat. Així que també esteu convidats a venir aquest divendres al club de lectura, que comença a les 6:30 aquí al Ribera.
0: Mm-hmm.
1: I ja tindríem la setmana, a les 7 de la tarda, perdó, ja tindríem la setmana feta, més o menys. Bueno,
0: Déu-n'hi-do. Teniu moltes coses al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa
1: sí,
0: aquesta
1: sí,
0: setmana.
1: Sí, sí.
0: Yolanda, moltes gràcies.
1: Doncs a vosaltres.
0: Que tinguis bon dia.
1: Que vagi molt bé la setmana. Ah, igualment, adéu, adéu.
0: Adéu. I marxem a conèixer quina és la programació del Centre Cívic Palmira Domènec. Saludem la Eli Martín. Què tal, Eli? Com estàs?
2: Bon dia, aquí estic, començant aquesta setmana que té un dia menys.
0: Sí, es comença més feliç la setmana.
2: Sí, ens passa com els nens al col·le.
0: Clar.
2: Encara que siguem adults.
0: Això continua passant sempre.
2: Exacte.
0: Eli, què tenim aquesta setmana?
2: Doncs mira, comencem avui, en aquest matí de dimarts, que toca sortida del Tomb pel Barri.
0: Ah, mira.
2: Ja sabeu que són aquestes passejades culturals que fem en grup de majors de 60 anys. En aquest cas, ja van de camí al Parc Nou per fer una passejada i descobrir diferents espècies d'arbres i també els diversos ambients naturals que té el parc. És una sort tenir-lo aquí al Prat i sempre aprofitem per fer una visita en aquest itinerari del Tomb pel Barri. A la tarda continuarem amb les tardes joves, que són els dimarts de la tarda de Palmira, i també amb punt d'edició de Viquidones, que ja sabeu que és quinzenal, aquesta tarda toca, per qualsevol persona que vulgui venir a aprendre a editar la Viquipèdia, doncs és un espai obert, gratuït, on podrà aprendre i també doncs, envoltada de gent que en sap molt del tema i també, òbviament, que està pues, molt conscienciada a nivell feminista i en perspectiva de gènere. Així que, si voleu venir aquesta tarda, és un espai obert per totes.
0: Molt bé.
2: Demà al matí tindrem nova sessió del canal Receptes, que no fallen. Cada dimecres al matí estan allà cuinant receptes boníssimes. I a la tarda hi haurà doble proposta de l'oferta formativa amb el taller de batch cooking de primavera amb la Xesca, que està sent un èxit, i també el taller d'il·lustració científica, on ja comencem a veure les primeres il·lustracions d'aus, de diverses plantes també del territori, els està quedant preciós aquest taller.
0: Molt xula, sí.
2: Després sí, estem pensant també de cara a la tardor fer una petita exposició.
0: Oh, mira.
2: Perquè aquestes feines s'han d'ensenyar també.
0: Clar, valen la pena.
2: Sí, i tant.
0: Molt bé.
2: Dijous serà el torn del taller de crònica periodística, que queden un parell de sessions. És un espai doncs, per experimentar amb l'escriptura i la mirada crítica sobre allò que ens envolta, que avui dia és important. Divendres, com sempre, a la tarda es reuneix el grup de manualitats amb la Conxita al davant, que cada dia ens sorprenen amb noves creacions. També és un gran punt de trobada doncs, que està molt arrelat al centre, que porta ja des de l'inici i que cada divendres doncs, que es posen allà, no fallen. I el dissabte tenim la sort d'acollir una proposta molt especial a la cuina de la Palmira, que forma part del cicle 4 raons per Palestina, que és una jornada que ha dissenyat i creat la CAPSA de manera solidària. Nosaltres acollirem el taller de cuina palestina per apropar-nos pues, també a la cultura i a la gastronomia palestina a través de la cuina compartida. Així que aquesta proposta de cuina que forma part del 4 raons passarà el dissabte al matí i a la Palmira.
0: Ah, molt bé.
2: Així que si us voleu apropar, allà estarem. També us animem a participar en tota la jornada del dissabte, que serà molt interessant, a part de solidària, evidentment, així que és un imperdible d'aquest cap de setmana, i des de la Palmira, pues, la sort que tenim no, d'estar al mateix barri, d'estar a prop,
0: clar,
2: ens ha portat a vincular-nos d'aquesta manera i també ens fa molta il·lusió.
0: Molt bé. Alguna cosa doncs
2: més? Doncs aquesta setmana.
0: Doncs ja està.
2: Això és tot.
0: Eli, moltes gràcies.
2: A vosaltres, que vagin bé aquests dies.
0: Una abraçada, igualment.
2: Una abraçada. Adéu.

0: acabem aquest repàs amb el Centre Cívic Jardins de la Pau. Saludem la Montse Morillas. Hola, Montse, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Nosaltres molt contents de parlar amb tu, eh?
1: Sí, ara feia dies.
0: Clar que sí. Què tenim aquesta setmana, Jardins?
1: Mireu, doncs aquesta setmana, per una banda, us recomano venir a visitar l'exposició que vam inaugurar dijous passat, que és resultat del projecte educatiu que hem fet amb les escoles Jacint Verdaguer i Bernat Metge. Uh-huh. És un projecte de fotografia. Descobrim el món de la fotografia. El trobareu a l'espai de trobada, al primer que us trobeu, al jardinet. I és una expo, la veritat, molt bonica. I, doncs, això, ja la podeu venir a visitar.
0: Molt bé.
1: Després, el divendres, tenim pels joves de la ciutat el Friki Fest. Friki Fest 2026. A partir de les 5 de la tarda, doncs, tenim propostes de manga, K-pop, anime, superherois i heroïnes i altres excentricitats. Està adreçat a persones de 12 a 25 anys i la veritat és que és molt divertit. Ja és la quarta edició que fem i la gent s'ho passa molt bé.
0: Molt bé.
1: I això serà el divendres a la tarda. Després, cosetes que no passen al centre, però que estem nosaltres una mica també acompanyant. El diumenge a la tarda, a partir de les 6, de 6 a 9, a la plaça Blanes, l'associació Mayimbé, grup de ball, organitza un final de curs o un inici d'estiu, o la primavera, li han dit aquesta festa, hi haurà tallers de ball i també un concert de Zamorano, allà a la plaça Blanes, i doncs també tothom és benvingut, entrada gratuïta, entrada lliure, i a gaudir de la música i de la dansa. I més cosetes que us diria, doncs ja que són de la setmana que ve, però són d'inicis de setmana, el dilluns que ve, de 5 a 7, tenim un espai de joc, que és una proposta nova, que serà la segona vegada que es fa, que fem en col·laboració amb el Servei d'Atenció a Famílies, el CIS, que està aquí al Centre Cívic, i és un espai de joc, així, doncs, més aviat lliure, adreçat a 0 o 9 anys, és bastanta franja d'edat. Uh-huh. I això sí que cal fer inscripció perquè és un aforament limitat, no, poden entrar un número limitat de famílies, i que ja també teniu les inscripcions obertes a través del Prat Online o venint aquí a la recepció. I després, doncs tots els serveis en marxa del centre, els espais de trobada que els tenim amb molta gent, amb els llocs de taula, amb la wifi, podeu venir a fer un cafè, a trobar-vos amb els vostres amics i amigues. Una miqueta és el que tenim aquesta setmana.
0: Molt bé. Doncs no està gens malament, Montse.
1: Sí, després tenim tots els tallers també de dansa i de foto en marxa, els trimestrals.
0: Ara fa goig, al centre.
1: Sí, sí, sí. Ah. A més tenim l'expo de foto, l'expo encara, últims dies dels relats de Sant Jordi que ens van regalar els infants del Tarradellas i del Bernat Metge. Sí. Hi ha molta vida al centre. I aviat tindrem en exclusiva els tallers d'estiu.
0: Ai, sí. A veure quan els podem començar a explicar. Que aquí hi ha molta gent que els espera.
1: Sí, sí, sí.
0: Montse, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns avui.
1: Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
0: Una abraçada, molt bon dia.
1: Igualment, bon dia, adéu.
0: Doncs així acabem el repàs. Hem parlat amb el Cèntric, amb la Palmira Domènech, amb el Ribera Baixa i també amb Jardins de la Pau. I, com sempre, podeu recuperar totes aquestes activitats al web www.alprat.cat en l'apartat de Cultura i us hi podeu inscriure de manera directa. Nosaltres ens aturem un moment, deixarem pas als serveis informatius de la casa i tornem després amb el Fem Salut. Fins ara!
2: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Cèntric.
3: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
4: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
5: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
1: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
2: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
3: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Són 11:15.
5: Serveis informatius. El Prat Ràdio.

0: Bon dia, us parla Rocío Santa Eufèmia. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat la redacció de l'estudi informatiu per la quadruplicació de vies entre Castelldefels i el Prat, així com l'estudi d'alternatives per incrementar la capacitat entre el Prat i l'estació de Sants de Barcelona, tot plegat amb un pressupost d'1,2 milions d'euros. L'empresa adjudicatària del contracte, Saitec Sau, té ara un termini de 2 anys i mig per dur a terme els treballs d'anàlisi necessaris. Aquest anunci arriba després que el propi govern espanyol assenyalés el passat mes de març que endarreria la proposta inclosa al Pla Rodalies més enllà del 2030. Des de l'Ajuntament del Prat, el passat mes d'abril, el ple va aprovar una moció d'Esquerra amb l'única abstenció del PSC per revertir la decisió. La plaça Roger Badia ha acollit la 18a edició de la Festa del Cooperativisme, un acte organitzat per la Cooperativa Obrera de Viviendes amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, que s'engloba dins del Maig Cooperatiu. Durant la jornada s'ha gaudit d'activitats infantils, paradetes d'entitats diverses del nucli antic, l'actuació dels capgrossos de la cooperativa i el ball del duo Valparaíso. Escoltem el president de la Cooperativa Obrera de Viviendes, Antoni Pedrero.
1: Portem ja 18 anys seguits fent-la dintre de lo que és el Maig Cooperatiu. El Maig Cooperatiu és l'expressió del cooperativisme i de l'economia social al Baix Llobregat, però té aquesta tradició de fer una festa important per celebrar també la festa del cooperativisme al Prat de Llobregat i la Cooperativa Obrera de Vivendes, que és un referent singular e important a Catalunya, pues creu o creiem que és necessari fer aquesta festa per fer més unió, si cal, i visualitzar aquesta economia social i cooperativa.
0: Durant el matí s'hi han elaborat més d'un miler de racions de paella per distribuir entre els socis i sòcies de la cooperativa amb tiquet a l'hora de dinar.
2: Esports.
0: L'Eprat ha guanyat 0-1 contra el Sant Mauro en el partit d'anada de les semifinals del play-off. El gol de la victòria ha arribat amb una jugada per banda esquerra de Ricky Vidal i que Adri Ribas s'ha finalitzat amb un potent xut per l'escaire. Amb aquest avantatge d'un gol, els de David Vilajoan afronten diumenge la tornada de l'eliminatòria a partir de les 4 de la tarda al Sagnier. En cas de superar-la, els Pota Blava disputaran la final contra el guanyador del Rubí Poble. Ara mateix, igualtat màxima en el primer partit, el resultat ha estat d'empat a un. Doncs just tot, de moment tornem amb més informació d'aquí a una hora.
3: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
4: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
0: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
5: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
6: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
7: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
8: I així,
7: gener,
8: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
10: Tot seguit, l'espai de divulgació sanitària Fem Salut, amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui us parlarem de salut mental i concretament del model esglaonat d'atenció a la salut mental que s'està implementant ja fa uns anys des de l'atenció primària i des dels centres hospitalaris. Per això avui la persona que ens acompanya és la infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults de la Fundació Sanitària Mollet, Mar Bodas. Hola.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: Com us dèiem, la nostra convidada avui és Mar Bodas, infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults de la Fundació Sanitària Mollet. Benvinguda al Fem Salut.
3: Hola, moltes gràcies.
1: Anem a parlar d'això, d'aquest model esglaonat que la Mar ens ha dit. Bé, ja fa un parell, tres d'anys que s'està implementant i potser està bé explicar-ho també perquè la ciutadania sigui conscient, no?, de com funciona i que doncs, tinguem allò clar, que estem atesos si tenim allò un trastorn mental, tant sigui des de la primària com des dels centres hospitalaris, no? Com funciona aquest model? Per què diem allò model esglaonat, primer de tot?
3: Vale. A veure, el programa de col·laboració amb la primària és veritat que porta molts anys, però ha anat evolucionant i inclús canviant de nom. Parlem de l'any 2005 aproximadament, que ja es feia aquest tipus d'atenció en col·laboració amb l'atenció primària. En aquell moment es deia programa de suport PSP, programa de suport amb la primària, i fa des del 2003 o així li han canviat el nom amb una revisió per part del Pla Director de Salut Mental i del CatSalut i de la Direcció d'Atenció Primària i Comunitària, i ara es diu el Programa de Col·laboració amb l'Atenció Primària, basat en un model esglaonat. El que significa és poder oferir una atenció a la persona, família, que té un problema de salut mental d'una manera integral i col·laborativa entre tots els serveis que treballem per l'atenció a la salut mental de la nostra població de referència.
1: Així d'entrada, sense entrar en detall, que ara entrarem i ens ho explicarà la Mar, un diria esglaonat, vol dir allò, doncs esglaons, no?, en segons de, no sé si és el nivell de gravetat o en funció dels professionals que ens han d'atendre. Què vol dir,
3: no,
1: esglaonat?
3: Pues el que has dit primer, en funció del nivell de gravetat i la complexitat que presenta la persona. El programa i el model esglaonat el que pretén és apropar l'atenció a la persona al màxim possible i que tots els professionals estiguin treballant d'una manera coordinada i en col·laboració. Per tant, el nivell esglaonat es divideix en cinc esglaons. El primer esglaó treballaria més la part de promoció i d'educació sanitària. El segon esglaó és una part ja més de prevenció, una prevenció indicada, una prevenció cap a evitar i malalties i malestars emocionals. El tercer esglaó ja comencem a parlar una mica d'un trastorn mental lleu o moderat, però que encara no té una afectació funcional molt greu. El quart esglaó ja és un trastorn mental més moderat amb una afectació funcional, i el cinquè esglaó és un trastorn mental greu, sever. Aquest model esglaonat és per totes les edats, tant per infantó juvenil com per adults. El que es vol és atendre la persona en tota la seva etapa del cicle vital. I també la diferència ja no només és la gravetat i la complexitat, sinó també el lloc on s'intervé i els tipus de professionals.
1: Diríem, sense ser professionals, que el quart i el cinc, i el cinquè seria centre especialitzat, no?, d'atenció de salut mental.
3: Bueno, ens quedaríem només amb el cinquè.
1: Amb el cinquè.
3: Sí.
1: Tota la resta serien atenció primària?
3: Exacte, i comunitat. Uh-huh. El nivell 1 inclús seria comunitat, programes preventius, municipals, d'educació sanitària, bueno, més que preventius, de promoció de promoció de la salut mental i evitar malestars. El nivell 2, 3, 4 és un nivell d'atenció en el centre d'atenció primària. Els professionals ens desplacem allà. Avui jo ara vinc de fer PCP a Parets, per exemple. I el mateix equip de l'especialitzada anem a visitar el centre d'atenció primària, un psiquiatre, psicòloga i infermeria, en el cas del nostre territori.
1: Mm-hmm. És a dir, anem a explicar allò pas per pas cadascun d'aquests esglaons. Hem dit allò, el primer és de promoció i educació, i que poden ser doncs, aquestes intervencions que fins i tot a nivell d'ajuntament, no? L'àrea de salut pública, poden fer xerrades, no? O fins i tot els propis centres d'atenció primària, a vegades promouen aquestes xerrades o participen d'entitats. Això seria el primer nivell.
3: Exacte, no? Sí, sí.
1: I que per això s'adreça a tota la comunitat.
3: Exacte.
1: Perquè en salut mental sempre es diu, no? Tots podem en qualsevol moment patir un trastorn de salut mental, sí, amb la qual cosa cal estar, no?, informats. La millor manera d'afrontar un trastorn és tenir la informació.
3: Tenir la informació i que la nostra comunitat, el nostre poble, el nostre barri, el nostre veí, doncs que sigui, que tothom puguem ser recursos actius salutogènics, que podem ajudar a evitar malestars emocionals, perquè depèn com els centres que tu tinguis a un determinat poble, depèn de la sensibilització i com parles sobre l'estigma en la salut mental, doncs tot això també fa que la comunitat, el poble, el barri, doncs generi una major sensibilitat cap a aquest problema que a tothom li pot passar i probablement pugui passar al llarg de la seva vida.
1: Aquest seria el primer esglaó. El segon hem dit que és la prevenció, que anirien com molt vinculats, no? Molt lligats a l'1 i al 2.
3: Sí.
1: És a dir, a través de la informació, d'oferir aquesta educació, el que estàs fent és treballar en la prevenció, no?
3: Exacte. El segon esglaó és un esglaó on ja podem veure perfils més sensibles, perfils o persones que per determinades circumstàncies, com sabem, la salut, però sobretot la salut mental, està molt determinada o influenciada per elements que no són sanitaris, elements econòmics, socials, de vivenda, laborals. Llavors, hi ha determinats perfils de persones que ja poden ser de major vulnerabilitat. El tema de persones a nivell socioeconòmic molt empobrides, sense un habitatge, població immigrant, dones en situació de maltractament, on possiblement no han manifestat o no han presentat cap problema. Però tu ja estàs en un centre sanitari, l'estàs visitant, però alguna altra situació, i penses que pot tenir un nivell de vulnerabilitat important. Llavors aquí treballes molt la prevenció.
1: Això són els centres d'atenció primària, entenem, allò els professionals de la primària, els que detecten aquestes situacions?
3: Bueno, serveis d'atenció primària, tant de salut com socials. Socials també, com treballem en un model molt integrat entre serveis sanitaris i socials, poden detectar molt també serveis socials. Uh-huh. I a nivell primària, pues, per descomptat, perquè és com és la porta d'entrada al sistema sanitari on tots nosaltres ens adrecem quan passa qualsevol cosa. I a vegades anem allà perquè tenim un mal de panxa, però darrere hi ha un trasfons i el professional ja ha d'estar format per fer una exploració més enllà del símptoma que t'està explicant, sinó veure quin és el nivell de vulnerabilitat física, psicològica, emocional, social de la persona. Per tant, poden detectar. Sí, sí.
1: Uh-huh. Hem dit que el tercer esglaó seria ja un trastorn lleu. Aquests trastorns lleus els podem allò posar una etiqueta o no?
3: Bueno, aquest model que estem explicant, esglaonat, és un model que està recollit a la bibliografia, és un programa redactat, escrit, i que tothom el pot trobar sí, en qualsevol recerca bibliogràfica o per internet. I en nivell 3, 4 i 5 ja, de moment, està categoritzat per una sèrie de diagnòstics o problemàtiques o

0: la Fundació Sanitària Mollet. I, clar, podríem dir que una depressió podria ser lleu, però també podria ser d'un sever, no? En funció... Ho diem perquè hi ha alguns trastorns mentals que els banalitzem molt, no?
1: Sí.
0: Els tenim allò tan incorporats en el nostre dia a dia que igual diem de forma col·loquial tinc una depre, no? I li treus importància, però igual si grates una miqueta més te n'adones que aquella persona és una depressió que li està provocant allò fins i tot a nivell funcional, no? Del dia a dia li pot afectar.
1: Exacte, per un diagnòstic no determina tampoc exclusivament la gravetat. Hem de mirar els elements i factors com són el nivell de funcionalitat que té aquella persona, el nivell social, la seva situació més, doncs el que diem, laboral, socioeconòmica, i per tant un problema que podem pensar o que nosaltres categoritzem més en un nivell 3-4 pot ser una ansietat. Doncs una ansietat que t'està limitant constantment cada dia, que et fa que no puguis aixecar-te del llit, doncs és una gravetat, té un nivell de gravetat major, superior. És veritat que si agafem el DSM-5, tu pots al final classificar el diagnòstic en funció d'uns criteris que ja marca. Una depressió lleu, doncs, té unes bases bibliogràfiques i científiques que fan dir que és lleu, si és greu, doncs és greu. Però per dir que una persona està en un nivell més greu o més lleu, no podem quedar-nos només amb el diagnòstic, hem d'anar més enllà. I sobretot és mirar funcionalitat i com està impactant aquest problema al teu dia a dia.
0: Avui estem explicant aquest model, sobretot perquè siguem conscients també, no?, de que el nostre trastorn, la nostra situació emocional, tant es tractarà a la primària com al centre hospitalari, ho diem perquè les persones de vegades allò diuen jo em trobo molt malament, però no em deriven allà on hauria d'anar, no? I sembla que no ens estiguin atenent tal qual nosaltres pensem que ens haurien d'atendre. I la Mar ho ha explicat molt bé al començament dient jo vinc també d'un centre, no?, d'atenció primària, és a dir, que perquè no et derivem potser a l'hospital no pensis que els professionals que som allà també ens desplacem als centres d'atenció primària i a la primària t'atendran igual de bé, no?
1: Exacte, correcte. El que es pretén amb aquest model és donar l'atenció que necessita cada persona en el lloc més indicat, el lloc ideal, i sobretot si està més proper al teu entorn habitual, doncs millor, al teu domicili, millor. Llavors, en tota l'atenció a la salut mental es donarà exactament igual, perquè és l'equip especialitzat que es desplaça al centre d'atenció primària, per tant, et visitarà possiblement inclús ara en el nostre territori la mateixa persona, inclús. O sigui, la mateixa infermera, jo ara estic visitant el CAP i ara per la tarda puc visitar aquí el Servei de Salut Mental. I després, si és un equip d'atenció primària, estem constantment en coordinació i relació, que és el que, bueno, sempre hi ha millores per descomptat que es poden fer respecte a la coordinació, el treball col·laboratiu, però nosaltres cada dia que estem allà tenim un espai de reunió amb els professionals d'atenció primària. Això què vol dir? Que compartim dubtes, compartim els casos, és a dir, una persona que potser no ha arribat a un nivell 3 per com està funcionant, però el metge d'atenció primària o l'equip d'atenció primària té un dubte sobre el seu maneig, ens truca a la porta o tenim aquest espai de reunió que ho compartim, perquè potser no cal que ens derivi. Li fem un assessorament, fem formacions continuades perquè els professionals també d'atenció primària cada cop pues, tinguin més eines de valoració, d'oferir recursos, i per tant ens retroalimentem en coneixements també cadascú, és a dir, nosaltres anem allà a fer formació però ells també ens ensenyen a nosaltres.
0: En aquests equips són similars? És a dir, hi ha un psiquiatre, infermera que hem dit allò, hi ha tres persones, no? Tres
1: sí,
0: professionals?
1: Exacte, ara mateix de qualsevol persona que vagi a un centre d'atenció primària en el nostre territori trobarà un psiquiatre, infermera i psicòleg que poden anar un cop a la setmana o cada 15 dies en funció de la població, les necessitats.
0: Que els psicòlegs serien aquestes referents a benestar emocional?
1: No.
0: Són ho diem allò perquè fa uns anys que també es van incorporar aquestes figures i a més es fan treball en grup, no?

0: de determinades temàtiques. No sabíem si això forma part també dels equips de salut mental o no.
1: El REBEC, el referent de benestar emocional, exacte, forma part de l'equip d'atenció primària, està en el grup motor, que li diem, que si voleu ara us explico, però no és el psicòleg, és un psicòleg clínic que ve del centre de salut mental, no és el REBEC. Uh-huh. És un psicòleg clínic especialitat que ve del servei també.
0: Doncs ja que ha sortit el terme, anem a explicar què és això del grup motor, no, que bueno, tenim.
1: El grup motor és un espai, un recurs que tenim també, doncs, per encara reafirmar més o poder treballar d'una manera més intensa tota la coordinació. Llavors, en aquest grup motor estaria el referent de salut mental per part d'atenció primària, que habitualment és un metge, metgessa, una infermera, el REBEC i treballador social, i també hi ha habitualment un referent administratiu, i després estem els professionals referents de salut mental, que hi anem. Llavors, són trobades, espais de reunions que fem de forma, bueno, mensual, bimensual, per millorar aquest tipus de programa i de model, veure que on tenim més mancances, on tenim coses que es podrien potenciar, que és el que està funcionant bé, perquè, bueno, i per poder fer avaluació, formació, detectar quina formació necessitem i com avaluem indicadors, perquè al final és un model que s'ha d'avaluar, s'ha de fer un seguiment per veure també si és efectiu.
0: De fet, allò quan es modifiquen, no?, les maneres de funcionar, i ara estem parlant d'aquest model que s'ha implementat fa 2 o 3 anys, no?, aquest model esglaonat, és per millorar l'atenció a la ciutadania, també la situació, entenem, dels propis professionals, i potser també perquè hi ha més demanda en el que és l'atenció a la salut mental.
1: Sí, en resum, és clar, una millora per tothom, però sobretot és una millora per l'atenció a la salut mental de la població. Sí que hi ha un augment, hi ha un augment de certes patologies, però sobretot era un augment de certes patologies, el que diem que a vegades no hi ha una afectació funcional tan greu, o el que no li diem trastorn mental sever. Per així, per entendre'ns, un trastorn mental sever, potser una esquizofrènia, una psicosis, certs trastorns bipolars, però sobretot hi ha hagut un augment molt important de trastorns més de l'emoció, trastorns d'ansietat, de depressió lleu, i per tant s'estaven atenent en els centres d'atenció especialitzats molta patologia que es podia donar un altre tipus de resposta. I realment l'atenció especialitzada del nivell màxim, nivell 5, deixar-ho per a aquella gent que realment necessita aquesta intensitat, i ja no només per intensitat, sinó per potser té altres necessitats, i ara ocupaves més espai amb una patologia una mica més lleu. Llavors ha intentat com endreçar tot el que fem i treballar com un equip coordinat. I ha sortit aquest model esglaonat.
0: Dintre d'aquest augment de la demanda per part de la població, no?, en temes de salut mental, es parla molt del jovent. No sé si això també aquí en el territori s'ha detectat, que hi ha doncs, això, una necessitat més imperiosa que amb altres estadis de la nostra edat vital, no sé, no?
1: Sí, és veritat que encara que nosaltres des de la Fundació Sanitària tenem persones a partir de 18 anys, però treballem també per proximitat física molt de la mà de Sant Joan de Déu i dels equips d'infantó juvenil, i sí que també hi ha una problemàtica que ha anat augmentant de malestars emocionals, potser. Ja no parlarem, si volem, de patologies, que també, però quan parlem de nens, de joves, està bé parlar de malestars, de trastorns, abans de patologitzar el que està passant. I també funcionen amb aquest mateix model esglaonat. També es desplacen, ells ho podrien explicar en un altre moment, als ambulatoris a fer aquesta atenció, i per posar una mirada molt especial amb el que tu estàs comentant ara, de certes problemàtiques que ja arriben els pediatres i després dels 15 anys passen al metge d'atenció primària en adults, i que poden començar a detectar malestars i que a vegades no tenen eines suficients per saber com atendre aquests joves, aquestes famílies, perquè hi ha una intervenció familiar molt important i, per tant, aquests professionals de l'especialitzada també es traslladen per donar aquest suport.
0: Entenem que els professionals de la salut han esdevingut o han de ser grans escoltadors, perquè pel que ens està comentant Marc Bodes, evidentment és a través d'aquestes converses, no?, d'aquesta escolta activa, que sovint doncs, es pot detectar a temps i prevenir un trastorn que vagi a més. No?
1: Totalment, Emma, has dit el que la clau.
0: Potser el que els hi manca és temps per poder-se dedicar a aquesta escolta activa, però m'imagino que és una de les feines que tenen ja no només els professionals de la salut mental, sinó tota la resta, no?, que comentàvem. Jo potser amb una visita rutinària d'un control que et fa l'infermera, aquesta escolta activa pot detectar, no?, si aquella persona potser ho està passant malament i no li aniria pas malament algun d'aquests recursos que té la sanitat.
1: No? Sí, sobretot això el que tu has dit, el que volem és fer prevenció, evitar cronificar, detectar molt a temps quan està passant alguna situació que pel que sigui, ja sigui social, però que ens està impactant molt a la nostra salut mental, detectar-la i poder tractar-la. En el tractament, lògicament, una part molt important és la valoració, l'anamnesi, que li diem, no?, fer una exploració, i per fer una bona exploració has de fer una bona escolta, una escolta activa, però també saber què has d'explorar. Per això és molt important la formació, que és el que és un altre dels punts claus d'aquest programa Esglaonat, de formar en un temps que tenim de visita, què són els aspectes clau que hem de preguntar, que hem de saber per determinar si està passant alguna cosa, més enllà del que pot passar d'un malestar a la vida, perquè també hem de parlar, que ja ho hem dit moltes vegades, que en el nostre dia a dia ens passen moltíssimes coses que no són patologies, que són malestars de la vida i que moltes persones ja tenen eines i no necessiten, i tu els hi pots oferir, no, gràcies, però jo ja tinc eines pròpies i recursos i ja faig front al que m'està passant. Però fer una bona exploració, una bona anamnesi, és veritat que els tempos ja ens agradaria que puguin ser, que siguessin una mica més amples, però bueno, en aquest temps has de tenir clar les coses que has de preguntar, que has d'explorar, perquè potser la persona et ve manifestant nosaltres, perquè quan ja ens ho deriven ja sabem que hi ha un patiment darrere emocional, però potser un metge d'atenció primària, pues el que diem, li fa mal al cap. Oh, veu
0: passant coses, no?
1: Li fa mal, és una sintomatologia física, molt habitualment darrere una sintomatologia física hi ha un malestar emocional. Per tant, has d'explorar una miqueta. Després hi ha uns símptomes doncs molt evidents, no? Hi ha més de, bueno, quan una persona té certes emocions molt afectades, no? Doncs ja ho veus com més clar. Però si no, has de saber explorar molt bé.
0: Un altre dia parlarem d'aquestes exploracions, però ara se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies a Marc Bodes per haver-nos explicat aquest model Esglaonat, perquè tenint la informació també la ciutadania sap millor, no?, de quina manera som atesos per part de la sanitat pública. Fins una altra, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres i quan vulgueu. Moltes gràcies.
0: Adéu-siau.

0: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del Cèntric Espai Cultural.
1: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
2: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
2: El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
1: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
4: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El jutge cita Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a compareixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i també l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà, per tant, per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i també en pobles propers. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri de Font de la Pólvora de Girona, Riu d'Arenes, també a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó i també Quart i Salt. Els agents han trobat, de fet, una plantació interior de marihuana en almenys en un dels dos domicilis escorcollats. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen encara en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent, a Manresa. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa Aqualim. El CEM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I avui, govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se a la tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament aquest matí també el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. Avui qui sí fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a aquestes reivindicacions. N'ha parlat avui a la xarxa la Tània Arròs, que és portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
2: Nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
1: Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova vaga a tot Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals i la manca d'acord amb l'Ajuntament. La vaga precisament coincideix amb el període previ a la selectivitat i els exàmens finals, fet que podria afectar directament els estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'avinguda 11 de setembre.
5: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
7: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ven a Delta Prat, concesionario oficial Kia en Prat de Llobregat o visítanos en kia.com.
10: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
11: Planeta Prat,

0: 5 minuts per sobre de les 11, en aquest dimarts-dilluns fem el repàs també àmpliament dels esports com s'ho mereix doncs, aquesta primera eliminatòria dels play-offs. Jonathan Marín, què tal? Benvingut de nou.
1: Gràcies, bon dia novament.
0: Avui a més estem molt contents i per tant és un dia que val la pena dedicar-hi esforços perquè déu-n'hi-do quina ratxa portava l'AE Prat i ara doncs sembla que ho intenta canviar en la part més important de la temporada. També.
1: Sí, no? El míster ja ens ho deia, no? Que doncs no passa res per com s'havia acabat la temporada, perquè evidentment el bagatge era molt negatiu, amb 5 derrotes, sinó que importava el canviar el xip i que en els play-off fos un altre equip diferent. Bueno, de moment la primera passa s'ha fet, és a dir, hem vist un Prat millor en el play-off, amb alguns fantasmes que vam poder veure potser a la primera part, perquè el partit va començar bé per al Prat, però a mesura que anaven passant els minuts, el Sant Mauro es trobava molt més còmode i va acabar finalment doncs, dominant o tenint el control del partit en els primers 45 minuts. Va tenir molt bones ocasions per intentar avançar-se, però doncs, el porter Potablava Guiseris doncs, es va lluir sota pals i va evitar doncs, el gol dels locals. A la segona part, bueno, Vilajuna va fer alguns retocs, alguns ajustos i doncs sembla que la cosa va anar bé perquè doncs en els següents 45 minuts doncs vam veure un Prat una mica més còmode, una mica millor, que es feia novament el partit, que tenia novament el control i en el 54 una jugada per banda esquerra de Riqui Vidal, doncs que acabava una centrada, la pilota ahí quedava com a la frontal mig refusada, mig morta i Adri Ribas que l'enganxava i finalitzava amb un potent xut per l'escaire. A partir d'aquí el Prat no es va ficar enrere, va seguir doncs, buscant el segon gol, un segon gol que no va arribar i per tant s'acaba doncs, amb aquest avantatge d'un únic gol per afrontar aquesta tornada al Sagnier, que veurem si doncs, és còmoda o no és còmoda. Segurament s'haurà de lluitar, no crec segur, que sigui un passeig. El Sant Mauro doncs, va plantar cara i segurament plantarà cara també aquí. En un partit que es va veure un ambientàs, els propis jugadors ja ens ho avisaven des del Sant Mauro en les hores prèvies al partit, que es preparava un tifo pràcticament al camp de gom a gom, i així va ser. Ambientàs en el partit que es va disputar a Santa Margarida de Montbui. Veurem també a la tornada, després escoltarem el míster David Vilajona, que doncs, feia una crida també per doncs, que això que es va viure allà doncs, també es pugui viure aquí al Sagnier, amb un camp ple. També en el partit, i que segurament en la tornada ho comentàvem abans a les 9, el tema de la temperatura. Allà, a les 7 de la tarda, feia calor, però feia bueno, calor. Era a les 7 de la tarda, recordem, comarca de Noia, una mica més a l'interior, l'ambient podia ser una mica més fresc, però després escoltarem els futbolistes que la calor els hi va jugar, almenys en la primera part, una mica una mala passada. La tornada serà pitjor, perquè serà aquí al Sagnier, la humitat és més elevada que allà, a les 4 de la tarda.
0: Molt dur.
1: O sigui que veurem també el tema de la calor, quin paper juga aquest diumenge. En fi, anem a començar a escoltar la veu de protagonistes i arrenquem doncs, amb el míster, en David Vilajoana, i també amb el futbolista Alejandro Arx, que va fer un molt bon partit, parlant d'això, d'aquesta primera part que no va ser doncs, molt bona i que doncs, després es va poder revertir en el segon temps.
2: Bé, la primera part ens ha costat una miqueta ajustar. També és cert que l'equip ha anat agafant confiança a mesura que passaven els minuts, perquè ja us dic, veníem de 5 partits perdents i evidentment hem agafat confiança a base de patiment, a base de metros, a base de córrer, a base de patir. Però vaja, l'equip ha fet un pas endavant, jo crec, a nivell d'esforç, a nivell d'intensitat, a nivell de competitivitat. És el que ens està faltant en molts partits. No ens hem vingut a cap moment cap avall, hem mantingut un to alt i vaja, molt content pels jugadors perquè ho estaven passant malament, tots ho estaven passant malament i realment el grup s'ha fet fort i ens hem ajudat entre tots i això ens ha fet tirar endavant.
3: Al final, la primera part hem intentat ajustar les coses que em faltaven perquè també amb la calor hem patit bastant, però bueno, al final la segona part ha sigut molt més bona, on hem tingut tot molt més controlat.
1: Doncs és el que comentàvem, el tema de la temperatura.
0: És que es nota moltíssim.
1: Doncs es nota molt. I aquest cap de setmana, no sé els graus de temperatura que hi havia allà, però bueno, més o menys a tot el territori, dels 25 més o menys, no, crec que no s'ha baixat, no?
0: I va cap amunt,
1: I va cap amunt, o sigui que
0: veurem. Aquesta pausa d'hidratació?
1: A vegades sí, a vegades no.
0: Aquí s'hauria de fer, segur, a la tornada.
1: Jo crec que s'hauria de fer, sí. Jo crec que aquí a la tornada això ho ha de determinar la federació, però jo crec que sí, que seria molt, molt necessària aquesta pausa d'hidratació i segurament els equips l'agafaríem amb els braços oberts, perquè també aquesta pauseta d'hidratació ajuda molt a fer aquest temps mort de... Doncs al final és a l'equador també de la primera part o de la segona part, doncs fer petits ajustos sempre s'agraeixen, o sigui que veurem, jo crec que seria necessària perquè farà, no sé quines són les previsions de temperatura, però a les 4 de la tarda és en aquestes hores que et diuen millor no surtis de casa. Si ja a les 7 de la tarda van passar calor, imagina't, i també pel públic, però bueno, el públic sí que és veritat que... Doncs,
0: diumenge has dit,
1: Diumenge a les 4 de la tarda.
0: 27 de màxima, 20 de mínima.
1: I segurament aquestes 27 de màxima són a les hores centrals, és a dir, entre les 12 i les 5 de la tarda. Sí seria necessària aquesta pausa d'hidratació. Bueno, esperem que es pugui fer.
0: Molt bé.
1: Més declaracions, el míster comentava això, no?, de que per moments doncs, fins i tot podria haver arribat a aquest segon gol que doncs, no va poder arribar.
2: Podríem haver perfectament marcat un segon gol i llàstima que és el que ens està faltant, una mica d'encert i encara una mica de precipitació amb passades molt fàcils que perdem quan hauríem de tenir més qualitat que tot això, però vaja, també els nervis, l'angoixa que portàvem de molts partits perdent i vaja, ja et dic, dono per molt bo perquè aquest equip venia donant, el Sant Mauro venia donant una dinàmica molt positiva, té jugadors que amb el peu ho fan molt i bé i aquí al seu camp és molt difícil guanyar i aquest any ho hem fet dues vegades, ara el que cal és a casa continuar amb la mateixa dinàmica perquè no hi ha res fet.
1: S'ha de posar també molt en valor aquesta victòria, no només perquè sigui, no?, el context, una eliminatòria, sinó perquè era fora de casa, amb un Sant Mauro que venia d'una gran ratxa de més d'un mes sense conèixer la derrota, que havia fet doncs, una miqueta de rotacions ja de cara a aquest tram final per doncs, afrontar el playoff de les millors de les maneres, i un Prat que venia de tocar fons, o sigui, va tocar fons. No sé si tant amb la derrota contra el San Juan Atlético de Montcada, sinó jo crec que amb la derrota contra el Castelldefels, que recordem el Prat guanyava 2-0 en el minut 85 i va rebre 4. I es complicava molt la vida per assolir aquesta quarta posició, perquè van acompanyar els marcadors, però sabia que doncs, clar, havies d'anar a jugar al camp d'un equip que jugava a la primera posició i que poc els de sota guanyessin els seus partits te n'anaves cap a baix. No va ser el cas i el Prat va poder mantenir la quarta posició, però l'equip va tocar fons i això, no, aquests nervis doncs, sembla que van jugar una mala passada per moments i a veure ara, a aquesta tornada segurament la moral s'hi haurà pujat una mica.
0: Segur.
1: Doncs de pujar la moral i de pujar el nivell era el que demanava i reclamava el míster i doncs l'equip va respondre.
2: El que es tractava, això sí, era pujar una mica més al nivell i és el que hem fet. Calia reforçar l'equip, ja et dic, no, jo no sóc un gran psicòleg, però vaja, jo crec que l'equip per si mateix ha fet un gran esforç a nivell mental perquè és un equip que venia de cops durs i ni érem tan dolents llavors ni ara som tan bons, però hi ha molt més jugador del que molta gent es pensa.
1: Bueno, i és que al Sant Mauro, quan li van preguntar divendres al tècnic, jo li vaig preguntar per els perills del Prat i sobretot el que em va dir és que és una de les millors plantilles de la categoria. Al principi de temporada eren els favorits per pujar, ser primers. Però el futbol, a vegades, doncs... I no a vegades, jo crec que molt sovint passa que amb els noms no és suficient i hem vist grans projectes només en competicions territorials, sinó en el futbol d'elit, que amb els noms no et dona per guanyar les competicions i el que importa al final és el bloc, és l'equip i una bona actitud. Però clar, quan els jugadors estan bé, doncs evidentment aquí el Prat m'ha marcat i segurament marcarà la diferència en aquest playoff. Més protagonistes, escoltem ara doncs, l'autor del gol, Adri Ribas, i escoltem novament Alejandro Arx, tots dos satisfets per al partit que es va jugar.
4: Veníamos una dinámica mala, pero también hemos tenido lesiones, sanciones y bueno, al final es estar concentrado, 4 partidos y a muerte.
3: La veritat és que hem fet un partit molt complet en tots els aspectes, sobretot defensivament hem aconseguit la porteria 0, que portàvem molt temps sense poder aconseguir-la i jo crec que al final és el més important. Falta la tornada a casa amb la nostra gent i a passar de ronda.
1: Doncs també, posar en valor aquesta part defensiva, un Prat que va jugar també amb una defensa única en aquesta temporada i va respondre molt bé als futbolistes que va posar el míster. I un míster que doncs, també als micròfons del Prat Esport explicava que ara mateix el Prat es troba en el seu millor moment, o almenys des de fa un mes, perquè ara mateix l'equip, sí que és veritat, que per aconseguir l'objectiu depèn només d'ell mateix.
2: Estem millor que fa un mes enrere, perquè ara depenem de nosaltres mateixos, que ja diu molt. I ja et dic, el proper partit és un 0-1, en qualsevol moment ja heu vist que és la primera part, n'han tingut dos clares, que el Dani ha fet dos grans aturades. Hem de seguir amb la mateixa dinàmica d'esforç, de treball, que és el que ens faltava. A nivell de contundència com a equip estàvem tous.
1: Sí, la veritat és que el Prat tampoc el que pot fer ara és refiar-se, perquè sí que és veritat que l'avantatge és mínima i sí, comences el partit amb ganes, una jugada desafortunada i el Sant Mauro marca un gol i ja apareixen els fantasmes. O sigui que el Prat ha de prendre, jo crec, el partit com si anés 0-0 i és una final de 90 minuts i, bueno, sí, és un gol d'avantatge, però res més, perquè la veritat és que, doncs, bueno, ja ho hem vist, comentaven el tema del Castelldefels, un 0-2 que es va remuntar en un moment.
0: Sí, sí.
1: I el Prat és un equip que, tot i que ha aconseguit, doncs, refer-se, segurament el tema mental és una miqueta tou, i si et marquen un golet, doncs els fantasmes apareixen ràpidament o poden aparèixer pel cap d'alguns futbolistes. Per tant, doncs, el Prat ara ha d'intentar rematar la feina a casa amb el caliu de la seva gent i sobretot doncs, no baixant la intensitat i això, imposant-se al rival.
3: Sí, no, al final sabíem que aquest era el nostre moment i que sabíem que ho havíem de fer ara o no ho podríem fer. I al final és el que hem fet, hem complert i ara queda la segona part.
4: Sí, bueno, al final nos ayuda a dar un pasito, pero nada más, o sea, hay que jugar la vuelta, quedan otros 90 minutos y a por el objetivo.
1: Doncs escoltàvem a Adri Ribas i Alejandro Ars, que no es refien, eh? O sigui que això també ve per part dels futbolistes, que veuen com això, una segona part d'aquest partit de 180 minuts, on doncs, això, l'avantatge és mínima i per tant s'ha de rematar la feina, que de moment doncs, no s'ha fet de res, sí que és veritat que doncs, s'ha fet una petita passa endavant. I per fer-ho, doncs, el que et deia, reclamen i esperen viure un ambient, si no igual, similar al que es va viure a Sant Mauro. Segurament el context és més difícil, primer de tot perquè pel Sant Mauro jugar un playoff d'ascens allà era històric.
0: És una fita, sí.
1: Recordem, el Sant Mauro, fins no fa molt, s'enfrontava a equips com l'Atlètic Delta, el filial del Prat, i clar, s'estava jugant l'altre dia amb el primer equip, amb un ascens a tercera ref. Per tant, evidentment,
0: un poble més petit, també.
1: És un poble molt més petitó i, per tant, doncs, això, la crida era molt més fàcil fer-la perquè doncs, s'omplís al camp. Segurament serà més difícil fer-ho al Sagnier per molts temes. Primer, doncs, clar, el Prat ve d'estar a segona ref, a segona B, el context, l'horari, recordem, sí, ja ho hem comentat al principi, però és a les 4 de la tarda.
0: Crema solar, gorres
1: el partit es,
0: i
1: el partit es dona
0: per
1: la televisió, es dona per la xarxa. Clar. Això també juga l'altre, el partit contra el Sant Mauro no es donava per la xarxa. Per tant, és més difícil, però, bueno, segurament, jo crec que això sí, veurem una millor imatge que en els partits que hem vist darrerament de Lliga a casa, per això, perquè és una eliminatòria i segurament, doncs, gent de la base, amb les famílies,
0: clar,
1: tot això segurament doncs estarà present, a banda d'aficionats que, evidentment, doncs, podran veure el partit in situ.
0: És el dia, de fer-li costat.
1: És el dia, perquè pot ser l'últim partit de la temporada, o sigui que, bueno, és el dia per anar-hi. I això, com dèiem, el míster que fa una crida perquè l'afició potàlava ompli el Sagnier.
2: M'agradaria molt comptar amb el suport de la gent. Fa temps que no veig el Sagnier, molta gent. És una oportunitat. La gent ha de pensar que aquests jugadors ho estan donant tot. I és un playoff i s'ha de gaudir del playoff i per què no? Ja et dic, estem millor que mai perquè estem amb possibilitats, perquè depenem de nosaltres i a mi m'agradaria que es fes una crida perquè l'afició tornés, omplís el camp, gaudís de l'esforç dels jugadors, perquè si s'esforcen així poden fer millor o pitjor, però no hi ha cap retret i ens encantaria poder donar una alegria a l'afició i afrontar una final d'un playoff i, escolta, i anar a jugar per guanyar-lo.
0: Clar que sí.
1: Doncs això, aquesta crida que fa Vila Joana perquè la gent vagi al Sagnier. I ara ens comentava el nostre tècnic que sí, es fa per la xarxa i també per la ràdio, i és veritat. Ja no ho dic perquè ja ho dono per suposat, i sí que és veritat que el tema de la ràdio és compatible amb anar al camp.
0: Exacte.
1: Molta gent va al camp
0: transistor i amb la ràdio, cap al camp.
1: hi ha gent que li agrada veure els partits i també doncs, escoltar una narració,
0: sí,
1: perquè hi ha cosetes
0: sí,
1: que... Doncs,
0: home,
1: o la vista, que a mi...
0: És diferent.
1: La vista també falla,
0: que ens falla,
1: O sigui, a vegades pots dir, no sé qui és el d'aquell cantó i amb la ràdio saps quin futbolista és, o, per exemple, els futbolistes rivals, o sigui que...
0: Jo quan vaig ser sòcia de la EPRAT, que vaig estar tota una temporada, portava el transistor sempre, amb
1: sempre,
0: la nostra retransmissió,
1: sempre.
0: I llavors t'enteres de les coses, dels detalls que no acabes de veure.
1: És un clàssic. Sí que és veritat que potser les noves generacions, que no ho sé, perquè jo ja no sóc de les noves generacions,
0: no som.
1: No sé si aquest costum la mantenen o no, però això de tota la vida, no?
0: És el millor. Ja, és el
1: recordo
0: millor.
1: Anar, per exemple, jo que sé, al Camp Nou,
0: sí, sí.
1: I la gent amb la ràdio... No només per assabentar-te del que passava al partit, sinó també
0: de
1: la resta, de tot.
0: De la intrahistòria, de tot. De
1: que
0: tot.
1: És una mica més, no? Complementar una mica més l'experiència.
0: Clar que sí.
1: Doncs això, ho farem, evidentment, des de dos quarts de quatre, mitja horeta abans, ja començarem amb la prèvia, amb Valèria i Kevin des dels estudis, i allà des del camp, doncs, amb la narració d'en Nil Piera, no hi serà l'Ivan, recordem perquè l'Ivan doncs el tenim a Badajoz.
0: Quina setmana esportiva ens espera,
1: sí.
0: Eh?
1: Tenim l'Ivan fent al Club Bàsquet Prat, demà agafa ja el vol cap a Badajoz, cap a les 12 del migdia.
0: Molt bé.
1: I recordem, dijous partit, divendres partit i dissabte partit. I és a un quart de dues, a les 13:15 del migdia. I, evidentment, doncs, des de Badajoz, com que no li dona temps a arribar
0: no,
1: al Prat.
0: No, arriba.
1: I per això la narració la farà el Nil Piera, que també és un crac, acompanyat del Manolo Gol i també de l'Hugo Bosque, que li acompanyaran en aquesta retransmissió. O sigui que anem amb la millor de les cobertures per aquest partit entre Prat i Sant Mauro.
0: Perfecte.
1: Més detalls. Anem amb el darrer tall de veu del partit. El míster Vilajoana comentava tema de futbolistes amb els que podrà comptar o no de cara a aquesta tornada. Doncs espera i confia en poder tenir a Carlos García, el defensor, i també a una millor versió de Martín Lamelas, que mica en mica doncs, va agafant el ritme de competició.
2: Esperem, aviam si podem comptar amb ell, perquè és un jugador que no només en el camp sinó fora ens aporta molt, i tant de bo puguem comptar amb ell, però vaja, hem d'esperar l'evolució de la seva lumbalgia. I el Lamelas, content, perquè el dia del Martinenc l'hagués matat, i no, és un jugador que ha de marcar diferències. Avui heu vist que ha sortit com un juvenil corrent-ho tot, n'ha tingut una que ha hagut marcar, venia ell bé de 6 mesos d'inactivitat, s'ha incorporat fa apenas un 3 setmanes a entrenar, a agafar el ritme, però si el Martín incorpora la seva qualitat, la mentalitat i ens ajuda i ell és conscient i se'n dona compte del que necessitem d'ell, pot ser determinant en aquest playoff, perquè no, hi ha pocs jugadors amb més qualitat que ell en aquesta categoria.
1: Recordem, perquè algú digui i per què el volia matar contra el Martín, Martín Lamelas. Recordem que Martín Lamelas venia d'un munt de mesos lesionat.
0: Sí.
1: El míster, doncs, en la seva tornada als terrenys de joc, el va posar de titular contra el Martínez, però no era Lamelas que tothom recorda, i el descans se'l va ventilar. Suposo que, doncs, evidentment, no, per les seves paraules, doncs, no molt content per al seu rendiment, però sembla que ja... una mica més de calma, doncs està tornant i a veure si no el tenim no tenim la seva millor versió per aquesta tornada, però si el Prat passa, doncs que la podem tenir per a la següent.
0: Clar.
1: I per a la següent, si el Prat passa, doncs tindrà o el Rubí o la Pobla de Rivals. De moment, en el partit d'anada, empat a 1. Va començar el partit amb un gol de penal a favor de la Pobla, un gol que doncs, va ser a través d'una molt bona acció del futbolista Siuró, i que va transformar després dels 11 metres Xavier Samper. Semblava que la Pobla podria passejar-se, però la veritat és que el Rubí va reaccionar molt bé, va tenir moltes ocasions, però no les va marcar,
0: uh-huh.
1: I després, ja en el segon temps, en una acció desafortunada, doncs el futbolista de la Pobla, Àlex Beamuth, se la va marcar en pròpia porta, i per tant, doncs, sí. O sigui, les va tenir de tots els colors el Rubí, el porter de la Pobla es va haver de lluir, i no va haver-hi manera de marcar, però una acció desafortunada i pum.
0: Quin just és.
1: La marca la Pobla, ja que ells no marcaven, doncs ja l'Àlex li va donar un cop de mà. Bueno, tot igualat, empat a un, sí que és veritat que doncs, ara s'ho han de jugar a Tarragona, és a dir, al camp de la Pobla, i evidentment la Pobla doncs, parteix com a favorit, però això està molt igualat i són 90 minuts i el marcador és d'un a un, o sigui que veurem si és la Pobla, que tothom doncs donaven per fet que seria la Pobla, o és el Rubí, que recordem el Rubí és l'equip que es va ficar sota la, no? La botxina. Recordem, sisè classificat pels pèls, li va treure la plaça al Castelldefels, o sigui que, i a vegades compta, que aquests són els equips que després s'emporten al playoff.
0: Mira,
1: que el Prat ja li va passar una vegada, es va ficar en el darrer moment en el playoff i després d'aquí, pom, cap a dalt i s'emporta al playoff.
0: Si hi ha empat, com per exemple en aquest partit, o no voldrem que passi contra l'AE Prat, hi ha pròrroga, penals, hi ha penals.
1: Anem als penals, o sigui que...
0: Esperem que no, però clar.
1: Esperem que no. No fem patir a la gent, a la gent, però... Però bueno, veurem què és el que succeeix. Jo confio que el Prat s'emportarà la victòria. Molt jo crec bé. Que serà una de les grans cites, o sigui que calma i a l'espera, ja sabeu, des de 3:15 de 4 amb la prèvia del partit i a 4:00 de la tarda, doncs l'enfrontament. Al llarg d'aquesta setmana anirem parlant amb més protagonistes, o sigui que anirem fent xup-xup una mica. I com dèiem, amb el partit del Club Bàsquet Prat també, que ja el tenim doncs, des de dijous, o sigui que en res ja comencem també amb aquesta fase d'ascens. Gran setmana la que ens espera.
0: Sí, totalment. Farem una cobertura mixta també al Planeta Prat amb el suport del Jonathan i les connexions amb l'Ivan, i per tant estarem ben pendents tant del Club Bàsquet Prat com de l'Associació Esportiva Prat en una setmana clau de la temporada. Jonathan, gràcies.
1: A vosaltres, que vagi molt bé. Adéu.

0: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
1: Bona tarda. A part de celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
2: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la sala d'art Josep Balles del Centre d'Art Torremuntades.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Sábado.
5: En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
6: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas.
1: Han surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
7: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
8: Són 11:45.
9: Serveis informatius, el Prat Ràdio.

0: Bon dia, us parla Rocío Santa Eufèmia. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat la redacció de l'estudi informatiu per la quadruplicació de vies entre Castelldefels i el Prat, així com l'estudi d'alternatives per incrementar la capacitat entre el Prat i l'estació de Sants de Barcelona, tot plegat amb un pressupost d'1,2 milions d'euros. L'empresa adjudicatària del contracte Saitec Sau té ara un termini de 2 anys i mig per dur a terme els treballs d'anàlisi necessaris. Aquest anunci arriba després que el propi govern espanyol assenyalés el passat mes de març que endarreria la proposta inclosa al Pla Rodalies més enllà del 2030. Des de l'Ajuntament del Prat, el passat mes d'abril, el ple va aprovar una moció d'Esquerra amb l'única abstenció del PSC per revertir la decisió. La plaça Roger Badia ha acollit la 18a edició de la Festa del Cooperativisme, un acte organitzat per la Cooperativa Obrera de Viviendas amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, que a més s'engloba dins el Maig Cooperatiu. Durant la jornada s'ha gaudit d'activitats infantils, paradetes d'entitats diverses i l'actuació dels capgrossos de la cooperativa i el ball del duo Valparaíso. Escoltem Antoni Pedrero, president de la cooperativa.
1: Portem ja 18 anys seguits fent-la dintre de lo que és el Maig Cooperatiu. El Maig Cooperatiu és l'expressió del cooperativisme i de l'economia social al Baix Llobregat, però té aquesta tradició de fer una festa important per celebrar també la Festa del Cooperativisme al Prat de Llobregat i la Cooperativa Obrera de Vivendes, que és un referent singular i important a Catalunya, pues creu o creiem que és necessari fer aquesta festa per fer més unió, si cal, i visualitzar aquesta economia social i cooperativa.
0: Durant el matí s'han elaborat 1 miler de racions de paella per distribuir entre els socis i sòcies de l'entitat.
2: Esports.
0: L'Eprat ha guanyat 0-1 contra el Sant Mauro en el partit de Nadal a les semifinals del play-off. El gol de la victòria ha arribat amb una jugada per banda esquerra de Ricky Vidal i que Adri Ribas s'ha finalitzat amb un potent xut per l'escaire. Amb aquest avantatge d'un gol, els de David Vila i Joan afronten diumenge la tornada de l'eliminatòria a partir de les 4 de la tarda al Sagnier. En cas de superar-la, els Potalava disputaran la final contra el vencedor del Rubí Poble. Doncs és tot. De moment, tornem amb més informació d'aquí a una hora.
3: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
4: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
5: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio. 91.6 de l'FM. Sintonitza.
7: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
8: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
9: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
10: I així,
9: gener,
10: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
12: Planeta Prat.
0: Tot seguit al podcast Dones al mar amb Laura Quinto.
13: Dones al mar, una producció de Laura Quinto amb la col·laboració del Museu Marítim de Barcelona i el Prat Ràdio.
14: Bon dia i benvingudes a un nou episodi de Dones al mar, on donarem la volta al món. Bé, nosaltres no, però ens l'explicaran i espero que una miqueta aquest esperit i aquesta experiència ens l'enduguem. I és que la Pilar Passanau ha donat la volta al món. Es diu ràpid, però ha trigat molts dies, en etapes, ha fet més de 24.000 milles per donar la volta al món i 4.000 extra amb una regata prèvia. Tot això ens ho explica ara. I és que ho ha fet amb un veler extremadament petit, només de 5,8 metres. Segurament, si teniu cotxe, el vostre cotxe és més gran. Per tant, imagineu-vos amb una dimensió d'aquestes característiques, una embarcació petita al mig de l'oceà Atlàntic, però no només l'Atlàntic, més a baix. Bueno, hauria estat una bogeria si no fos perquè la Mini Globe Race va proposar aquest repte i navegants de totes les parts del món s'hi han afegit. En concret, la Pilar és de Barcelona i ha seguit aquest somni des de que era petita. De fet, sempre ha volgut donar la volta al món i ho ha aconseguit. Felicitats, Pilar.
15: Hola, Laura, moltes gràcies per rebre'm.
14: La darrera vegada que vam parlar ho vam fer d'una manera molt rústica per notes de WhatsApp d'àudio perquè no tenies cobertura, estaves a mitja experiència i t'agraeixo molt que tinguis aquesta estona per nosaltres per compartir-ho i perquè puguem viure una mica a través de la teva experiència el que és donar la volta al món. Per aquella gent que no conegui què has fet, què és la Mini Globe Race, fem un breu recordatori com per situar-los.
15: La Mini Globe Race és fer la volta al món en solitari amb una embarcació de 5,8 metres sense ajuda externa. El que es fa és per etapes, perquè amb aquesta embarcació tan petita no pots portar suficient aigua ni que viures per poder viure tant de temps. Llavors la fan per etapes i la idea és que sumes el total d'etapes i el que ha fet la volta en menys temps, diríem, és el que queda primer.
14: Com és tornar? Perquè fa relativament poc que has tornat i has trobat aquest trosset per compartir amb nosaltres això, però com estàs?
15: Bueno, estic bé. El que passa és que reconec que encara no he aterrat. La volta al món he estat navegant durant 15 mesos i és com un... Estic aquí perquè sé que estic aquí, però és com si en certa manera la meva ment encara estigués en un espai com de quietud, de solitud, i aquí no, aquí tot és molt diferent. Així que no ha sigut fàcil la tornada, però per sort em van agafar per treballar en una embarcació de la Fundació Barcelona Capital Nàutica que em va anar molt bé per tornar a entrar a la societat.
14: De fet, ens trobem aquí, l'entrevista avui la fem a bord del Carisma, una embarcació que a més té molta història de volta al món, precisament.
15: Sí, aquesta embarcació va fer la volta al món i anava parant als diferents jocs on hi havia regates i participava, i davant meu tinc un munt de fotografies i de trofeus i de matopes que van aconseguir doncs, en cada etapa o en cada regata que van participar.
14: Però és una embarcació molt diferent, radicalment diferent, diria, a l'embarcació que has navegat tu aquesta volta al món. Precisament aquest és un veler gros, no sé quina eslora té, però és ben gros i ben còmode.
15: Sí, aquest vaixell té gairebé 18 metres i de mànega em sembla que té 5 i alguna cosa. I, evidentment, a diferència del meu vaixell, aquí tinc cuina, aquí tinc dutxa, aquí tinc cabines a estribord i a babord per poder escollir. I l'espai aquí puc estar dreta, fins i tot si volgués podria saltar, dansar i ballar, el que volgués.
14: Com és la navegació a bord d'un mini de 5,8 metres, d'aquests barcos tan petitons?
15: Doncs jo crec que navegar amb un vaixell tan petitet, les sensacions estan multiplicades comparat amb altres vaixells, no?, més grans. Perquè qualsevol copet que li pugui donar l'onada amb el vaixell ho notes. Llavors, el ser tan petitet és gairebé com un Optimist, però tancat, cabinat. I és un vaixell que és molt incòmode, que sempre s'està movent, que mai pots dir que, ostres, quina calma, perquè encara que el vaixell estigui en mar plana, que no és normal trobar-te a la mar plana, dius, és que no para quiet. A més, sents l'aigua, és com un no parar. Però bueno, al cap i a la fi t'hi has d'acostumar, que és el que vaig fer jo al llarg de les milles, i finalment vaig treure profit i navegar més còmodament, sí, ho reconec.
14: Suposo que la relació que teníeu amb el Peter Punk, que és com es deia el teu veler, el primer dia i l'últim va ser una evolució molt gran, no? Perquè també si té una relació amb el barco.
15: Sí, jo a cada vaixell que he tingut, aquest és el Peter Punk número 6, si no m'equivoco, li poso el nom, el batejo amb el nom de Peter Punk, perquè és com és aquest àngel de la guarda, això li dic jo, que m'acompanya sempre que tinc una regata. Llavors, quan estic navegant, moltes vegades parlo amb ell, no verbalment, sinó mentalment parlo amb ell per comunicar-me, per saber si està còmode, per saber si haig de mullar més a l'escota de l'espi, o haig de caçar o canviar la vela. Llavors me l'escolto i d'alguna manera amb la intuïció o mentalment ens comuniquem i tenim aquest lligam, sí.
14: Però entenc la primera etapa, em penso que ho comentaves en alguna de les entrevistes, no teníeu la mateixa relació que vau tenir al final, no? Vull dir que us veu anar coneixent.
15: Sí, la primera etapa, més que la primera etapa, va ser la qualificació, quan vaig sortir del sud de Portugal, Lagos, fins a Canàries, Lanzarote, Marina Rubicón. Va ser tan dur la coneixença, o sigui, hi havia tant de frec, jo no en tenia el vaixell em portava, jo el volia dominar, no es deixava, va ser molt complicat, vaig perdre una vela, un espí gran, vaig portar la canya moltes hores a mà, n'estava farta, i quan a sobre em va canviar el vent i em va venir de proa, vaig pensar, uf, jo ho estic passant molt malament, jo no vull tornar a lo que ja he viscut abans, no m'ho vull passar malament, així que quan arribi a Lanzarote agafo i em retiro. Però va ser arribar al port i tothom, enhorabona, molt bé. Dic, per què? Perquè has quedat segona. M'imagino que la il·lusió es va tornar a inflar d'alguna manera. El meu ego també sóc boso que també va tornar a pujar i vaig pensar, bueno, doncs això vol dir que mica en mica hem d'anar fent milles.
14: Clar, si et pregunto què ha passat amb tota aquesta travessa, suposo que estaríem hores per explicar tot, no? Però què ha passat? Com ha sigut la travessa? Com la descriuries? Cada etapa ha sigut diferent? Ha sigut un constant d'evolució de la teva relació amb el barco? De tu mateixa? Per on comencem?
15: Bueno, jo començaria per mi. El canvi, la Pilar que va sortir des de Portugal a la Pilar que va arribar, o des d'Antigua, a la Pilar que va arribar a Antigua a cap de 15 mesos, evidentment no és la mateixa. Jo noto en mi una gran coneixença personal. Jo crec que sóc conscient ara de si, per exemple, faig alguna cosa que personalment crec que no està bé fer-la, o que em poso de mal humor, o que aixeco una mica el to de veu. Sóc molt conscient de que ho estic fent, i és un... Para, això ja hem viscut i sabem que no volem continuar per aquí. I llavors, per mi és com una... és com un conèixer-me a mi mateixa, entendre'm l'important que és estar bé amb tu mateixa i, en certa manera, també transmetre-ho als altres, no? Si jo estic bé, jo crec que els altres també senten que estic bé, no? Llavors, la cura amb mi mateixa, el creixement, el voler fer-ho bé amb mi mateixa, jo crec que va ser molt important. I, evidentment, hi ha una regata, no? Una part més material d'intentar aconseguir pòdium o la màxima posició possible. Sí, però al començament potser hi havia més baralla i a mesura que anaven entre els dos punts, però al final jo crec que va guanyar, almenys així ho crec, la part més personal, no? De he fet el que he volgut sempre, m'ho he passat molt bé, noto que la Pilar d'ara no és la Pilar d'abans i la Pilar d'ara té una pau mental impressionant, que és la que vull mantenir el màxim de temps possible.
14: El Mar té alguna cosa, no?, d'aquesta relació amb la pau mental, perquè crec que no és la primera vegada que ho sento, i de fet hi ha navegants que després de fer una travessa tan llarga no volen tornar a terra i segueixen navegant. Penso en Motessier, no?, però crec que no és l'únic.
15: És que no m'estranya, després de viure amb tu durant tants mesos i saber que has de tornar a viure, no dic amb gent, sinó de viure aquesta forma de vida que al cap i a la fi no acabes d'entendre-la, és normal que la gent no vulgui tornar. Jo sí que volia tornar, el que passa és que l'únic que volia fer és mantenir aquest aprenentatge que havia aconseguit fer durant la regata, doncs mantenir-lo ara que estic aquí a terra.
14: Bueno, no sé si algun dia fas la volta al món amb un barco que sí que tinguis, no sé, un llit, un bany, una cuina, igual sí que no vols tornar. La incomoditat va pesar, diguem-ne.
15: Al començament sí, era molt feixuga. A veure, el barco no és confortable, això s'ha de dir, i és així, no? Un vaixell com més petit més costa de viure dintre. Però jo crec que els humans són capaços de mullar-los a allò on estem visquent i que estem experimentant. I, bueno, la resposta era fàcil, o m'acostumo o ho deixo. Només hi havia dues vessants, no? Hi ha gent que va deixar-ho, que no va voler continuar la regata per aquests motius, i en canvi jo vaig pensar, bueno, suposo que algun dia pues, ja m'acostumaré.
14: Quan vas trigar a acostumar-te?
15: De fet, vaig començar a acostumar-me a partir de, més o menys, quan vaig arribar a Fiji, que diem que vaig fer el que és el...

0: aguanto a deixar-me anar, gaudir-ho, disfrutar-ho, i que és així, ja està, no hi ha més.
1: Clar, aquí en aquest deixar-se anar crec que la por de jugar un punt important. No sé si la por fins i tot és necessària per navegar amb certa prudència, no?, o respecte. T'ho hauran dit moltes vegades, que valenta, però hi havia por? Com has negociat amb la por durant tot aquest trajecte?
0: Jo quan he navegat en solitari, por sempre l'he experimentat. No sé, és així, no? Vull dir, navegues sol i t'has d'encarregar de tu, això és el primer, no? I jo sóc una persona de tarannà poruc i, per tant, m'afecta. Quan vaig fer la qualificació, el que explicava abans, no?, d'aquestes 700 milles des de Portugal fins a Canàries, vaig passar tanta por que vaig dir, jo no continuo i deixo la regata. Però vaig donar-me una segona oportunitat amb la intenció de superar aquesta por. L'Atlàntic va ser més o menys dur, la por existia, però d'alguna manera no és que la controlés, però és com si, bueno, forma part del joc, no? I a mesura que anava fent les etapes, aquesta por va realment desaparèixer, o almenys així ho experimento jo, va desaparèixer. L'únic m'apareixia com un senyal d'alarma aquí, en el plexe solar, no sé si sabeu on està, no?, entre les dues costelles, que era com una alarma, com una sensació d'alerta. Però era com, ja està, la meva ment ho tenia clar, que hi havia una alerta, deia, tranquil·la, controlo. I la meva ment li deia al cos el que havia de fer i el meu cos ho veia i ja està. Era com un pacte personal. Per això intento explicar que la meva gran coneixença o el meu gran guany, no?, recompensa, és el canvi que he fet a mi mateixa.
1: Clar, i aquest canvi l'has fet amb un mitjà molt hostil. Quines són les pitjors condicions amb les que t'has enfrontat amb aquesta navegació?
0: Doncs no t'ho creuràs, però era una lluita mental quan la gent em deia, oi, vigila, que això no vol... O sigui, des que vaig sortir del marítim ja em van dir, aquest vaixell, és que no ho faràs, eh? O sigui, això ja va ser una, però me la vaig poder treure del damunt, tot i que crec que a vegades aflorava una miqueta com va ser a la qualificació, quan vaig creuar l'Atlàntic, però mica a mica va desapareixent. I quan vaig anar a navegar l'Índic, em van tornar a dir, vigila amb els corrents, vigila amb els vents locals, que són molt forts, i jo vaig destrossar el barco. Bueno, quan ja comencen així, encara que jo pugui dir, són coses seves, no meves, d'alguna manera em va quedar la ment i la lluita que vaig tenir per dir-li a la meva ment que es tranquil·lisés i que no passava res i que els altres havien tirat cap endavant, doncs jo havia de fer el mateix. Però em va deixar com molt sorpresa que la ment en algun moment em fes aquesta jugada, no? Però me la va fer. Finalment la vaig controlar, la ment, i la vaig dir, endavant, hem d'arribar a Durban, que era la part més complicada.
1: I ara que tenim aquesta ment dominada, tens ganes de seguir amb projectes?
0: Sí.
1: T'agradaria?
0: Evidentment, sí. Ara que veig que sóc capaç, que som capaços de dominar, jo més que de controlar, perquè això del control, jo crec que amb mi va anar al revés. No va ser tant voler controlar com sinó deixar-me anar i tenir clar el que volia fer, no? És... Al començament sí que reconec que volia controlar, volia doncs, intentar aconseguir la tercera posició. La vaig aconseguir en algunes etapes, però no al final, perquè em vaig trobar, quan vam arribar, hi havia una diferència de 12 hores, em sembla, amb el que quedava tercer, i era el que era molt bon navegant, no vaig ser capaç d'enganxar-lo. Al final jo corria molt, però ell portava moltes milles davant meu, i... M'he perdut la pregunta. Perdona, m'he perdut la pregunta. Disculpa, Laura.
1: Estava escoltant.
0: Sí, perdona.
1: Projectes, futur.
0: Ah, sí, perdona.
1: Sí, després d'haver aconseguit això.
0: Això em passa, eh? Això és una cosa que em passa de tornar a la regata. És com si encara estigués navegant i encara que em digues una pregunta és com si la meva ment se n'anés a fer un bordo i marxés.
1: Bueno, crec que és xulo, no? Això, que la ment s'hagi alliberat una mica d'això. A veure quan dura.
0: A veure, no, de moment porto aquí ja gairebé dos mesos, no? Porto un mes i algo, i que duri el màxim possible, perquè és aquesta sensació d'estar i no estar, no? Projectes, sí, jo tinc ara en vista un següent projecte que acaba de començar la llavor, acabo de plantar la llavor, estic regant, estic llaurant la terra i bueno, espero que surti, però com tu saps, Laura, aquestes coses existeixen, es fan, però no es poden dir encara verbalment fins que no aparegui una mica més la planta o comenci a florir.
1: Perquè és difícil. És a dir, això que has fet no només té la dificultat de viure, de navegar-ho,

0: sinó d'aconseguir arribar a la línia de sortida, no? Crec que també amb moltes navegants amb qui hem parlat alguna vegada ens diuen, ostres, que gairebé és més difícil arribar a la línia de sortida que després navegar.
1: A mi, bueno, evidentment, a mi em va passar igual que a les companyes, que em va costar molt. A mi el que recentment em va costar, jo vaig arribar a la línia de sortida, el que passa és que vaig arribar molt justa, en tots els nivells. El vaixell estava més o menys fet, però em faltaven coses de seguretat que m'obligaven a tenir-les per continuar fent la volta al món. Jo havia fet l'Atlàntic i estava més o menys tot tancat, però hi havia unes premisses que havia de complir per fer continuar fent la volta. I, bueno, la qüestió és que per mi va ser més complicat no decidir-me a continuar, perquè va sortir més o menys igual, però jo, si m'hagués parat, hagués dit, hagués dit que no podia fer la volta, perquè no me'n sortiria. Però vaig convèncer la família, vaig convèncer els amics i les amigues de que volia continuar, que volia fer-la, i em va dir, com et podem ajudar? Llavors, va ser una regata molt familiar, molt íntima, molt d'amics, tot i que després es va fer un crowdfunding i la gent també em va ajudar com va poder, però vaig sortir amb uns mitjans molt, molt precaris i vaig arribar aquí per la sort de que la família, els amics i les amigues em van ajudar, no? I si no, no l'hagués acabat, eh?
0: Clar, això ho pots fer amb un projecte petit, però amb projectes més grossos, realment, hi ha tota una infraestructura darrere que el complicat és aconseguir-la, no?
1: Sí, jo vaig estar intentant buscar-la abans de fer la regata, el 2024, vaig estar trucant portes, empreses, companyies, no vaig trobar el suport, però quan vaig arribar a Antigua, quan vaig creuar l'Atlàntic, ja estava al Carib. Era més difícil tornar enrere que tirar cap endavant, i vaig pensar, bueno, jo tinc confiança en que me'n sortiré i que ho faré. I amb aquesta fe vaig tirar endavant i aquí estic.
0: Sent la primera catalana, la primera espanyola que aconsegueix donar la volta al món en solitari, com et queda aquest títol? Com se't posa?
1: Bueno, el tinc a la butxaca i ja està. Vull dir, bé, em fa gràcia, està bé.
0: N'hi ha més, però, que jo crec que venen darrere. Tu creus que hi ha un moment en el món de la vela i aquí a casa nostra on comencen a haver-hi també més dones en la vela oceànica a poc, que puguin fer en algun moment aquesta volta al món? Potser més que fa 10 anys o 20.
1: Jo crec que ara navegant hi ha molta més dona que no pas abans. Jo, abans de fer la regata de volta al món, estava navegant amb una tripulació i érem tres noies. I si estàs navegant i mires fora, veus que hi ha moltes més noies navegant amb els diferents barcos. Aquest cap de setmana va sortir amb una tripulació que tot eren noies. Jo crec que ara hi ha molta més noia que abans i que això anirà pujant mica a mica. I a més, venen gent jove que es nota perquè venen amb ganes. Vaig fer la sala aquí també amb el Carisma, amb un grup de noies, i déu-n'hi-do el nivell que hi havia. Jo deia, anem a fer una cosa, i elles s'anaven directament totes juntes a fer-la, i era un goig, navegar així.
0: Clar, aquí tenies a dones que hi han creuat Atlàntic, diguem-ne, que algunes ho havien creuat fins i tot dues vegades, no? Sobretot ministres, la majoria eren, no?
1: Sí, la majoria eren de la classe mini, que és una embarcació de 6,5 metres per creuar l'Atlàntic en solitari, i direm que elles saben el que és gestionar-se les coses elles soles i te n'adones que tenen un gran bagatge i que pots comptar amb elles perquè a la que dius una cosa ho fan i ja està. I, no... I de fet, a vegades elles mateixes em deien, podem fer això, no? Doncs endavant, genial.
0: Clar, és curiós, una embarcació plena de dones que habitualment naveguen en solitari. Com va funcionar? Clar, perquè la navegació en solitari i la navegació en tripulació són dos universos completament diferents, no? Les experiències.
1: Jo crec que quan tu has navegat en solitari hi ha molt de respecte pels altres que naveguen en solitari. Per exemple, jo vaig fer la volta al món, érem 15, vam acabar 11, però tothom que l'ha acabat té el mateix respecte, el mateix mèrit que el que ha acabat primer que ha acabat darrere, al darrere de tot, perquè són condicions dures, són condicions que al cap i a la fi, com que tu ja ho has viscut, t'agermanen, no? O sigui, jo crec que la gent que navega i que navega en solitari, en el fons tots són germans de mar, no? I tenim aquesta unió que no cal dir-ho, ja sabem que ens hem d'ajudar i d'això es tracta.
0: Clar, deies en alguna entrevista també que no t'has sentit sola en aquest viatge. I no sé si aquesta germanor, aquest arribar a port i trobar-te amb companys de competidors, però alhora companys d'aventura, ha ajudat també a compartir això que no sé si ningú entendrà el mateix nivell que les altres persones que han fet això que heu viscut.
1: Jo crec que ens, bueno, almenys és que naveguem en solitari, o si més no jo no em sento sola, jo em sento que estic navegant amb el vaixell i no trobo falta ningú. El que també és cert és que quan acabo una regata, doncs a mi si arribo a terra, doncs tinc la sort de que, a més últimament em passava cada cop més vegades, que venia gent a rebre'm i em deien: Pilar, jo et visc amb un catamarà, si vols pots venir amb un dels cascos i estic còmode. I aquestes noies que naveguen amb mi a solitàries, jo crec que com que hem viscut aquesta experiència tan dura que és navegar en solitari amb un vaixell tan petitet i que han creuat l'Atlàntic, són conscients de que ja pateixes prou com per quan t'arriba un company no donar-li un cop de mà.
0: I aquesta aventura, moltes vegades has parlat de que no la podries haver fet sense molta gent que t'han acompanyat, no? Sempre dius que et sents afortunada en aquest sentit.
1: Sí, jo la regata físicament l'he fet sola, però diríem, no sé, energèticament, vols dir-ho? Doncs no, m'he sentit sempre molt acompanyada. Primer amb la família, especialment amb els pares, amb els germans també, i que m'han aportat la qüestió econòmica, que jo anava amb una mà davant, una mà darrere. Després el grup de Pranic Healing i Sanació i Aràtic Yoga, un grup molt gran d'amics i amigues, que també econòmicament m'han ajudat. Després va aparèixer el Ricardo Serra, un soci del Marítim, de Rental FFNI, que em va acompanyar també econòmicament. I en aquest també tinc un grup, com diem, de terra, l'equip de terra, que hi ha la Tina, que feia team manager, la Núria Riera, que feia el tema logística, hi havia el Jof, que feia el tema de crowdfunding, el Xavi Gés, que m'ajudava amb el tema de manteniment, o si havia de fer alguna reparació. També tenia la Cristina Martínez i l'Igor Carretero, que m'ajudaven a les xarxes socials. Tenia el Jordi, que, bueno, que m'acompanyava com a gran amic que és meu, i l'Ignasi, que em feia tot el tema, és doctor, tot el tema mèdic, i em sembla que no en deixo ningú. La Xi em va ajudar a aconseguir un traje d'aigües. O sigui, són gent que més o menys em van anar apareixent, es va muntar un grup al Marítim i des d'allà em van ajudar. I a part tinc gent que no la menciono perquè són aquests amics anònims que no diuen res però que sempre estan allà i que els notes no només econòmicament sinó també doncs, d'una forma més emocionalment, energèticament, no sé. Per això dic que jo quan navego en solitari no navego sola, perquè no m'hi sento, perquè sento l'energia i el carinyo de tota aquesta gent. I durant la regata, arreu que anava, doncs la gent em venia a buscar, em donaven de menjar, em rebien, em deixaven el seu vaixell per dormir. O sigui que m'he sentit molt, molt acollida. Gent d'Austràlia, de Nova Zelanda, gent d'Europa, gent de Sud-amèrica. Bueno, tinc un... Potser ara em faria falta molt de temps per posar el nom a tot arreu i a totes les persones, però ha sigut espectacular, ha sigut un viatge impressionant. I a tothom li agraeixo moltíssim.
0: Però és que crec que també t'ho agraïm a tu. És a dir, perquè no tothom viurà aquesta experiència, ni cal, no cal que tothom vulgui viure el mateix, però una mica també nosaltres vivim aquesta experiència a través teu, que l'expliques, no? Aquest acte de generositat de compartir-la, crec que també que ens aporta a tots els que acompanyem a regatistes. Jo, per exemple, porto acompanyant a l'Aina Bausà des de que va començar i m'ho estic passant teta, gairebé sento el seu projecte meu, no?
1: T'agraeixo moltíssim que ho vegis així, i també t'agraeixo el teu suport a l'Anna Bausà, perquè crec que s'ho mereix, perquè també navega en solitari, però heu d'entendre que els que naveguem en solitari, tota la gestió del vaixell és nostra. Llavors, hem de delegar, i en certa manera, quan no tenim patrocinadors, delegar no és tan fàcil, perquè ens sap molt de greu, perquè no podem d'alguna manera agrair econòmicament el que esteu fent. Llavors, jo porto tot aquest equip de terra, tot aquest equip que m'ha ajudat, des d'un any i mig, i això no és tan fàcil, donar cada mes, estar allà cada dia, quan la Pilar necessita una reparació, quan la Pilar necessita parlar per telèfon amb la Rosa perquè necessita una ajuda emocional o perquè en aquests moments s'està enfonsant perquè no vol continuar la regata. Això no té preu. Això és molt fàcil dir-ho ara, però sense aquest suport jo no hauria acabat la regata. Ja sé que el meu, és molt, sí, el meu esforç és molt important i la meva il·lusió, però hi ha moments que necessitem... Notícies.

0: t'agraeixo el teu suport a l'Anna Bausà, perquè crec que s'ho mereix, perquè també navega en solitari, però heu d'entendre que els que naveguem en solitari, tota la gestió del vaixell és nostra. Llavors, hem de delegar, i en certa manera, quan no tenim patrocinadors, delegar no és tan fàcil, perquè ens sap molt de greu, perquè no podem d'alguna manera agrair econòmicament el que esteu fent. Llavors, jo porto tot aquest equip de terra, tot aquest equip que m'ha ajudat, des d'un any i mig, i això no és tan fàcil, donar cada mes, estar allà cada dia, quan la Pilar necessita una reparació, quan la Pilar necessita parlar per telèfon amb la Rosa perquè necessita una ajuda emocional o perquè en aquest moment s'està enfonsant perquè no vol continuar la regata. Això no té preu. Això és molt fàcil dir-ho ara, però sense aquest suport jo no hagués acabat la regata. Ja sé que el meu, és molt, sí, el meu esforç és molt important i la meva il·lusió, però hi ha moments que necessitem d'algú i aquest algú acaba apareixent, i això és el que vull que entengueu que hem d'agrair. Encara que em diguessin s'ha de reparar això, t'arriba la caixa a Panamà, sóc jo la que rep tota aquesta informació, sóc jo la que m'haig de gestionar per preparar el vaixell no estava preparat, passes per coses que fan que es trenquin, no? Tot això ho has de gestionar d'alguna manera. Ja sé que tinc l'ajuda, però les mans sóc jo, vale? Llavors,
1: posa't a fer un vídeo, no? En aquest context, posa't a fer un vídeo.
0: Sí, això és el que em costava, no? Llavors, què faig amb el vídeo? Doncs faig un vídeo amb intenció de que els pares i aquesta gent que m'està ajudant doncs tinguin un feedback, no? Bé, jo, què aporto? Doncs com a mínim agraïs el que estic fent. Els vídeos ja eren... tots els meus vídeos sempre acaben amb un agraïment a tothom, perquè en el fons estic agraint amb aquests vídeos el que ha fet de poder estar fent aquesta regata.
1: Però al principi t'havien d'arrossegar, perquè o sigui, això jo ho he viscut amb més d'un navegant,
2: sí. Escolta, envia'm el vídeo, que els teus seguidors volen saber com va, que hi ha hagut una nit dura, digue'ns alguna cosa, no?
0: Al començament sí, m'havien d'arrossegar, sobretot direm les dues primeres etapes, però a mesura que anava navegant ja era com va, no? No ha costat tant fer-ho i fem un esforç, sobretot els pares, no? Que vegin que ho estic passant bé. Sé que a vegades no ho estava passant bé i intentava transmetre que ho estava passant bé amb la intenció de que la gent estigués tranquil·la, calmada, i bueno, ho he intentat fer així. No sé si ho vaig transmetre tal com volia,
2: però no sé si funciona al revés també, que el forçar-te a mirar-ho d'una altra manera o ser conscient del privilegi que tens d'estar vivint aquella aventura acabava fent que després de fer l'esforç de fer el vídeo estiguessis una mica diferent, no sé.
0: Sí, jo crec que potser sí, Laura, potser va tot lligat, i al cap i a la fi diríem que a mesura que anava fent etapes anava fent més vídeos, i jo anava una mica per davant de la Cristina i de l'Igor, que s'encarregaven de xarxes socials, jo anava una mica per davant d'ells, i a la darrera etapa els vaig dir, ara aquesta etapa és meva, jo la vull per mi i no passaré pràcticament vídeos, però m'ho estava passant tan bé, tot i que va ser molt dura, va ser com el resum de tota la volta, és com si tota la volta cada etapa fos una prova i on he superat les proves, però la darrera prova, la darrera etapa fos l'examen final, i tots aquests punts diríem més difícils que no havia aconseguit o d'alguna manera no estaven prou ben assolits se'n repetien amb aquesta etapa final, i de fet vaig gaudir-la tant aquesta etapa final, o sigui, la sensació és, he aprovat l'examen, estic molt contenta, aprofito i faig els vídeos, malgrat que la situació no és fàcil, però ja està, ja ho he superat. I la vegada que vaig fer els vídeos supercontenta, i a més és que es gaudia i anava enviant més vídeos dels que es podien penjar.
2: Quan dius que va passar de tot, què va passar? Posa'ns un exemple.
0: Doncs que vaig trobar una tempesta molt forta, clar, com que la intenció és... Vaig sortir molt bé, vaig aconseguir el primer lloc, llavors, clar, vas una mica... com forçant, no? Diguem, la primera nit no vaig dormir amb la intenció de col·locar-me ja primera, perquè sortir bé ràpida i col·locar-te primera jo que és avantatge. Llavors jo vaig agafar aquest avantatge, vaig pagar el preu de no dormir durant la primera nit. La segona nit vaig dormir molt poc perquè em va venir una tempesta, això va fer que el segon em passés. O sigui, són totes aquestes parts, diríem, com d'ego, no? Ego, de voler estar sempre al davant, de voler donar el màxim, de donar més del compte, perquè no, jo crec que no cal donar tant, que em van fer pensar, Pilar, estàs fent la regata? Vols gaudir-la? Gaudeix-la. Baixa una mica el pedal, treu una mica el pedal de l'accelerador i gaudeix-la i passa-t'ho bé, que sortirà igual de bé. I vaig baixar el ritme, la vaig gaudir, i com més la vaig gaudir és quan millor navegava el barco, com més còmode estava jo, malgrat les circumstàncies de no estar-ho passant, de no ser còmodes.
2: Bueno, és que crec que les regates també es guanyen amb aquest saber-se dosificar, no? Que és de les dificultats, sobretot quan ets competitiu, que tothom que digui que no és competitiu, quan entres en una regata i t'hi poses, et surt la competició de dins. Com et gestiones, no?, aquests límits i conèixer quan has de parar i cedir, quan apretar.
0: Aquest va ser el meu aprenentatge. No només la gestió, sinó el fet de que, al canvi de la fi, jo no volia estar patint, posar tope de vela a dalt, portar hores de canya. Això és el que fa que estiguis al davant. Llavors vaig decidir jugar una mica, no tan agosarada, no arriscar-me tant, sinó anar una mica més dosificada durant tota la regata. I si m'agafaven el segon lloc, perquè els de darrere també anaven molt ràpids, anaven molt forts, doncs que me l'agafessin. Però al cap i a la fi el que volia era gaudir-la. I quan més la gaudia, més era capaç de mantenir la meva posició, tenia com la ment més clara i em feia fer que les decisions tàctiques també fossin més acertades, i això és el que em va permetre finalment acabar l'última etapa en segona posició. Tot i que al final vaig quedar quarta, però molt contenta, perquè vaig quedar a 12 hores només del tercer. I li vaig enganxar, vaig recuperar, portava una diferència 5 dies i vaig recuperar-li 4 dies i mig.
2: Jo crec que seguiu una etapa més i guanyes.
0: Ho vaig pensar, però això també és una mica l'ego, no? El fet de que jo puc en tot. Ja ho estava gaudint, sabia que acabava. Sí que, Laura, sí que ho vaig pensar, però ja està, això no cal, no? Bé, arribes, acabes i gaudeix el que tens, que també és important. No està malament haver acabat una volta bona en quarta posició.
2: Malament haver-la acabat.
0: Perdó, tens raó. Totalment d'acord amb tu, Laura. No està malament haver acabat... la primera etapa em va anar bastant malament, vaig quedar desena, em sembla, i anar recuperant fins a la quarta posició ha estat molt bé. I com dius tu, no és la posició, sinó és el fet d'haver-la acabat. També. Però per això dic que tenia aquest doble joc, no? Entre la part material d'aconseguir una bona posició i la part mirant més d'estar bé amb mi, de passar-ho bé, no? De tampoc demanar-me tant, tampoc ser tan poc flexible amb mi, tampoc fustigar-me amb el fuet, no cal. Jo volia arribar a un punt entremig i crec que al final ho vaig aconseguir.
2: Doncs ens hem quedat amb moltes ganes de navegar amb tu a la propera. Et diria, quan sàpigues el projecte, explica'ns-el. No ens dones cap pista, eh?
0: No. Canvi una.
2: Haurà de ser més gran, espero, l'embarcació.
0: Bueno, potser una mica més que la meva, segur.
2: Fàcil és. Gràcies, Pilar, per oferir-nos aquesta estoneta i t'anirem seguint. Sisplau, continua explicant-ho a les xarxes, perquè crec que, a part de viure amb tu aquestes experiències que moltes persones no viurem, perquè no creuarem mai l'oceà sencer ni donarem la volta al món, ens agrada poder-ho anar visquent i seguint-vos.
0: Perfecte. Jo també crec que cadascú té el seu somni i els seus camins i si ho pots fer realitat, doncs perfecte. Jo he estat tota la vida per intentar aconseguir el meu somni, l'he aconseguit ara, de més gran, però per sort ara sembla que apareguin més somnis, no?, per complir.
2: No, somnis sempre n'hi haurà, segur. Gràcies per acompanyar-nos i molta sort en aquest futur projecte.
0: Doncs gràcies.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: Loco, ¿tú eres perfecta?
8: No lo sé.
7: ¿Y tú?
8: Pues claro que sí.
7: ¿Y tú, que eres perfecta?
9: ¿Pero ni algo perfecta?
7: No lo sé.
10: Claro que no.
7: ¿No?
10: No, no hay ninguna perfecta.
11: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
12: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
13: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
14: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
15: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
16: Continguts en xarxa.

0: El projecte ENCAM és una nova instal·lació científica única per a l'estudi de materials i tecnologies que promoguin les energies verdes i una economia sostenible. Parlem de materials sostenibles per a bateries, vehicles elèctrics o plaques solars. Físicament, els laboratoris d'ENCAM es troben a Alba, però ha estat impulsat conjuntament pel Sincrotró, l'ICN2, l'ICMAP CSIC i el PIC IFAE. S'emmarca en el projecte de materials avançats del programa Plans Complementaris, finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i la Generalitat de Catalunya amb el suport dels fons Next Generation de la Unió Europea. Parlem amb Laia Torres Aribau, de l'Oficina de Comunicació de l'Alba, Núria Bagués, científica del Sincrotró, i en Jordi Arbiol, investigador i CREA i coordinador científic del projecte. Comencem amb el Jordi. Jordi, aquesta infraestructura... Ara debatíem si és INCAEM o INCAEM. Quin tipus d'instrumentació inclou?
1: Hola, doncs sí, inclou diversos tipus de microscopis que després l'avantatge que tenim és que estan lligats a diferents línies de llum sincrotró. Llavors, per començar, aquests tipus de microscopis ens ajuden a veure els àtoms i a partir de visibilitzar com aquests àtoms estan formant la matèria, podem entendre els processos que, en aquest cas, en materials dedicats a aplicacions en energia, ens permeten entendre els processos aquests pels quals podem obtenir aquestes noves fonts d'energia. Llavors, aquests microscopis n'hi ha des de microscopis electrònics, que en comptes de llum visible o fotons treballen amb electrons, o microscopis de forces, que són microscopis de forces atòmiques o forces túnel, que ens permeten també visibilitzar les superfícies dels materials i veure també els àtoms com reaccionen davant de processos químics o processos físics.
0: I en el teu cas, Núria, per exemple, el teu paper dins d'aquest projecte com a científica d'un dels laboratoris, quin és?
2: O sigui, jo bàsicament estic com a responsable d'un d'aquests microscopis que formen part de la infraestructura, en aquest cas el que és un microscopi de transmissió d'electrons, que se'n diu. I fins ara, bàsicament, el que hem estat fent com a part d'aquest projecte és vetllant per la instal·lació, la preparació de les sales perquè on s'ha d'instal·lar aquest microscopi, i hem començat a fer també la posada en marxa d'aquest instrument i alguns dels accessoris que venen amb aquest instrument, i començar a fer alguns testos per entendre com funciona l'equip i poder-lo posar en marxa quan entrem en operació, que bàsicament això vol dir quan obrim el microscopi als usuaris, a la comunitat científica que pugui venir a fer-lo servir.
0: O sigui que ara mateix l'esteu tastant, no?
2: Sí,
0: esteu en un període de proves, diríem.
2: O sigui, estem finalitzant el període de proves, diríem. O sigui, estem finalitzant per poder començar a posar en marxa a partir de l'any que ve.
3: O sigui, a punt de posar-li el llacet per ser estrenant, no? O sigui, en el fons aquests dos anys han sigut, bueno, corregiu-me vosaltres, el disseny i la compra, la idea que hi posaríem, i ara ja tenim la instrumentació, llavors, tots aquests microscopis que parlaven, a l'Alba físicament i gestionats per aquests centres que he mencionat.
0: Quins tipus de materials o de projectes pot estudiar l'INCAEM?
2: O sigui, la idea és que l'abast de materials és bastant gran, no? O sigui, pot estudiar materials que van des d'intentar millorar, no?, en temes d'energia per obtenció d'energia neta i tecnologies sostenibles, materials que ens ajudin a millorar la nostra vida quotidiana, temes de salut i medi ambient, o temes d'innovació industrial i compatibilitat. Per exemple, si parlem en el cas d'energia neta i tecnologies sostenibles, aquests instruments, no, ens permeten, que és el que comentava el Jordi, podem anar a veure, no, a escala atòmica, però és que, a més, podem anar a veure les reaccions que estan passant quan fem servir els dispositius. Per exemple, quan tenim una bateria funcionant, podem anar a mirar quan carreguem i descarreguem la bateria i analitzant el moment en què s'està produint aquesta càrrega i descàrrega, i això bàsicament ens permet optimitzar, no, aquests materials. Un seria el cas de les bateries, un altre, per exemple, és tot el tema de catalitzadors, no? Que catalitzadors al final són materials que ens permeten fer processos més ràpids o més fàcils, i per exemple hi ha un dels casos que és com l'obtenció del que se'n diu hidrogen verd, no, que es pot fer servir per piles o per combustibles, i llavors el que a nosaltres ens interessa aquí és trobar nous catalitzadors o catalitzadors que ens permetin l'obtenció d'aquest hidrogen verd que normalment es treu de l'aigua en comptes de combustibles fòssils. I el Jordi, no sé si vols explicar aquí alguna miqueta més, extendre, perquè sí que vosaltres teniu justament un cas d'un estudi sobre, sobre això de catalitzadors en hidrogen.
1: Sí, justament, o sigui, la Núria ho ha explicat perfecte. Es tracta una mica d'anar a escales que no es poden veure amb, és a dir, amb instruments normals. I l'avantatge de tenir-ho al sincrotró és poder-ho relacionar amb diferents tècniques alhora. Per això dintre de l'INCAEM, del títol, posem aquesta part que és in situ, que vol dir veure els mecanismes tal com estan passant en, mentre està treballant els processos, i també correlatiu, vol dir que podem mesurar-ho en diferents tipus de microscopis diferents i de cada un veure diferents parts del procés. Per exemple, com ha dit la Núria, que és la que s'encarrega en aquest cas del microscopi electrònic, en el microscopi electrònic podríem arribar a veure els àtoms. I això que ha dit ella d'un procés en el qual podem obtenir hidrogen verd, sabeu que l'hidrogen és un dels combustibles del futur,
2: sí,
1: perquè és un element que no contamina, no? I les reaccions tu pots tenir com un gas, fent servir el gas natural, per exemple, però quan es crema produeix CO2, i aquest CO2 doncs, és contaminant, com sabem, amb tots els processos de gasos hivernacle que estan provocant el canvi climàtic. En el cas de l'hidrogen, quan es crema, produeix aigua, i l'aigua és neta, és simplement vapor. Llavors, en el cas del procés químic, imagineu un material catalític que és només un material que el que fa és agafar la molècula d'aigua, que d'aigua en tenim moltíssima, en els mars, oceans, rius, llacs, l'únic que hem de fer és descomposar aquesta molècula d'aigua, trencar-la. Però per trencar-la necessitem que hi hagi un material que l'oxidi, la redueixi, trenqui aquest enllaç atòmic. I en aquest cas, dintre d'aquest tipus de microscopis, hauríem de poder arribar a veure aquest trencament i veure com actuen aquests catalítics, que poden ser metalls o òxids, veure com van canviant les propietats, si s'oxida, si es redueix, quins canvis es produeixen allà, o com canvia l'estructura d'aquest material quan trenca aquestes molècules d'aigua. I això veure-ho mentre està passant, durant el procés químic de la reacció.
0: És fascinant, no? Sobretot des del desconeixement i veient-ho des de fora, escoltant el que expliqueu. INCAEM, ho hem explicat, combina microscopis, llum de sincrotró i supercomputació. Per què aquesta combinació i què és el que aporta que abans no es podia obtenir?
1: Exacte. Fixeu-vos, per exemple, el microscopi que en aquest cas s'ha instal·lat a Alba, que s'està instal·lant, i la Núria ho sap prou bé, ara acabarem d'instal·lar-lo a finals de desembre. És un dels primers microscopis d'aquestes característiques, o sigui, al món se n'han instal·lat dos o tres, i aquest serà el tercer o el quart. Llavors, l'avantatge d'aquest és que és un dels únics que està posat en un sincrotró, d'acord? I això ens permet que tots els experiments que estem fent dintre del microscopi podem treure la mostra i posar-la també en una de les línies sincrotró, amb la qual podem fer diferents experiments amb diferents microscopis i diferents línies amb la mateixa mostra. Per tant, un mateix material es pot visualitzar des de moltes perspectives diferents. I la gràcia de tenir el supercomputador connectat a través dels microscopis és que podem automatitzar tot el que és l'anàlisi de dades. Penseu que els processos aquests passen durant una escala temporal molt ràpida, però generen moltes dades d'imatges, d'espectres, etc., que s'han de poder computar automàticament d'alguna manera. I així és, aquí és on entra la intel·ligència artificial. Estem desenvolupant també algoritmes d'intel·ligència artificial que ens permeten automatitzar. No només hi ha els moviments del microscopi, que podríem arribar a controlar que el microscopi treballés sol, sinó que, a més, ens ajuden a analitzar les dades per tenir molta estadística, per tenir moltíssimes dades que ens acabin donant la resposta adequada a aquell procés.
0: I aquests microscopis, qui els utilitzarà? Jordi?
1: Doncs tenim una sèrie de científics de microscopia, en aquest cas la Núria és un d'ells, que ajudaran els usuaris tant acadèmics com industrials per desenvolupar aquest tipus d'experiments, perquè necessitem gent amb una llarga experiència que sàpiga molt de microscòpia, en aquest cas, i que també entengui els materials. I la Núria és un clar exemple de ha fet un doctorat, un postdoctorat molt llarg, i ara té tota aquesta experiència ciència per aplicar-la a tots els diferents usuaris, tant acadèmics del campus de tot Catalunya, però també de la resta de l'Estat i d'arreu d'Europa.
3: Mira, Jordi, una pregunta, tot i ser de la casa, també necessito saber. Entenc que serà igual l'accés en aquests microscopis com les línies de llum, en el sentit ara que parlava, no ben bé. De...
1: Sí. No.
3: És a dir, són científics que no són d'Alba, qui volia anar a parar, eh?
1: Exacte. És a dir, sí que hi ha una part de recerca que es farà directament des d'Alba, perquè els científics d'Alba també fan recerca. També hi haurà una part dedicada als la resta de partners o col·laboradors que hem ajudat a que tot això funcionés, però el gran motiu pel que Alba desenvolupa totes aquestes tècniques és per donar-la a la resta d'usuaris, és a dir, a la resta de gent tan acadèmica com industrial. I això es farà a través de processos que la User Office o l'oficina d'usuaris d'Alba gestionarà de manera molt semblant a com ho fa amb les línies sincrotró. Per tant, s'obren una sèrie de propostes, o el que es diu calls, són com crides, no?
3: Durant l'any. Sí, convocatòries, no? Sí.
1: Convocatòries, exacte. En les quals els diferents científics o gent de la indústria poden aplicar, presentar la seva proposta, i aquestes propostes són avaluades per comitès externs científics industrials que tenen un gran coneixement. Llavors, si ells validen que aquestes propostes són interessants i que el que es vol fer pot aportar llum als seus problemes, com per exemple millorar materials que després es puguin aplicar a la indústria, en aquest cas dedicada a l'energia, doncs aquestes propostes queden aprovades i llavors el sincrotró proveeix aquests usuaris, tant industrials com acadèmics, de temps gratuït perquè puguin desenvolupar els seus experiments.
0: Bé, una pregunta facileta, per qui la vulgui respondre. Quan parlem de transició energètica, a què ens estem referint?
2: Bueno, ja vaig jo. O sigui, normalment la transició energètica bàsicament és aquest procés, no, del que volem fer és el canvi del sistema energètic que tenim actual, bàsicament, cap a un model que sigui més sostenible, eficient i respectuós amb el medi ambient. I llavors, bàsicament, l'objectiu és reduir les emissions d'efecte hivernacle que tenim i la dependència dels combustibles fòssils, com seria, bueno, del carbó, el petroli i el gas, i començar a utilitzar fonts d'energia que siguin més renovables, com seria l'energia solar, eòlica, o la biomassa. O sigui, aquesta seria una mica l'idea de la transició energètica i és el que intenta, no, amb el projecte INCAEM, pues, tenir un espai per estudiar projectes, no, que estiguin en aquesta direcció una mica.
0: La pregunta per acabar, per als dos, per la Núria, per al Jordi, què espera INCAEM aconseguir en els pròxims anys? És a dir, ja teniu algun projecte concret a la vista o reptes que us agradaria afrontar?
2: Bueno, començo jo. Si jo, de moment, aquest mes com a repte personal és vull veure-ho en marxa i que comenci a funcionar. No? Després de portar dos
3: que
2: anys...
3: Que no és poca cosa, eh?
2: Instal·lant, no? Posant en marxa la infraestructura, no és poder veure per fi, no?, com funciona això, com les diferents institucions que estan implicades col·laboren i com s'empeny això endavant una miqueta. És com... A mi és el que m'agradaria veure i espero que, bueno, que pugui ajudar a molts projectes de recerca a tirar endavant.
0: Sí. I el Jordi?
1: No, totalment d'acord amb la Núria. És ara que per fi sembla que ja està tot fet, ha sigut molt llarg. La Núria ho ha patit molt, això. Vull dir, és la que s'ha implicat més, per exemple, en un dels microscopis. Després n'hi ha quatre més. O sigui, hi ha tota una bateria d'equipament. Però el que s'ha de veure és ara... No veure, o sigui, hi ha convocatòries obertes d'altres projectes en les quals s'estan demanant recursos per poder materialitzar aquesta recerca que volem fer d'investigació, i tant amb cel·les solars com amb nous catalítics com amb bateries, també moltíssim.
0: Doncs res, nosaltres esperarem el fruit de la vostra feina, perquè la nostra realitat és una altra. Nosaltres l'únic que fem és esperar els resultats que obtingueu, que no dubtem que seran satisfactoris i beneficiosos per la societat. Moltíssimes gràcies, Jordi, Núria, Laia. Que vagi molt bé.
3: Gràcies.
2: Fins a la propera.
1: Gràcies.

0: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric Espai Cultural.
1: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
2: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio. 91.6 de l'FM. Sintonitza.
4: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
5: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
6: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
2: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
6: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
8: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
6: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
1: Loco, ¿tú eres perfecta?
2: No ho sé.
1: ¿Y tú?
2: Pues claro que sí.
1: ¿Y tú, que ets perfecta?
3: ¿Pero ni algo perfecta?
1: No ho sé.
4: Claro que no.
1: ¿No?
4: No, no hay ningú perfecte.
5: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face. I'm a
6: believer. La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha...
7: Són dos quarts d'una.
8: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
7: Bona tarda, us parla Rocío Sant Eufèmia. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat la redacció de l'estudi informatiu per la quadruplicació de vies entre Castelldefels i el Prat, així com l'estudi d'alternatives per incrementar la capacitat entre el Prat i l'estació de Sants de Barcelona, tot plegat amb un pressupost d'1,2 milions d'euros. L'empresa adjudicatària del contracte, Saitec Sau, té ara un termini de 2 anys i mig per dur a terme els treballs d'anàlisi necessaris. Aquest anunci arriba després que el propi govern espanyol assenyalés el passat mes de març que endarreria la proposta inclosa al Pla Rodalies més enllà del 2030. Des de l'Ajuntament del Prat, el passat mes d'abril, el ple va aprovar una moció d'Esquerra amb l'única abstenció del PSC per revertir la decisió. La plaça Roger Badí ha acollit la 18a edició de la Festa del Cooperativisme, un acte organitzat per la Cooperativa Obrera de Viviendes amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, que s'enmarca en el Maig Cooperatiu. Durant la jornada s'ha gaudit d'activitats infantils, paradetes d'entitats, així com l'actuació dels capgrossos de la cooperativa i el ball del duo Valparaíso. Escoltem Antoni Pedrero, president de la cooperativa.
9: Portem ja 18 anys seguits fent-la dintre de lo que és el Maig Cooperatiu. El Maig Cooperatiu és l'expressió del cooperativisme i de l'economia social al Baix Llobregat, però té aquesta tradició de fer una festa important per celebrar també la festa del cooperativisme al Prat de Llobregat i la Cooperativa Obrera de Vivendes, que és un referent singular i important a Catalunya, pues creu o creiem que és necessari fer aquesta festa per fer més unió, si cal, i visualitzar aquesta economia social i cooperativa.
7: Durant la festa s'han elaborat un miler de racions de paella per distribuir entre els socis i sòcies de la cooperativa.
10: Esports.
7: L'AE Prat ha guanyat 3-0-1 contra el Sant Mauro en el partit d'anada de les semifinals del play-off. El gol de la victòria ha arribat amb una jugada per banda esquerra de Riqui Vidal i que Adri Ribas s'ha finalitzat amb un potent xut per l'escaire. Amb aquest avantatge d'un gol, els de David Vilajoan afronten diumenge la tornada de l'eliminatòria a partir de les 4 de la tarda al Sagnier. En cas de superar-la, els Potalava disputaran la final contra el vencedor del Rubí Poble. Doncs això és tot. De moment tornem a la una amb l'informatiu migdia.
11: Han sortit de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
12: La Cooperativa Obrera de Vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
13: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
14: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm. No.
3: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
15: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
16: Planeta Prat.

0: aquí están con nosotras, tenemos a Nuria Pino, que es voz y coros, también tenemos a Judith, que es de la guitarra, y tenemos a Maya, que toca el saxo. De todas formas, ellas nos van a contar todo. Hola, buenos días.
1: Hola.
2: Buenos días.
3: Hola.
1: Buen ¿Qué día. Tal?
0: Bienvenidas a nuestro programa.
4: Muchas gracias.
3: Gracias.
0: Bueno, cuéntame, Nuria, ¿quién eres tú?
3: Mira, pues yo soy la voz principal del proyecto. Entonces, bueno, también hago un poco de percusión.
0: Vale.
3: De percusión, hago lo que puedo con una pandereta. Tengo mi pandereta mágica y una cabasa. pero sí, estoy de voz principal.
0: Perfecto. ¿Y a Maya?
1: Pues mira, yo soy de saxo alto y a veces cuando no está la base haciendo coros, nos toca a nosotros a los vientos hacer un poquito de gorgoritos.
0: Muy bien. ¿Y la Julia qué hace?
4: Doncs mira, jo no sóc representant de cordes, però també sóc d'una vent, jo sóc trombonista i allà on puc poso la veu i jo crec que el divertimento del trombón doncs també el poso al grup.
0: Clar, bueno, al final quan canteu tot es transforma en màgia i dona igual que toqueu, o sea, finalment lo important és sincronitzar entre el públic i la gent que hi ha aquesta sincronia, no? I aquesta sinergia que sempre es produeix, que és tan important, no? Perquè la música és molt transformadora, no? Transforma l'ànim, transforma les experiències que la gent pot viure, no? I bueno, i explícame una mica com ha nascut aquest projecte. Per què ha nascut Testarudes? Com és la història?
3: Sí, mira, doncs...
1: Sí, dale.
3: Dale. El projecte es va originar ja fa... l'estrena en si del projecte va ser fa 3 anys... però es va originar farà quasi 4, realment, com al setembre de 2022, una cosa així. En el seu moment, una extrompetista i també corista, la Laura, i jo juntament pensava, ostres, crec que seria molt interessant formar un grup també de música jamaicana, format exclusivament per dones o també identitats dissidents, i llavors doncs a partir d'allà, com tenim una xarxa meravellosa de grans músiques entre nosaltres, perquè al final bueno, són poques per desgràcia en el món de la música, i al final ens hem de donar suport i de conèixer entre nosaltres. Llavors doncs mira, jo coneixia la Júlia, la Laura coneixia a la Maya, també a la Jana, la Judit, la guitarra, coneixia a la Jana. Llavors, doncs, a partir d'allà, un dia ens vam reunir, vam fer una mica de xarxa, perquè al final ens coneixíem o del món, de nou, o del mundillo, de fer alguns concerts o de més, o també d'estudiar. Llavors vam fer el primer assaig i allà ja es va fer la màgia, i bueno, i després ja vam començar a fer un repertori, va ser l'estrena i ja el viatge testarúdic fins ara.
0: Sí, perquè he vist que el debut em sembla que ha sigut en el 2023, pot ser?
3: Sí. Mm-hmm.
0: I després d'ahí van tocar quasi 100 concerts o 80 concerts en només un temps supercurt, amb molta gent molt important com Doctor Calypso i gent que està molt ficada en el món del reggae i el ska, gent, referentes musicals molt importants. Com ha sigut tot això? Això deu ser una bogeria, no? Començar amb molta il·lusió i després ficar-te allà com en una xarxa impossible de determinar, no? Com és això?
4: Doncs és una voràgina, no? És completament una voràgina de molta energia, molt de moviment, i crec que aleshores que estem totes molt, molt obertes a tot el que ens ha arribat. I crec que els primers anys vam tenir molt clar que ens havíem de menjar el món i dir que sí a les milers de propostes que arribaven, perquè també la nostra estrena va ser molt bonica perquè vam fer un sold out amb gent que no sabíem qui era. Vull dir, teníem les nostres famílies, les nostres xarxes més pròximes, però allò va ser com una petita evidència del que potser ens anava a esperar o a deparar el camí, o el que estem treballant per aconseguir, sí. Que també les coses arriben si hi ha la predisposició i hi ha la feina feta i les hores posades. Llavors,
0: que sí.
4: Digues.
0: No, que clar que sí, tot és treball i tot és posar la semilla i cuidar-la, no? I posar-li aigua i cada dia treballar amb ella, no? I això és molt fort i és molt important també.
4: Uh-huh. I crec que va ser una experiència també, doncs, rebre l'apadrinament, no?, d'aquests referents que tenim a casa nostra, tant com per les que els hem viscut des de fa temps o han format part d'etapes vitals importants a les nostres vides, o també com ho van viure les altres companyes, que també la cosa bonica de Testarudes, i així per introduir a la Maia, el projecte neix també amb gent que desconeix i està a punt de descobrir el que és el gènere de la música jamaicana i tot el que hi ha, tota la subcultura i la vida que hi ha darrere. Llavors, no sé, Maia, tu què t'ha semblat, com també sent d'Euskal Herria, l'haver entrat al circuit completament plenament dels concerts?
1: Sí. Jugant-me la pelota.
4: No, perquè parlis.
1: Molt bé. No, molt bé, ha sigut tota una experiència. També és molt diferent treballar amb noies. La vida és molt millor amb les dones, això és la realitat, i es treballa molt més eficientment i molt més ràpid. I una opinió més horitzontal. A vegades costa més perquè tenim moltes opinions a donar i ha sigut un viatge astronómico, podríamos decir.
0: Claro, entre las mujeres no sabemos cuidar mucho, ¿no? Y tenemos otra forma de comunicarnos muy diferente a la manera que se comunican los hombres, sin querer criticar, por supuesto, cada cual según su forma, ¿no? Pero entre nosotras creamos mucho vínculo emocional y eso, para bueno y para mal, pues funciona, ¿no? Y es muy bonito. ¿Qué otras experiencias nos puedes contar y qué proyectos nuevos hay? Porque ahora están sacando un nuevo disco que será presentado este sábado en la Sala Apolo, precisamente
1: en Paralel 62.
0: Y bueno, ¿qué ha pasado con todo esto? ¿Qué, no sé, qué expectativas hay? ¿Qué está sucediendo ahora mismo? ¿Qué se está cociendo?
1: Estamos muy nerviosas, es una realidad. La verdad, porque venimos también de haber hecho un bolo con La Cosa Sorda la semana pasada, que va a ser increíble. Son un referente también de la escena catalana y valenciana. Y bueno, es que han retornado, se han como escrito a nosotras, va a ser como una puesta en escena después de estar como 4 meses para grabar, que hemos estado preparando la gira siguiente que viene ahora de Aymara, que es el nuevo disco que sacaremos, que saldrá hoy, ¿no, chicas? A la noche.
4: A la matinada.
0: Wow, los invito a todos a que estén súper pendientes. Esto es una maravilla. Sí, nos tenemos que trasnochar todos hoy y estar muy pendientes de esa novedad. Muy bien. Y entonces, creo que ya no quedan casi entradas, ¿no? Para el 62, creo que.
4: Quedan pocas. O sea, que la gente no.

0: testarudes, no? De... Sí. Hem estat aquí picant pedra, anant al gimnàs, a veure què, i ara fem el nostre primer treball discogràfic com a disc, perquè sí que teníem un EP, però ara estem parlant d'un treball més gran i més extens, i que guai.
1: Que guai, hi ha moltes sorpreses i hi ha molta emoció, clar que sí. Bueno, us esperem a tots, vamos a rifar unas dos entradas para que estén pendientes a lo largo del día, porque esto vale la pena, que venga gente de todos los rincones del mundo a verlo. Y cuéntame un poquito cuál será el futuro, no nos queda mucho tiempo, pero cuéntame un poquito cuáles son las próximas, los próximos planes.
2: Els pròxims plans et refereixes a de concerts
1: després,
2: i...
1: després del disc. Mira, on doncs poder anar per veure'ls.
2: Mira, doncs després del disc comença aquesta gira testarúdica d'Aimara, i la segona parada, després de Paral·lel, la farem a Tàrrega, al Festival d'Escapunk, amb grans amigues i amics, que serà una bona festa, i el dia següent ens anem a Madrid, al Reggaemat, al festival a Madrid, també molt xulo, que també tenim moltes ganes, i a partir d'allà crec que comencem a fer diferents viatges amunt i avall, anem a Euskal Herria, també farem per aquí, per Catalunya, anirem al País Valencià, no sé, també anirem per Burgos, vull dir que anirem...
3: A Mallorca vamos en Navidad, ¿no?
2: ¿Eh?
3: A Mallorca també...
2: A Mallorca potser, a les Illes...
3: Sí,
2: no,
3: anirem... No se sap, perdó.
1: Bueno, esto lo dejamos en puntos suspensivos y se irá informando. De todas formas, también, además de la música que ustedes hacen, también hay un contenido social, y esto me parece muy importante reivindicar, que estamos en un mundo que actualmente a ninguno nos gusta y que todos estamos intentando construir algo mejor. ¿Qué mensaje le darías a la gente que nos está escuchando ahora de esto precisamente? ¿Cuál es vuestro compromiso social a través de la música? ¿Y qué le dirías también a la gente joven que está comenzando con música, y que necesitamos reforzar esto, necesitamos seguir plantando la semilla? ¿Qué le dirías a esta gente?
3: Que donde estén incómodas, ahí no es. Eso es lo primero. Que donde estén incómodas, ahí no es.
2: Ah, sí.
1: Esto es muy importante.
3: Que busquen un... Yo creo que un objetivo muchas veces, y a veces no se tiene, pero yo creo que es interesante siempre tener un pensamiento sociopolítico, porque discernir en plan entre arte y sociedad, creo que es un error. Que la gente dice, no, hay que dividir, no. Y creo que es importante en plan, al final del día acabamos siendo personas que tenemos mente, opinión, y posicionarse es un acto de valentía y también es parte del arte. Y yo creo que la verdad se basa en eso principalmente. Bueno, en eso solamente no, en muchas cosas más. Pero
1: por eso sois tan testarudas.
3: Sí, somos testarudas.
1: ¿A quién se le ocurrió el nombre?
0: Va ser entre totes. Crec que vam trobar la cosa genuïna de tenir el rudes, que és un mot molt, molt, molt proper a tota l'escena de la música jamaicana. I crec que ens va encaixar, perquè crec que des d'un principi ja hem vist que som totes unes tiarrones allà.
2: Som testarudes, però també de caràcter.
0: Sí.
2: Però també hem de ser testarudes. S'ha de ser també testarudes, tenir aquesta veu, tenir... Aquesta, no?
0: Trobar el nostre espai, fer-nos el nostre espai, i jo afegiria que estic molt d'acord amb tot el que ha dit la Maia, que gaudir del procés creatiu és meravellós, però també, doncs, ara que estem bombardejats en molts sentits, amb tanta informació, doncs no perdre l'esperit crític crec que és interessant. I per fer que l'art sigui una eina de transformació social, crec que això és molt important per poder...
1: Que sí, moltíssimes gràcies. No tenim més temps, però encantadíssimes de parlar amb vosaltres, de compartir aquesta estona, i us desitjo que vagi molt bé el concert, i esteu pendents, perquè si algú se gana l'entrada va ser meravellós. Se van a meter un bon baile i, a més, van a reivindicar

Fins aquí el Plaer de Prat d'avui. Us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villera a part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

0: La música d'Arrel Potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
1: Bona tarda. A Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
2: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Es la una.

Bona tarda. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat la redacció de l'estudi informatiu per la quadruplicació de vies entre Castelldefels i el Prat, així com l'estudi d'alternatives per incrementar la capacitat entre el Prat i l'estació de Sants de Barcelona, tot plegat amb un pressupost d'1,2 milions d'euros. L'empresa adjudicatària del contracte, Saitec Sau, té ara un termini de 2 anys i mig per dur a terme els treballs d'anàlisi necessaris. De seguida us repassem, però el dia ens ha deixat altres titulars.

0: En marxa una temporada de bany marcada pels efectes dels temporals d'aquest hivern. L'AEM havia treballat per adequar un litoral que enguany ha perdut 180.000 metres cúbics de sorra, el que suposa una disminució del 34% de superfície de platges al litoral metropolità nord. La plaça Roger i Badia ha acollit la 18a edició de la Festa del Cooperativisme, un acte organitzat per la Cooperativa Obrera de Viviendes amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat. L'Hospital de Bellvitge defensa la necessitat de desenvolupar tractaments personalitzats pels TCA que tinguin en compte la multiculturalitat social. Aquesta és una de les principals conclusions d'un estudi liderat per l'hospital. Amb motiu del Dia Mundial de la Biodiversitat, que es commemora el 22 de maig, al Prat s'ha celebrat una jornada de descobriment del Delta del Llobregat. Un grup amb persones de totes les edats ha gaudit d'un recorregut guiat pels diversos espais naturals que envolten el riu. Als esports, l'AE Prat ha guanyat 0-1 contra el Sant Mauro en el partit de nedar de les semifinals del play-off. El gol de la victòria ha arribat amb una jugada per banda esquerra de Ricky Vidal i que Adri Ribas s'ha finalitzat. Pel que fa al temps, el ferm anticicló centreeuropeu bloquejarà aquest dimarts qualsevol moviment meteorològic. El resultat és un temps pràcticament calcat al de dilluns, és a dir, temperatures altes i cel de sense cap núvol. Comencem el control tècnic amb Pico Estilo i qui els parla avui, Rocío Santa Eufemia. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat la redacció de l'estudi informatiu per la quadruplicació de vies entre Castelldefels i el Prat, així com l'estudi d'alternatives per incrementar la capacitat entre el Prat i l'estació de Sants de Barcelona, tot plegat amb un pressupost d'1,2 milions d'euros. L'empresa adjudicatària del contracte, Sitexau, té ara un termini de 2 anys i mig per dur a terme els treballs d'anàlisi necessaris. L'objectiu és el de dotar de major capacitat aquest tram, que ara mateix es troba congestionat, així com permetre avançaments dinàmics i augmentar la velocitat dels trens regionals que hi circulen. Aquest anunci arriba després que el propi govern espanyol assenyalés el passat mes de març que endarreria la proposta inclosa al Pla Rodalies més enllà del 2030. Des de l'Ajuntament del Prat, el passat mes d'abril, el ple va aprovar una moció d'Esquerra amb l'única abstenció del PSC per revertir la decisió.
1: Medi ambient.
0: En marxa una temporada de bany marcada pels efectes dels temporals d'aquest hivern. L'AEM ha treballat per adequar un litoral que enguany ha perdut 180.000 metres cúbics de sorra, el que suposa una disminució del 34% de superfície de platges al litoral metropolità nord. Ho ha fet amb una renovació exhaustiva del mobiliari al llarg de 30 quilòmetres de platges equipades en funció de les necessitats i particularitats naturals. El cap de platges de l'AEM, Daniel Palacios, assegura que el major repte ha estat tenir les platges enllestides a temps.
2: Durant aquest hivern hem tingut temporals de Nadal, va ser bastant important, i el de gener, sobretot el temporal Harry, que va fer arribar l'aigua a l'aeronatge fins a passeig marítim en molts casos, i això ha suposat que haguem hagut de desmuntar i molts elements de mobiliari, equipaments, que després hem de tornar a muntar. Hi ha moltes instal·lacions també afectades. Aleshores, el repte principal aquest any ha estat estar preparats amb tots els equipaments i amb tots els serveis de cara a temporada alta després dels impactes de l'hivern, no?
0: De fet, la del Prat és la platja més malmesa de la zona delta, amb una pèrdua del 31% de sorra. A la platja de Can Camins, per exemple, l'onatge va arribar a la carretera.
2: A la platja de Can Camins vam perdre moltíssima sorra fins a arribar pràcticament, bueno, l'onatge va arribar a la carretera, va creuar el passeig marítim, i vam haver de desmuntar de forma urgent doncs molts equipaments, com la passera d'accés, per exemple, que va de la platja, des de la parada d'autobús fins cap a la platja, cap al sud, i que dona accessibilitat en aquesta platja, que des de fa uns mesos està desmuntada i que tenim previst de muntar en aquesta setmana per tenir aquesta accessibilitat garantida. També gràcies a les aportacions de sorra que està fent el Port de Barcelona.
0: Per tot plegat, l'EMB reclama als governs de la Generalitat i l'Estat un pla d'estabilització a mitjà i llarg termini amb mesures estructurals que reverteixin la situació de vulnerabilitat.
2: El que voldríem és una millora de l'estabilització, no és una solució al 100%, però sí que intentar no estar pendents de cada temporal que ens quedem en platja o tenim aquestes afectacions a mobiliers, equipaments i a infraestructures, no? Com el ferrocarril en altres municipis. Aleshores, s'han de fer actuacions més de tipus estructural. Una aportació de sorra és imprescindible, però, clar, a fer actuacions estructurals d'elements submergits o d'espigons o algun tipus d'elements que puguin mantenir aquesta sorra que s'ha portada a la platja durant més temps, perquè sigui una inversió més econòmica i més sostenible.
0: De moment, pel que fa a l'aportació anual de sorra que fa el Port de Barcelona al litoral pretenc, enguany s'ha avançat i els treballs ja estan en marxa. Tanmateix, l'assignatura pendent és la granulometria de la sorra que s'hi aboca. Daniel Paracios n'explica els motius.
2: Com que la declaració d'impacte ambiental del port, que és l'origen d'aquesta aportació, té una zona definida que ja té l'impacte ambiental adequat, clar, només es pot treure sorra d'aquesta zona, en principi, i aquesta sorra, doncs, per l'evolució natural, cada vegada és més fina. Agafem sorra del sud, la portem al nord, aquesta sorra viatja cap al sud i cada vegada, en aquest moviment, cada vegada és més fina i s'acumula de forma més fina. Per tant, malauradament, com et deia, la granulometria també és més fina de lo que hauria de ser i, per tant, la estabilitat de la sorra a la platja no és tan bona. Aleshores, marxarà més aviat de lo que hauria de marxar.
0: D'altra banda, un dels aspectes en què treballa la MB des de fa uns anys és l'accessibilitat de les platges. En aquest sentit, s'hi han instal·lat passos adaptats amb pèrgoles pensats per les persones usuàries del servei de bany adaptat.
2: Portem uns anys intentant millorar aquests aspectes d'accessibilitat a les platges. Hem dotat a tots els municipis d'accessos adaptats amb un pla especial. També amb pèrgoles que estan pensades per a que les persones que estiguin esperant aquesta ajuda al bany per part dels serveis municipals puguin estar en un lloc còmode i ombrejat, no? I també, doncs, totes les línies de vida que s'han instal·lat per tal de, les diem línies de vida, però són línies d'ajuda al bany, no? Són aquestes línies de bollarí que serveixen, sobretot a platges que tenen més pendent, perquè les persones puguin sortir i entrar a l'aigua amb més facilitat, no?
0: Recordem que el que també està en marxa són les dues guinguetes obertes des de principis d'aquest mes de maig. El servei de salvament arrencarà a mitjans de juny, així com el de bany adaptat per persones amb discapacitat. Per arribar fins a la platja es mantenen les línies d'autobús PR3 i PR5 amb un reforç durant els mesos de juliol i agost, així com els dissabtes i festius de juny. A més, el PR5 incorporarà vehicles articulats de 18 metres en els períodes de més afluència. La MB espera que durant l'estiu uns 11 milions de persones passin per les platges metropolitanes. Podeu consultar tota la informació sobre l'estat de la mar i la platja al web municipal.
1: El Maig Cooperatiu al Prat Ràdio.
0: La plaça Roger Badia ha acollit la 18a edició de la Festa del Cooperativisme, un acte organitzat per la Cooperativa Obrera de Viviendes, amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, que a més s'engloba en el Maig Cooperatiu. Durant la jornada s'ha gaudit d'activitats infantils, paradetes, d'entitats diverses del nucli antic, així com l'actuació dels capgrossos de la cooperativa i el ball del duo Valparaíso. Escoltem Antoni Pedrero, president de la cooperativa.
3: Portem ja 18 anys seguits fent-la dintre de lo que és el Maig Cooperatiu. El Maig Cooperatiu és l'expressió del cooperativisme i de l'economia social al Baix Llobregat, però té aquesta tradició de fer una festa important per celebrar també la festa del cooperativisme al Prat de Llobregat i la Cooperativa Obrera de Vivendes, que és un referent singular i important a Catalunya, pues creu o creiem que és necessari fer aquesta festa per fer més unió, si cal, i visualitzar aquesta economia social i cooperativa.
0: La festivitat arriba gairebé 4 mesos després de la inauguració de la promoció dels 101 habitatges de lloguer assequible i estable a l'avinguda 11 de setembre i del lliurament de les claus als corresponents beneficiaris. La cooperativa assegura que sempre defensarà projectes com aquests per tal de buscar la garantia de l'habitatge a la ciutadania.
3: La dificultat d'accés a l'habitatge és una dificultat tremenda, i per això la cooperativa s'ha compromès i ha entregat no fa gaire els 101 habitatges de lloguer allà a l'avinguda 11 de setembre. Nosaltres estem sempre col·laborant amb l'Ajuntament. A l'Ajuntament la dificultat que tenim és l'accés als terrenys. Molta gent, la gent jove, no té possibilitats d'accedir a un habitatge nou perquè els sous que tenen i la capacitat econòmica no els hi permet. Per tant, estem en bones condicions per ajudar a que tot això sigui possible a través del cooperativisme.
0: Durant el matí s'han elaborat més d'un miler de racions de paella per distribuir entre els socis i sòcies de la cooperativa. Per aquesta edició s'han necessitat 3 paelles per cobrir tota la demanda. Passant 11 minuts de la una, fem una petita pausa i tornem de seguida.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
5: Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminou certificats a la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminou certificats de més a la vora. Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
1: Salut.
0: Seguim. L'Hospital de Bellvitge defensa la necessitat de desenvolupar tractaments personalitzats pels TCA que tinguin en compte la multiculturalitat social. Aquesta és una de les principals conclusions d'un estudi liderat per l'hospital que compara les característiques clíniques i la resposta al tractament entre pacients de trastorns de conducta alimentària immigrants i nadius. La investigació ha examinat la psicopatologia, els trets de personalitat i les diferències en la resposta al tractament de 157 pacients immigrants i 947 nadius espanyols amb TCA tractats a l'hospital. Entre les principals conclusions hi ha la necessitat de desenvolupar tractaments personalitzats tenint en compte la multiculturalitat social, i és que l'aparició i evolució dels trastorns alimentaris està influenciada per diversos factors com els trets de personalitat i variables psicosocials. En aquest sentit, hi ha factors comuns com la preocupació pel pes i la forma física, l'ansietat, la depressió i també certs trets de personalitat com l'evitació del dany i la baixa autodirecció. Segons els resultats de l'estudi, els pacients immigrants van registrar un percentatge d'adherència als tractaments inferior a la dels pacients nadius, així com pitjors resultats clínics i una menor remissió del trastorn. En aquest sentit, entre els pacients immigrants cal tenir en compte l'impacte negatiu de factors socioculturals com l'aculturació, el procés d'adaptació i l'equilibri entre la cultura d'origen i la del país receptor. Amb tot, l'estudi marca la necessitat de desenvolupar tractaments culturalment sensibles i eficaços, adaptats a les necessitats de cada persona en el conjunt d'una societat cada vegada més diversa i multicultural. Precisament fa un mes coneixíem que l'Hospital de Bellvitge ha estrenat una nova àrea d'hospitalització per trastorns de la conducta alimentària. Es tracta d'un espai amb 6 llits dissenyat cercant la màxima semblança amb els espais domèstics familiars. Les instal·lacions compten amb una zona comuna de trobada i una cuina que faciliten l'abordatge multidisciplinari amb intervenció de professionals de psiquiatria, psicologia clínica, infermeria i endocrinologia i nutrició pels casos greus de TCA que necessitin tractament intensiu. Ho explica la doctora Maria del Pino Alonso, cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari de Bellvitge.
6: Si la persona continua tenint símptomes greus, normalment perquè hi ha una pèrdua de pes doncs, prou important o prou significativa perquè sigui necessari plantejar un ingrés, o en el cas de les pacients que tenen moltes conductes purgatives, vòmits, afartaments, doncs perquè són molt freqüents durant el dia i també poden suposar un risc greu, llavors és quan es planteja la possibilitat d'una intervenció amb ingrés hospitalari. I per aquest subgrup de pacients, que és important entendre doncs, que són una minoria i que són casos doncs, especialment greus, són pel que es planteja aquests ingressos en unitats hospitalàries.
0: D'aquesta manera es volen potenciar els tractaments multidisciplinaris i la interacció amb les famílies durant el procés de recuperació. Per tot plegat, s'han humanitzat aquests espais que ara són més propers i acollidors.
6: L'espai està dissenyat com si fos una mena de casa gran, cuina, amb un espai comú per compartir els àpats i fer activitats, i amb habitacions individuals que no tenen llits d'hospital, sinó llits com els que tindríem a casa i que les pacients doncs, poden decorar d'alguna manera i fer-se seus, no? Amb aquest doble objectiu, oferir un tractament intensiu, que és el que necessiten per la seva situació, però alhora doncs, el més humà i el més proper a la vida de la pacient que sigui possible.
0: Pel que fa a les famílies, reben suport psicològic i poden fer visites diàries. A més, els divendres s'hi organitzen dinars conjunts amb les pacients per motivar-les en el procés.
6: La psiquiatra responsable de la unitat doncs, també té entrevistes habitualment un cop per setmana, setmanals, amb les famílies, on d'una banda recollim doncs, les inquietuds i les impressions de la família i també treballem aspectes doncs, psicoeducatius, emocionals, perquè ells ho facin. I després hi ha un concepte, els anglesos li diuen family meals, no? Com dinars familiars, que el que es fa és que doncs, normalment és els divendres, una família de les persones que hi ha ingressades doncs ve a la unitat i menja amb les pacients, no? En els TCAs hi ha molta por al menjar i a l'augment de pes i això és important modificar-ho. És important que les famílies sàpiguen com fer-ho d'una manera que sigui motivadora.
0: Les pacients no només compten amb el suport de les seves famílies i de diferents professionals a través de consultes individuals. Al llarg de l'ingrés es combina l'abordatge dels aspectes mèdics i nutricionals amb sessions grupals de teràpia a l'hospital de dia i amb intervencions basades en mindfulness, estratègies de regulació emocional i habilitats socials.
1: Medi ambient.
0: I a motiu del Dia Mundial de la Biodiversitat, que es commemora el 22 de maig, al Prat s'ha celebrat una jornada de descobriment del Delta del Llobregat. Un grup amb persones de totes les edats s'ha gaudit d'un recorregut guiat pels diversos espais naturals que envolten el riu, Caltet, Calarana i la Pineda del Remolar. Escoltem Quim Díaz, monitor de la visita als espais naturals.
7: Sobretot, transmetre a la ciutadania i que la ciutadania conegui, neòfits moltes vegades a la natura, la biodiversitat que rodeja aquí, sobretot l'àrea metropolitana de Barcelona i en concret aquí els espais naturals del Delta del Llobregat.
0: Durant la visita, els assistents han pogut ser científics per un dia a través de l'app mòbil Minca, registrant les aus, plantes o arbres que s'han anat trobant al llarg de tot el recorregut. La proposta ha agradat molt als assistents.
8: Me parece muy interesante, además conoces cosas que aunque tú vengas por tu cuenta no las ves, ni los animales, ni el tema de plantas, ni el por qué se ha dado esto aquí en este enclave.
9: Una activitat molt xula per fer un dia festiu, un diumenge al matí amb nens. Feia molta calor avui, però molt bé. I el guia ens ho ha explicat molt bé i el balanç molt positiu.
10: Bueno, és molt interessant estar, veus coses que sembla que mentira que al costat de la ciutat, de la gran ciutat de Barcelona, hi hagi això, hi hagi aquesta zona que pots passejar i sembla que estiguis en un altre lloc.
7: Hem tingut un grup bastant divers, hem tingut persones de totes les edats i hi havia gent que ja venia bastant preparada amb tots els seus prismàtics i amb bastants coneixements de les aus de per aquí i altres doncs, que simplement han estat escoltant molt i preguntant el que no sabien.
0: Els més menuts també han gaudit d'aquesta activitat amb què han reconnectat amb la natura.
11: Què és el que més t'ha agradat d'aquesta activitat?
12: Veure tortugues, els flamencs...
11: I què més?
12: I a l'últim lloc que era com les canyes aquelles, no me'n recordo com es deia.
11: El mirador aquell d'ocells, no?
12: Sí, i que sortien tortugues.
0: Una jornada de descoberta de l'entorn natural del Delta del Llobregat que ha permès als assistents conèixer de més a prop la biodiversitat d'aquests espais i participar activament en l'observació d'espècies en un matí de diumenge de plena primavera amb un temps que també ha acompanyat.
1: El temps.
0: I precisament acabem aquest informatiu migdia repassant la informació meteorològica de la mà de Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
13: Bon dia, continua aquest temps del tot estiuenc i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra. a molts indrets de Ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda.
0: I pel que fa a la situació marítima?
13: Continua aquesta situació ben plàcida a tota la costa, amb molt pocs núvols i amb un vent que no serà especialment intens. Tornarà a bufar a les immediates hores de sud, sud-est, a gran part del litoral, i serà novament més cap a les terres interiors, on aquest vent es reforçarà especialment cap a les comarques de Tarragona. Però ja diem, arran de mar, un vent molt feble, per tant, marejol en gran mesura i també en bon estat de la mar, i és que aquest vent continuarà sent fluix les properes hores i jornades. En vista demà, per exemple, un vent molt feble al matí, girant ja una mica cap a Garbí, i durant la tarda, si de cas, es reforçarà una mica. Tindrem una mar més espessa, especialment a la costa barcelonina i al sud de la Costa Brava, i és que aquest vent de Garbí o de sud arribarà a cops de 40-50 km per hora, sobretot algunes milles mar en fora, sempre amb força sol, i el dimecres amb més calor a totes les viles costaneres, un ambient d'estiu. Estem pendents a la xarxa.

0: fins aquí l'informatiu migdia d'avui dimarts 26 de maig. Tot seguit us deixem amb el Prat Esports de la mà del Jonathan Marín fins al punt de les dues. Nosaltres tornarem com sempre a partir de les 5 amb el butlletí informatiu. Que passin un molt bon dia.
1: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
2: El Teatre Càdiz acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
3: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
4: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.

The blues is alright. Roots Blues Radio is el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

0: va a explotar.
1: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Plat Radio.
0: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar,
1: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
2: www.elpratradio.com. Tota la programació del Prat Ràdio a través d'internet des de qualsevol lloc del món. Recorda, el Prat Ràdio a internet. www.elpratradio.com.
3: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
4: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor Black Music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.

0: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
1: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
2: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
1: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
1: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
2: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones del Prat.
3: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Avui un programa una mica diferent, el d'avui dimarts. Farem una barreja entre els programes habituals de dilluns amb els de dimarts. Per tant, què farem? Doncs parlarem del partit de l'Associació Esportiva Prat de dissabte, que va guanyar 0-1 contra el Sant Mauro, un enfrontament d'anada de les semifinals del play-off. El gol de la victòria va arribar a través d'una jugada per banda esquerra de Riqui Vidal i Adri Ribas va acabar amb un potent xut per l'escaire. Amb aquest avantatge d'un golet, els de David Vilajoana ara afronten diumenge la tornada de l'eliminatòria a partir de les 4 de la tarda al Sagnier i en cas de superar-la, els potalaves disputarien la final contra el vencedor del partit entre el Rubí i la Pobla. Ara mateix, igualtat màxima, ja que en el primer partit el resultat va ser d'empat a 1. I d'altra banda, com tots els dimarts, comptarem amb la secció de Pretens pel món amb en Manolo Gol i amb molt bones notícies perquè tenim un Sabadell i una Europa jugant al play-off d'ascens amb potalaves a les seves files. Per part del conjunt de Sabadell, doncs tenim Antoni Teixeira i de l'altra tenim a l'Òscar Vacas. Com sempre, abans de començar, recordem que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i al compte de la xarxa X, @elpratesports. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya avui el Juan Carlos Muñoz. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Pratesports.
1: Escoltes el Prat Esports.

0: Arrenquem el programa i, com dèiem, ho fem parlant d'aquest play-off d'ascens a tercera ref al Prat, que doncs ha arrencat amb avantatge a l'eliminatòria del play-off d'ascens a tercera després de derrotar per la mínima el Sant Maura Santa Margarida de Montbui. Els de David Vilajona van arrencar el partit mostrant una bona versió que es va anant, això sí, diluint amb el pas dels minuts, i a la mitja hora podríem dir que els locals doncs van començar a tenir el control de l'enfrontament, un context que va provocar que el porter Potablava doncs hagués de lluir-se sota pals. Ja en el segon temps, un parell de retocs i ajustos per part del tècnic David Vilajona doncs van fer que el conjunt pretenc tornés novament a portar la iniciativa del partit, i en el 54 una bona jugada per banda esquerra de Riqui Vidal i que Adri Ribas va finalitzar amb un potent xut per l'escaire. El Prat va tenir alguna ocasió més per fer el segon, però finalment aquest no es va materialitzar. I ara, amb aquest avantatge d'un únic gol, els de David Vilajona doncs afronten per diumenge la tornada de l'eliminatòria a partir de les 4 de la tarda. Aquest repàs, aquest anàlisi que farem del partit de l'Associació Esportiva Prat contra el Sant Mauro, el farem també de la mà d'en Manolo Gol, que ja ens acompanya aquí als estudis del Prat Ràdio. Bona tarda, Manolo.
1: Bona tarda.
0: Vinga, va, sempre et demano, titular. Quin titular et va deixar aquest primer partit?
1: Jo diria gol d'oro d'Adri Ribas.
0: Et va agradar la imatge del Prat? Com dèiem, vam tenir una primera part amb un Prat que no sé si per moments van aparèixer alguns fantasmes de mira que bé han començat però ja comencen a perdre el control, però bueno, la segona part l'equip va tornar, no es va deixar caure, podríem dir, i doncs va marcar aquest gol de tan important, aquest gol d'or que dius, i doncs va poder fer algun més.
1: Sí, sí, lo que tú dices, la primera parte fue el San Mauro quien se acercó a los dominios de Guisares y tuvo hasta 6 oportunidades, una de ellas doble para abrir el marcador. Seguramente se debió ir al descanso con ventaja, porque el Prat solamente remató una vez a Carlos de Dufano en el minuto 42. En cambio, la segunda parte cambió totalmente el guión, y yo tengo apuntadas ocasiones del Prat de Rubén, 2 de Gustavo, una de David y una de Lamelas, aparte del gol de Adri Ribas.
0: Doncs va, anem a escoltar la veu de protagonistes. Parla el míster David Vilajona i també el futbolista Alejandro Arx.
2: Bé, la primera part ens ha costat una miqueta ajustar. També és cert que l'equip ha anat agafant confiança a mesura que passaven els minuts, perquè ja us dic, veníem de 5 partits perdents i evidentment hem agafat confiança a base de patiment, a base de metros, a base de córrer, a base de patir. Però vaja, l'equip ha fet un pas endavant, jo crec, a nivell d'esforç, a nivell d'intensitat, a nivell de competitivitat. És el que ens està faltant en molts partits. No ens hem vingut a cap moment cap avall, hem mantingut un to alt, i vaja, molt content pels jugadors, perquè ho estaven passant malament, tots ho estaven passant malament, i realment el grup s'ha fet fort i ens hem ajudat entre tots, i això ens ha fet tirar endavant.
3: Al final, la primera part hem intentat ajustar les coses que em faltaven, perquè també amb la calor hem patit bastant, però bueno, al final la segona part ha sigut molt més bona, on hem tingut tot molt més controlat.
0: Manolo, escoltàvem ara Alejandro Arx, que comentava el tema de la calor, no?
1: Sí.
0: I dèiem, diumenge el partit és a les 4 de la tarda. Avui a Planeta ho comentàvem, no? Un tema pausa per la hidratació seria necessària.
1: Sí, sí, y tanto que sí, ya en Santa Margarida de Montbui no es que hubiera pausa para hidratación, pero en los parones los jugadores se acercaban al banquillo a beber y era a las 7 de la tarde el partido.
0: Y era a las 7 de la tarde, era una mica més, és una ciutat una mica més, bueno, un poble una mica d'interior, podríem dir, que no és la humitat que tindríem aquí més a prop del litoral.
1: Sí, sí, el domingo yo digo la broma de que cada jugador tendría que llevar una botella ya permanente en el campo para ir bebiendo.
0: Sí, sí, sí, sí. Suposo que hi haurà, no? Pausa encara...
1: Sí, sí, sí, seguro, seguro. Si entra a les 4 de la tarda, hi haurà pausa, seguro.
0: De la tarda. Doncs, en fi, veurem què tal porten els jugadors doncs aquesta calona al partit de tornada, que, doncs, com ja escoltàvem ara Alejandro Arz, doncs va jugar també el seu paper en la primera part. Escoltem novament ara el míster, David Vilajona, que comentava que, sobretot, aquest primer partit, la idea i l'objectiu era recuperar aquest nivell que s'havia perdut en les darreres jornades.
2: El que es tractava, això sí, era pujar una mica més al nivell, i és el que ho hem fet, i és el que hem fet. Calia reforçar l'equip, ja et dic, no, jo no sóc un gran psicòleg, però vaja, jo crec que l'equip per si mateix ha fet un gran esforç a nivell mental, perquè és un equip que venia de cops durs, i ni érem tan dolents llavors ni ara som tan bons, però hi ha molt més jugador del que molta gent es pensa.
0: I escoltem ara la veu de futbolistes com l'autor del gol, Adri Ribas, i també novament Alejandro Arx, que es mostraven després del finalitzar l'enfrontament doncs satisfets per al partit que havien disputat.
4: Veníamos en una dinámica mala, pero también hemos tenido lesiones, sanciones y bueno, al final es estar concentrado, cuatro partidos y a muerte.
3: La veritat que hem fet un partit molt complet en tots els aspectes, sobretot defensivament hem aconseguit la porteria zero, que portàvem molt temps sense poder aconseguir-la i jo crec que al final és el més important. Falta la tornada a casa amb la nostra gent i a passar de ronda.
0: Doncs també destacar doncs, aquest aspecte no, que comentava ara Alejandro Ars, el tema de la porteria zero. I eren moltes jornades que portava el Prat sense doncs, no rebre cap gol. I a més ho va fer en un partit on la defensa va ser, doncs, no va ser l'habitual.
1: Así es, había bajas, por lo tanto David Villayona tuvo que improvisar la zaga y bueno, pues yo le pondré una buena nota porque portería cero es muy difícil en estas categorías.
0: I el Samoro, que em sembla que també portava jornades sense rebre cap gol, per tant doncs, es van trencar aquí dues ratxes, la negativa del Prat i la positiva del Samoro, que recordem era el, jo diria, corregis-me si per tu no, que era l'equip que amb una millor ratxa de resultats venia.
1: Sí. Entre todos los equipos de la zona alta era el que mejor venía y por eso había que tener mucho cuidado con él.
0: I què toca ara? Doncs ara toca rematar la feina. Escoltem novament a Adri Ribas i Alejandro Arx.
3: Sí, no, al final sabíem que aquest era el nostre moment i que sabíem que ho havíem de fer ara o no ho podríem fer. I al final és el que hem fet. Hem complert i ara queda la segona part.
4: Sí, bueno, al final nos ayuda a dar un pasito, pero nada más. O sea, hay que jugar la vuelta, quedan otros 90 minutos y a por el objetivo.
0: I clar, per assolir aquest objectiu, el míster David Villajona reclama i fa una crida a l'afició potablava per omplir el Sagnier, perquè doncs, en aquest primer partit, en el partit d'anada, l'ambient va ser increïble, no, Manolo? Ja ho comentaven, que per a la ciutat era, pel poble, era una cita històrica, fins no fa molt. El Sant Mauro competia amb el filial del Prat o amb l'Atlètic Delta, i clar, es veien a un passet o uns passet de poder jugar a tercera ref, en fi, l'ambient era increïble. No sé si es podrà replicar aquí al Prat.
1: Pues muy difícil, porque ellos metieron allí 2.000 personas con un ambiente impresionante. Yo solamente he visto estos ambientes en regional, el campo de la Montañesa, que es así que el público se vuelca con el equipo. Y en esta ocasión el San Mauro era una cita histórica y se volcó con el equipo. Serà difícil que l'afició del Prat llene el Sagnier este domingo.
0: Clar, per moltes coses. L'horari, primer, que no és a les 7 de la tarda, és a les 4. La calor, que també doncs, jugarà el seu paper, perquè pinta que farà sol, o sigui, que apretarà. I també, clar, que pel Prat, un equip que ha estat a segona B, doncs clar, la rellevància de pujar no és tan gran com, per exemple, el Sant Mauro.
1: Claro, no es lo mismo que cuando se luchaba por el playoff para subir a segunda B, por ejemplo, que el público se volcó.
0: Doncs va, escoltem el míster, a David Villajona, que feia aquesta crida.
2: M'agradaria molt comptar amb el suport de la gent. Fa temps que no veig el Sagnier molta gent. És una oportunitat. La gent ha de pensar que aquests jugadors ho estan donant tot. I és un playoff i s'ha de gaudir del playoff. I per què no? Ja et dic, estem millor que mai, perquè estem amb possibilitats, perquè depenem de nosaltres. I a mi m'agradaria que es fes una crida perquè l'afició tornés, omplís el camp, gaudís de l'esforç dels jugadors, perquè si s'esforcen així poden fer millor o pitjor, però no hi ha cap retret, i ens encantaria poder donar una alegria a l'afició i afrontar una final d'un playoff i, escolta, i anar a jugar per guanyar-lo.
0: Segurament igual serà difícil que sigui, però segurament, o almenys jo crec que millor que en les darreres jornades, jo crec que veurem un Sagnier una miqueta amb més de goig. El míster també comentava de cara d'efectius per aquesta tornada, hi ha dubtes, Carlos García, veurem si el defensor doncs, arriba o no, i també doncs, la situació, l'estat de forma de Martín Lamelas.
2: Esperem, aviam si podem comptar amb ell, perquè és un jugador que no només en el camp sinó fora ens aporta molt, i tant de bo puguem comptar amb ell, però vaja, hem d'esperar l'evolució de la seva lumbalgia. I el Lamelas, content, perquè el dia del Martinenc l'hagués matat, i no, és un jugador que ha de marcar diferències. Avui heu vist que ha sortit com un juvenil corrent-ho tot, n'ha tingut una que ha hagut de marcar, venia ell bé de 6 mesos d'inactivitat, s'ha incorporat fa apenas un 3 setmanes a entrenar, a agafar el ritme, però si el Martín incorpora la seva qualitat, la mentalitat i ens ajuda, i ell és conscient i se'n dona compte del que necessitem d'ell, pot ser determinant en aquest playoff, perquè no hi ha pocs jugadors amb més qualitat que ell en aquesta categoria.
0: Parlem de dos futbolistes, Manolo, molt importants. Carlos García, perquè fa l'eix defensiu, i Martín Lamelas, perquè fa la part ofensiva.
1: Sí, son dos jugadores importantes. Martín, si tiene el día bueno, sabes que te va a dar un rendimiento óptimo, y Carlos ahí en atrás es una garantía de seguridad.
0: ¿Com vas veure a Martín?
1: No, bien, en los minutos que jugó allí en campo del San Mauro yo lo vi bien, incluso tuvo la última oportunidad ya en el tiempo añadido, un remate que le sacó el portero, lo vi bastante bien.
0: I com dèiem, l'altra eliminatòria és la que estan disputant Rubí i Pobla, i d'aquí sortirà doncs, el rival, en teoria, doncs, del Prat, si passa de ronda. En el primer partit, de moment, empat a un, deixant-ho tot obert per a la tornada a Tarragona, o sigui que la Pobla doncs, ho decidirà tot a casa. Pel que fa al partit, la Pobla es va avançar amb un gol de Xavier Samper des del punt de penal, gràcies a una gran jugada de Siguró, i la reacció del Ruiz doncs, va ser bastant efervescent i en diverses ocasions, però sí que és veritat que el gol no va arribar fins a la segona part, i a més va arribar amb una acció desafortunada que va fer que el futbolista de la Pobla, Àlex Beamuth, marqués en pròpia porta. Primer de tot, Manolo, preguntar-te, et va sorprendre aquest marcador d'empat a un? Recordem que el Rubí es va ficar en l'últim moment en aquest playoff, i sempre aquestes cosetes, a vegades, el que es fica en l'últim moment arriba més lluny.
1: Sí, sí, el Rubí ha sido el último invitado a meterse en el playoff, y bueno, un empate es un resultado lógico teniendo en cuenta que estos playoffs son muy igualados, y veremos a ver qué pasa en el Municipal de la Pobla.
0: Tot això, igualment, per tu favorit, no? La Pobla per arribar a la final.
1: En principio sí, porque además tiene el factor campo a favor, que va a jugar en casa, y si en caso de que hubiera prórroga, tiene a la afición ahí empujando.
0: Doncs veurem qui serà el rival del Prat en cas de superar l'eliminatòria. Passen 15 minuts de dos quarts de dues, ara doncs, deixem aquest postpartit i anem amb la secció de Pretencs pel món.
5: Escoltes el Prat.

Segon tram del programa, i Manolo, hem tingut un cap de setmana amb molt bones notícies, la Champions del Barça, amb la Laia, i com deia

0: ràpid que un instant.
1: Nosaltres ho deixem aquí, com sempre. Agraïm la feina de la redacció d'esports del Prat Ràdio i des del control tècnic hem estat amb el Juan Carlos Muñoz. Els esports tornen demà a partir de 2:15. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Ens retrobem demà. Que vagi molt bé el dia. Adeu. Sí.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està obert als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
0: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. Nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga, centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
3: És en aquest punt que la negociació està enrocada, perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
4: Nosaltres volem aconseguir, doncs, arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat, i per tant, doncs, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, doncs el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
3: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratiu per al curs vinent.
0: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny.
3: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
0: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
3: Prop de 600 Mossos s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i també a 11 localitats provincials. Pérez.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
3: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
0: Als esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
5: El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat avui que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc, i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotada amb 200 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar a fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds a partir del 6 de juliol i fins al 17. El govern també ha aprovat avui una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
2: no és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: L'aprovació d'aquesta convocatòria de places per interventors i secretaris municipals ha estat molt ben rebuda pel món municipalista, que veu com els seus consistoris podran gaudir d'una estabilitat de places que en molts casos era inexistent. Els pobles petits són especialment necessàries, 2 de cada 3 no en disposen. Mataró Ràdio, Judit Peñaranda.
8: L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
9: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers.
8: Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants.
9: Hem fet moltes esmenes a la llei d'ocupació pública, a la que regula una part de les condicions de treball dels funcionaris públics, i ho fem sempre amb aquesta mirada de vetllar perquè l'administració pública local, els ajuntaments, puguem retenir el nostre talent.
8: Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors, a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
0: Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra en concret, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca.
3: Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris. Joan Pons és l'alcalde del municipi i n'ha parlat a la xarxa.
10: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
3: Pons, a més, assegura que és molt difícil aprovar els exàmens per optar a aquestes places.
1: Notícies en xarxa.
0: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte dels docents. Es fa el dia abans aquesta reunió d'una vaga convocada a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals de cara al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'aquesta tarda. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'USTEC.
2: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
4: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
11: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
0: Doncs el plegat coincideix amb una nova jornada de vaga, en aquest cas, però dels estudiants. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet aquesta mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i d'universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el seu suport al col·lectiu en el conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. El sindicat assegura que les protestes continuaran. Maite Polo, bon dia.
12: Professores i estudiants!
13: Unides i endavant!
14: Bon dia.
12: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
13: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
12: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: Anem ara fins a Madrid. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero del 2 al 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari. Avui, justament, s'ha aixecat parcialment.
3: La petició arriba després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja han avançat que, si la declaració s'ajorna, reclamaran mesures cautelars, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
0: Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per el dia 9 de juny i dona per conclosa la instrucció del cas.
3: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com a la resta dels dos acusats, la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
14: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
3: L'informe de conclusions final sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
0: I encara a Madrid, el Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
16: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
15: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
17: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
15: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Ha estat en el marc d'un macrooperatiu policial contra el tràfic de drogues iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
3: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també a altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
0: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
18: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és, almenys en dos pisos, del barri de Font de la Pólvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pólvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Salt.
0: És un quart de tres, primer dia de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida a partir d'avui per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips que en algunes ocasions, denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
3: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja les condicions laborals de la plantilla i és que les biblioteques s'han convertit en espais on també es donen conflictes de convivència.
19: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades ens toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos. Faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
3: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
0: A Salt, l'equip d'atenció primària ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliòpia, coneguda popularment com a ull gandul en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot i pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
20: La prova es realitza infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autoreflectòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals abans dels 2 anys, una etapa en què el tractament és més efectiu. És un sistema que facilita la identificació de factors de risc, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. Belén Pérez, infermera i adjunta de direcció de l'ABS de Salt, ens ho explica amb més profunditat.
21: Creiem que és molt important aquesta detecció a edats precoces, com pot ser a partir dels 6 mesos, encara que la prova començarà entre els 12 mesos i 24. Ara hem agafat una prova pilot, que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos, per poder fer aquesta tècnica amb l'autoreflectòmetre, que ens donarà informació sobre els nens que s'haurien de derivar a oftalmologia pediàtrica.
20: En definitiva, si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
0: Doncs no deixem els més petits, perquè l'Ajuntament de Terrassa impulsa una campanya de sensibilització en comerços per prevenir sobre la venda i el consum de vàpers entre menors.
3: Gairebé la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys ja ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, malgrat la venda a menors està prohibida.
0: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
22: Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècniques municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. Teresa Gràcia Gázquez és tècnica de l'Àrea Municipal de Comerç.
23: Nosaltres som les que anem informant de prohibir la venda a menors de 18 i... Bueno, doncs això, que si els venen a comprar, que demanin DNI i llavors negar-los la venda.
22: L'acció té lloc aquesta setmana i té previst visitar un centenar d'establiments. Les visites del primer dia han donat bons resultats.
23: Vam estar per Sant Pere Nord i va anar molt bé, vull dir, va haver molta bona recepció per part de tots els comerços, eh?
22: Els experts alerten que els dispositius de vapeig s'han convertit en una de les principals portes d'entrada al tabaquisme i al consum de nicotina.
1: Notícies en xarxa.
0: Barcelona tancarà l'any amb 3 línies més de bus exprés, 2 a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
6: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
5: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i gestionin millor les cues de passatgers.
0: I encara en relació a la mobilitat, la zona blava de Vilafranca del Penedès serà de gestió municipal a partir de l'any que ve. El govern ha acordat amb la CUP un canvi de model que podria comportar una revisió de les tarifes. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
7: Aquest dimarts el regidor d'Espai Públic i portaveu del grup socialista, Miquel Medialdea, i la regidora portaveu de la CUP, Marta Soler, han presentat l'acord que avala la viabilitat d'assumir directament la gestió del servei d'estacionament regulat del municipi a partir de l'any 2027.
9: El 2022 es va decidir no prorrogar la concessió que hi havia llavors per tenir un major control sobre com estava funcionant, doncs, aquest contracte de serveis. Llavors, amb la informació que ja teníem i a través de la comissió d'estudi, doncs, s'ha valorat que aquest contracte, diguem-ne, sí que és rendible econòmicament, i que no volem dir que l'Ajuntament vulgui tenir beneficis, sinó que no és un servei deficitari i, per tant, pot ser assumit per aquesta empresa municipal de serveis.
7: Actualment el servei d'estacionament regulat funciona amb un model externalitzat pel que fa a la vigilància, el manteniment de les màquines expenedores, la gestió d'incidències i el personal vinculat al servei. Amb el futur canvi de model, l'Ajuntament assumirà directament aquestes funcions i els treballadors i treballadores passaran a formar part de l'estructura municipal.
0: I repassem altres notícies d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
24: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat, recordem, per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
0: I mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
24: Els fets van passar ahir a quarts de nou del matí a la localitat Baixa Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
0: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals, com la coreògrafa Sol Picó. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país: l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fàbrica Coats, el Convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
26: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
25: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic de Manolo González.
27: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. Primera, Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
28: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
27: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça al Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Barça i del futbol femení.
2: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
27: Avui juga el Badalona Women. Amb la salvació ja assolida fa jornades, les badalonines reben el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Marc Ballester és el tècnic del conjunt català.
4: No saben que serà molt, molt, molt exigent, però sí que això, que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores, intentarem acabar el millor possible.
27: I avui es disputen el tercer i definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina que queden per decidir a partir de dos quarts de nou, Calafell, Reus, Igualada, Voltregà i Barça, Noia. Carles Cortijo és el tècnic del conjunt de Sant Sadurní.
8: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosiño. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. Y por qué no soñar, estamos en disposición de poder hacer algo grande.
27: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que el Liceu de la Corunya ja és a semifinals, espera rival de cara al compromís que jugaran avui al Calafell i al Reus. I la Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona. Serà els dies 19 i 20 de setembre. Serà el primer títol del nou curs.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem una petitíssima pausa i tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
10: Tots els marroquins roben.
11: Ens treuen treball.
12: Com a trans et veuen com un monstre.
13: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
14: Aquest amb un trastorn mental és violent.
16: Una soledat, la gent gran.
29: Són gent que roben.
30: Paràsit. Marimatxo.
31: Si estic solo.
32: Como no.
33: Terroristes.
34: Ve a menjar plata.
35: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
36: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
37: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
38: Fisioteràpia en l'esport de base.
39: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
37: Salut activa.
40: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
41: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport, llavors per la mainada que comença a fer esport és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i de més. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ, on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i de més. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
37: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25.000 milions d'euros per projecte. Fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes. Justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
0: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places per a secretaris i interventors municipals, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. La nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
3: És en aquest punt que la negociació està enrocada perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
4: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat i, per tant, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
3: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent.
0: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero fins al 17 i 18 de juny.
3: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
0: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
3: Prop de 600 agents s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i a 11 localitats properes. Se sospita que els responsables de l'entramat es dediquen al cultiu de marihuana i a la distribució d'aquestes substàncies.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu. Serà en la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
3: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
0: Els esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
5: El nou director esportiu del Club Montse ha confirmat que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Montse confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
0: I volem saber si ha de continuar la calor amb el temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Està dotada amb 200 milions d'euros i poden optar els municipis de més de 20.000 habitants, que tindran fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. El govern, a més, avui també ha aprovat una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
2: no és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component als projectes que es presentin de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: De fet, interventors i secretaris són especialment necessaris als pobles petits. Dos de cada tres no en disposen. I la demarcació de Lleida és la més afectada en aquest sentit. Alguns alcaldes s'han mostrat prudents davant d'aquesta convocatòria perquè no tenen clar que serveixi per resoldre del tot el problema. Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
8: La notícia d'entrada no genera un respir per a alguns dels alcaldes de municipis com la Granja d'Escarp. Manel Soler, alcalde de Junts Impulsem, creu que no s'està focalitzant el problema.
9: Ara fan aquest anunci que sembla que tothom ens mira i ens diu que bé, no? Jo els dic que estem igual. No és qüestió de crear més places, sinó és qüestió de facilitar que hi hagi persones que facin la formació, aproven les oposicions i acaben omplint aquestes places. Porto amb 2,5 anys secretaris. Crec que no s'està focalitzant realment en el nostre problema.
8: A la Noguera, la seva capital, Balaguer, ha millorat la situació. Al setembre passat no tenien ni tresorer ni interventor i a finals de mes va marxar el secretari. Fa uns mesos han cobert dues de les places amb personal propi. Escoltem l'alcaldessa Lorena González Dios.
10: Sí que és veritat que va en detriment de personal propi que tenim de la casa, no? És a dir, nosaltres estem cobrint amb personal propi, però també és veritat que deixem de tenir, no? Doncs les places que tenen.
8: Si ens fixem en les funcions de cadascú, la secretària és la responsable de la gestió administrativa i legal de l'Ajuntament, l'interventor fa de controlador financer i el tresorer custodia i gestiona els fons municipals.
1: Notícies en xarxa.
0: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen de nou aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Es fa el dia abans d'una vaga a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'avui. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'USTEC.
2: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
4: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament, doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
11: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
0: Tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga, avui però per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el suport al col·lectiu en aquest conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
12: Professores i estudiants!
13: Unides i endavant!
14: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
15: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vetllin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
14: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: 20 minuts i seran les 3. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Havia de ser el dia 2 de juny i ha passat el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessiten més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari, que avui s'ha aixecat parcialment.
3: Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que en cas d'ajornament demanarien mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
0: Doncs encara a Madrid el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, de cara al dia 9 de juny i dona per conclòs així la instrucció.
3: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Sáiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
16: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
3: L'informe de conclusions final sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
0: I el Consell de Ministres ha aprovat avui en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Es tracta d'un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
18: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
17: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Sáiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
19: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
17: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Tot plegat en el marc d'un macrooperatiu contra el tràfic de drogues que s'ha iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han decomissat armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
3: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
0: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
20: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és, almenys, en dos pisos del barri de Font de la Pólvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pólvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Sal.
0: Tres quarts de tres, primer dia avui de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat una aturada indefinida per reclamar millores a les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, segons denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
3: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja encara les condicions laborals de la plantilla, i és que les biblioteques s'han convertit en espais, diuen, on també es donen conflictes de convivència.
5: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut, i de vegades se'ns toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
3: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
0: I ahir no deixem la capital catalana perquè Barcelona tancarà l'any amb tres línies més de bus express, dues a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellvé, bon dia.
21: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades, amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
22: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible.

0: des de la Diagonal perquè siguin més confortables i gestionin millor les cues de passatgers.
1: Tot està a punt a Granollers per la inauguració aquesta tarda del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Se celebrarà fins divendres al Palau d'Esports de la localitat. La inauguració oficial és aquesta tarda, com us dèiem, i durant 3 dies comptaran amb ponents de gran renom, així com centenars d'assistents vinguts de bona part del món. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
2: El Congrés té per objectiu ajudar a repensar les ciutats com espais educadors, inclusius i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha tres eixos, comunitat, sentit crític i creativitat, que ja s'han treballat aquests últims mesos amb els estudiants de la conurbació de Granollers i amb la ciutadania el màxim diversa possible, com diu el director del Congrés, Albert Soler.
3: Hem treballat amb diverses entitats, per exemple, amb això fent l'Homenar, i hem tingut aquí contacte amb moltes entitats, i després vam fer crida a la participació, hem tingut un grup de voluntaris magnífic, però vàrem veure també que calia obrir-nos a buscar gent de tots els barris d'edats diferents, i ens vam inventar allò, i si fóssim 500, on hem anat a connectar amb gent molt diversa, molt diferent.
2: En aquests 4 dies de congrés hi haurà 14 ponències o diàlegs a càrrec d'experts internacionals, com ara Marina Garcés, Oriol Nelo i Joan Fontcoberta. El congrés també contindrà l'Assemblea General de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, tallers, exposicions i visites a iniciatives granollerines que milloren la ciutat.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
4: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
1: Mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
4: Els fets van passar ahir a 8:45 del matí a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Joab Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
1: I tenim encara més actualitat local del dia. Notícies que avui ens arriben des d'Ona Codinenca i Ràdio Mollet.
5: L'Oncodines Trail tanca la seva 6a edició amb un donatiu rècord de 303.733 euros per la lluita contra el càncer. Enguany es va trencar el protocol amb un acte col·laboratiu que va incloure dues curses d'11 i 6 quilòmetres abans de desvetllar la xifra final al Parc Usar de Sant Feliu de Codines, en un acte que va reunir més de 200 persones i que va comptar amb l'actuació de Ramon Miravet, que va anunciar que serà el padrí de la pròxima edició. Els diners d'enguany es repartiran entre 9 fundacions destinades a la investigació i l'acompanyament de malalts de càncer.
6: A Mollet del Vallès s'ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat. El pla identifica quins són els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. Ferran Segarra és regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme.
7: Volem plantar aquesta llavor que serveixi per seguir avançant cap a la nova transformació verda. Una ciutat que continuï apostant pel medi ambient, que miri pel benestar dels seus veïns i veïnes i on la natura no sigui només una cosa ornamental.
6: El pla també planteja una xarxa basada en l'ecologia del paisatge.
1: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School, el BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa i ho faran amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de 2 setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabra i Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
9: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, És que els projectes són molt rics.
8: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
1: I Literàrum desembarca aquest cap de setmana a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, després de passar per les noves subseus.

0: de Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Una edició, la número 19, que creix en programadors, espectacles i en projecció territorial. 21 Ràdio, Aleida Bas.
1: La 23a Fira del Llibre Ebrenc i la 19a d'Espectacles Literaris en Català i Occità arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre. En aquesta edició destaca l'increment de programació, la inclusió de propostes de moltes disciplines artístiques i l'augment de recolzament i col·laboració per part d'entitats i administracions. Una d'elles, el Govern d'Andorra, amb qui signaran un conveni en els propers dies. Ho explica Lluís Xavier Flores, director de Literàrum.
2: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques, i que es veu reflectida doncs, en aquestes institucions.
1: Amb aquesta expansió, Literàrum es consolida així com un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català.
0: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic de Manolo González.
3: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del Club Monchi ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
4: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día. En estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
3: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Futbol Club Barcelona i del futbol femení.
5: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
3: Avui juga el Badalona Women, és la penúltima jornada de la Lliga F, rep el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Avui es disputen el tercer definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina, que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell Reus, Igualada Voltregà i Barça Noia. Respecte al partit entre el Calafell i el Reus, protagonistes Carles Domènech, jugador del Calafell.
6: Però la veritat és que ara tenim moltes ganes i estem amb moltes forces, ja que el tercer partit és a casa, amb la nostra gent, amb els estrellats. A casa sempre donem una millor versió nostra i la veritat és que ho donarem tot. És l'última oportunitat que tenim i anirem a per totes. La veritat és que intentarem plantejar el partit el millor possible, tot i que no tenim gaire temps, però anirem a per totes i intentarem guanyar aquest tercer partit per anar a les semifinals del playoff.
3: I el porter del Reus, del conjunt del Baix Camp, és Càndid Ballar.
7: És uns quarts de final una mica típics, no?, que has de guanyar els tres partits per passar als semis. Sí, jo crec que l'equip va tenir ambició, no?, d'anar allà, de guanyar, de demostrar que som els Reus, de que podem guanyar tres partits i d'arribar a semis amb bona dinàmica.
3: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que Liceo ja semis espera rival de cara en el partit que viuran el Calafell i el Reus. La Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona, serà el 19 i 20 de setembre, en el que serà el primer títol del nou curs. Per cert, avui el Joventut Badalona acabarà de jugar el partit de la jornada 29 contra l'Unicaja, que es va aturar el descans per problemes al marcador. I també destaquem nou fitxatge a l'Esparra Girona, la Lliga Femenina, han compromès el fitxatge de Juana Camilion, de 27 anys.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

M'he deixat mig rinyon aquesta desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plau.

els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues.

ben tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El perquè ja no m'interessa, i si encara et falla el cor, la primavera. Sé que tampoc et

acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Sindicats d'Educació reuneixen novament aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés a la darrera reunió un pla d'increment dels complements a les tutories que no satisfà les seves recomanacions i que volen que arribi a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen amb 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
2: L'increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
3: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. El tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
1: I l'equip d'atenció primària de Salt ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com l'ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys d'edat. La prova es realitza en infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autorrefractòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals, per exemple, com la miopia, l'estigmatisme, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. I Jonathan Andy, que ha deixat temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa, ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en defendre's. Andy és investigat, recordem-ho, per l'homicidi de la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andy, mentre tots dos feien una excursió a Montserrat. I els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana a comarques de Girona, tot plegat en el marc d'un operatiu policial iniciat a primera hora del matí a una dotzena de localitats i en el que també s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. Serà del 5 al 19 de juliol i posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de la coreògrafa Sol Picó.
4: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 26 de maig i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, continua aquest temps del tot estiuenc i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu, però de moment avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa?

0: Avui al Connectats parlarem del creixent desinterès per assumir més responsabilitats a la feina. Ho analitzarem amb Natàlia Cantó, que és professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar l'efecte del cas Zapatero, la política espanyola, i la reclamació que el part a casa ho cobreixi la sanitat pública. A partir de les 5 coneixerem el pretenc Mansuet Camps, històric jugador de bàsquet. Continuarem amb Salut per parlar de l'osteosarcoma i l'associació Dina 35 amb la ginecòloga Ivana Jordà. I acabarem amb Cultura per rebre a Castellà del Vallès Sergi Ramis, cantant de Montpolis, grup tributa de Polis. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda. La taula del tercer sector de Terrassa ha llançat una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la roda de la normalització en què ha entrat. La campanya inclou el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències del discurs d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya, i per això la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. A més, també es posa en marxa una web associada a la campanya És Odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difon i com es pot actuar per fer-hi front.
0: Gràcies, Sergi. Ara seguim per Sabadell. Júlia, Ramon, bona tarda.
2: Bona tarda. L'Hospital de Sabadell vol que l'antiga caserna de la Guàrdia Civil també pugui servir per acollir un CUAP d'urgències, un equipament que estaria gestionat per l'atenció primària i que tindria un funcionament similar al de l'actual Sant Fèlix. Per la directora general de la Corporació Sanitària per Taulí, Gemma Craywinkel, aquest espai hauria de permetre abordar un perfil molt concret d'urgències que arriben a l'Hospital de Sabadell.
3: Nosaltres, en el nostre servei d'urgències, que és molt, està molt pressionat, val? Un 40-50% de les urgències són del que se'n diuen nivells 4 i 5, que són els nivells que es considera que podrien ser atesos amb un CUAP.
2: Tot i això, aquest projecte no afecta en cap cas el projecte d'instal·lar les consultes externes de l'hospital a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, de manera que es puguin separar la part ambulatòria, que aplegaria unes 4.000 persones diàries, i l'hospitalària.
0: Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Supercopa ACB 2026 es jugarà del 19 al 20 de setembre a Badalona. Per primera vegada en la seva història, Badalona i el seu Palau Olímpic acolliran aquesta competició. No ho havia fet mai, ni des del 2004 quan es va passar a organitzar sota el paraigües de l'ACB, ni anteriorment quan depenia de la Federació Espanyola de Bàsquet i es va començar a celebrar des de 1984. Precisament en aquesta anterior denominació, el Joventut la va guanyar en dues ocasions, l'any 85 i l'any 86, les dues contra el Madrid, i el 87 en va ser subcampió davant el Barça. L'edició de la Supercopa 2026 se celebrarà del 19 al 20 de setembre a Badalona i comptarà amb la penya com a anfitriona, amb el València Bàsquet com a actual campió de la competició, el Baskonia actual campió de la Copa del Rei i el que quedi campió de la Lliga ACB d'enguany. Per l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, aquesta és una aposta important del govern amb un gran retorn a nivell esportiu, però també per la projecció de la ciutat.
5: Començar la temporada a la penya, doncs, amb un gran torneig, amb moltes possibilitats de poder guanyar-lo, perquè evidentment el celebrar-lo a casa és un avantatge. Situa Badalona com una ciutat referent a l'organització de grans esdeveniments, tant en l'àmbit nacional com en l'àmbit internacional relacionats amb el bàsquet. I tercer, doncs, permetre que les aficions d'aquests equips passin un cap de setmana a la nostra ciutat, la coneguin.
4: Badalona se situa de nou com a capital del bàsquet, com ja va fer aquest mes de maig, acollint la final a 4 de Lliga de Campions, amb la gran diferència que el Joventut hi té la seva presència assegurada.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat la redacció d'un estudi informatiu per la quadruplicació de les vies entre Castelldefels i el Prat, així com també un estudi d'alternatives per incrementar la capacitat entre el Prat i l'estació de Sants a Barcelona. Tot plegat amb un pressupost d'1,2 milions d'euros. L'empresa adjudicatària del contracte, Seitec Sau, té ara un termini de 2 anys i mig per dur a terme els serveis d'anàlisi necessaris. Aquest anunci arriba després que el propi govern espanyol assenyalés el passat mes de març que endarreria aquesta proposta inclosa a Pla Rodalies més enllà del 2030. Des de l'Ajuntament del Prat, el passat mes d'abril, de fet, el ple va aprovar una moció d'Esquerra amb l'única abstenció del PSC per revertir la decisió.
0: Gràcies, Lluís. I ara, de retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Música i cultura popular van protagonitzar l'edició d'aquest any del Correllengua, en què l'escriptora Natàlia Cerezo va ser l'encarregada de llegir el manifest centrat en la figura de Josep Maria Espinàs. El manifest del Correllengua d'aquest any va acabar amb un to reivindicatiu. Va ser el punt culminant a una tarda i un vespre carregats de cultura popular i d'estima pel català al voltant de la plaça Major i la plaça del Mirador. La figura de l'escriptor va protagonitzar el manifest d'aquest any escrit pel periodista Antoni Bassas, que recollia unes paraules finals ben emotives. Que el seu exemple ens serveixi per recordar que viure en català no és cap anacronisme, sinó el nostre privilegi més gran. I és que la preocupació per l'ús de la llengua del país és més que evident, perquè segons les darreres dades és la llengua habitual només del 33% dels ciutadans de Catalunya, mentre que el castellà s'imposa en els àmbits social i laboral. Per tant, una vegada més, el Correllengua va demostrar que és una activitat imprescindible. Organitzada per Cal Castellà, a banda de l'encesa principal de la flama i de la lectura del manifest, es va poder gaudir de les actuacions de Jaume Ibars, dels Gegants i del Ball de Gitanes i dels grups Terrassa Glossa i no vindrà d'un pam.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Sara Vella.
8: La Ruth Erguido estava cansada d'experiències poc interessants en una de les aplicacions de cites més famoses del mercat. El David Mateo era separat i feia dues dècades que coneixia gent per internet. El destí, però, els va juntar un dia d'ara fa 6 mesos al Teatre Neu de Barcelona, on s'organitzava el que es coneix popularment com a speed dating, és a dir, cada participant parla uns minuts amb una altra persona i després es canvia de parella de conversa. Van connectar ràpidament i tot fluïa amb molta naturalitat. Ara viuen a Sant Cugat i els hem trobat el primer esdeveniment que l'equip de citesràpides.cat ha muntat a la ciutat, en concret al Sant Cugat Hotel. Situem-nos al desembre de 2023. Han passat 3 anys de la pandèmia i en Pau i el Ricard Bartolí són germans i estan sopant tranquil·lament amb un amic. Mentre van d'un tema a un altre, apareix un comentari que ho canviarà tot. Ostres, costa molt conèixer gent. Així ho recorda en Pau, un dels impulsors de cites ràpides i mestre de cerimònies d'aquestes vetllades. D'aquesta manera, mig seriosament, mig de broma, es van engrescar i van muntar el primer cites al bar d'un altre amic, al Maresme. Era un dia complicat perquè plovia molt. Contra tot pronòstic, es van presentar prop d'una 20ena de persones i l'experiència va funcionar molt bé.
9: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Alguns estudis revelen que creix el desinterès per assumir més responsabilitats a la feina. Davant d'aquesta afirmació ens hem interessat pel tema i hem consultat a la Natàlia Cantó, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. Amb ella ha parlat el company Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs parlem amb la Natàlia Cantó Milà, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya i també experta en Sociologia i investigadora del Grup Globals. Què tal, com estàs, Natàlia?
2: Hola, molt bé, i vosaltres?
1: Doncs aquí estem, aviam si ens, ens il·lustres sobre aquest tema que volem parlar, no? Aquests treballadors que sembla que no volen ascendir, no? Que creix aquest desinterès per assumir una responsabilitat més alta a la feina, no? Hi ha un informe de recent d'Infojobs que diu això, no? Que més de la meitat de treballadors espanyols, un 57%, no aspiren a ascendir professionalment, i també un altre informe del 2025, el Talent Trends de Michael Page, conclou que el 55% dels treballadors rebutjarien un ascens si aquest afectés el seu benestar. Què en podem extreure una mica, o què podríem dir una mica sobre aquests dos estudis que és el que et consideres que hauríem de destacar?
2: Doncs és una pregunta molt interessant, perquè aquests estudis enfoquen únicament sobre el que contesten les persones a aquestes preguntes concretes a dia d'avui, però el que no posen sobre la taula és el context social més general en el qual aquestes decisions tenen un sentit o tenen un altre. És a dir, obvien, per exemple, que les persones avui en dia tenen molt poques possibilitats de començar d'aprenents a una feina i jubilar-se en aquesta feina després d'haver fet una trajectòria, si tot va bé, ascendent, de progressió i d'augment de responsabilitats i també augment de salari. Això és el model des del qual moltes vegades se'ns parla del desig d'ascendir. Sempre se'ns diu ascendir quan tens una idea d'una trajectòria laboral més o menys constant, més o menys estable i més o menys dins d'una mateixa institució. Clar, quan deixes la pregunta sobre l'ascensió en la teva feina, però treus el context en el qual aquest tipus de trajectòries laborals ara gairebé són més estranyes que no pas norma, sembla que les persones tinguin un desinterès en assumir responsabilitats, etcètera, etcètera, quan el que potser t'estan transmetent aquestes persones és que no veuen una correlació entre aquest augment de responsabilitats i una trajectòria laboral més afiançada. És a dir, tu pots haver assumit més i més i més i després igualment acabar al carrer i haver-te de reinventar, i per una altra banda, que moltes vegades el que s'entén com un ascens ve amb una càrrega extra de responsabilitat, però també amb una càrrega extra de temps que no pot reclamar com extra laboral, encara que caigui fora de les teves hores. Perdoneu, perquè ara ens trobem en un entorn en el qual, a través de noves tecnologies de comunicació i noves pràctiques, tu pots estar rebent missatges de la feina a les 11 de la nit d'un divendres, quan abans agafar el telèfon i fer la trucada a aquella hora requeria una situació d'urgència molt diferent a les que ara s'entén com a urgència que facin que rebis un WhatsApp a les 11 de la nit un divendres o un missatge durant el diumenge, no? Aleshores, si s'entenen totes les variables, crec que la resposta de les persones agafa una altra dimensió.
1: És a dir, que potser estem en un moment que es prioritza altres coses que no siguin un sou més alt, que a vegades inclús no va lligat, no? Amb un ascens, no és que siguin unes diferències de sou molt d'allò, però sí que la gent prefereix potser el benestar, no? O no va per aquí la cosa.
2: Pot anar, en certa manera, per aquí, però jo insisteixo en que les condicions estructurals fa que les persones acabin prenent aquestes decisions. Uh-huh. És a dir, no és que ens interessi menys la feina, en general, em sembla, sinó que es vol lluitar per una feina amb unes condicions determinades, i moltes vegades els ascensos, això de que venen amb un augment de salari, pot ser cert en termes absoluts, però no acostuma a ser cert en termes relatius. És a dir, si mires l'augment d'hores que impliquen, acabes cobrant menys l'hora. I això és un factor que hi ha persones que tenen en compte, sobretot si saben que el fet d'acceptar aquesta reducció del sou per hora no un augment absolut, però sí una reducció del sou per hora, no implica en absolut una seguretat o una estabilitat laboral. És a dir, et poden ascendir avui i igualment fer-te redundant demà. És a dir, no estem en un context de fidelització de la força de treball en el qual aquesta pèrdua, per dir-ho així, de salari per hora pogués valer la pena tenint en compte un projecte compartit, etcètera, etcètera. La gran majoria de les persones avui en dia estan en condicions laborals precaritzades. Si et mires totes les persones que estan entrant ara al mercat laboral o que hi porten poc temps, són persones que han de combinar feines precàries. Si tu els hi parles, te sents, sembla que els hi estiguis fent una broma de mal gust. La majoria de persones menors de 35 anys no poden ni permetre's una vivenda pròpia i tenen clar que amb les condicions que tenim ara no se la podran permetre, i amb el tipus de censos i de salaris que es donen avui en dia, aquesta vivenda cada vegada està més lluny en l'imaginari. Aleshores, treballar-ho amb imaginaris de trajectòries laborals ascendents amb el model que ja és totalment obsolet, sembla realment que hi hagin interferències en la comunicació i molt fortes.
1: En aquest sentit del que deia la Natàlia, clar, si aprofundim una mica més en l'estudi d'Infojocs, per exemple, d'aquest 57% de treballadors que no volen ascendir, el 19% declara que no desitja un ascens i un 38% que hi té poc interès. Però si anem a tema generacional, també diu que 6 de cada 10 joves menors de 35 anys sí que busquen progressar, però conforme l'edat va pujant, disminueix significativament, no? Això potser també és, no sé, no? Quan la gent es va fer més gran potser prioritza més un equilibri entre el que és la vida particular i el treball, no?
2: I també augmenten unes certes responsabilitats de cures d'altres persones i de les pròpies que el món laboral tendeix a no respectar. És a dir, si per exemple hem de tenir cura d'uns pares que s'han fet molt grans, o hem de tenir cura d'uns fills que encara no són adults, i tu has d'estar 24/7 responent missatges i gestionant petites coses que en realitat no s'hauria mort ningú si s'esperessin el dilluns al matí, no acaba de ser sostenible. Potser el missatge que ens estan arribant no és les persones no tenen un interès en una progressió laboral. Les persones potser estan perdent la fe en un sistema de treball en el qual les persones són realment tractades com un recurs i no com a persona.
1: Jo no sé, en aquest sentit, aquest sistema tradicional d'ascens vertical també està, no sé, està com perdent vigència, no? No sé si això també influeix.
2: Això és el primer que va perdre vigència. Uh-huh. El primer que va perdre vigència van ser aquestes trajectòries laborals estables i de continuïtat en una mateixa, entre cometes, casa, en una mateixa empresa, en una mateixa organització, en una mateixa institució. Això és el primer que va fallar. Que el mercat laboral s'ha volatilitzat moltíssim.
1: A més, es diu això, continuant amb dades, no? La majoria d'empleats, un 54%, prioritzen la realització en la seva tasca actual i el creixement orgànic sense necessitat de quotes de poder. Això també, diríem, aquest creixement professional, no sé si ja no està tan valorat com abans o potser la gent prioritza, com dèiem, altres coses.
2: Significa coses diferents. I per tant té un pes diferent. Aquestes dades que traiem d'enquestes estan preguntades d'una manera que, com deia, obvien el context general més ampli. Si després aquestes dades es complementen amb unes entrevistes en profunditat amb un sector més o menys representatiu del que són aquests sectors amb els quals s'ha fet l'enquesta, i les persones no només et diuen sí o no, estic interessat o no, sinó que aprofunditzen en els perquès i et comparteixen les seves reflexions, te n'adones que hi ha molt més enllà del titular, un relat que mostra la reflexió de les persones a través de, per exemple, haver vist com accedir a determinats càrrecs de responsabilitat no ha comportat realment ni després tenir més poder adquisitiu i, evidentment, no tenir més possibilitats de poder-te ocupar de res més que no sigui allò. I que sempre, sota la idea de però si acceptes aquest càrrec ja s'entén que has d'estar disponible, ho acabes valorant i dius, però per què? Però això no vol dir que les persones en general no volguessin ascendir, sinó que potser les condicions en les quals estem modulant el nostre mercat laboral són unes condicions bastant draconianes amb les persones.
1: També, si mirem les xifres dels motius pels quals la gent voldria ascendir, el 70% dels empleats prioritzen l'augment salarial seguit del reconeixement, que seria el 34%, no? Clar, el que dèiem, no? Augmenta el que és el pot augmentar el sou, però sí que el cost de la vida no. I vull dir que sí, el cost de la vida augmenta, però el sou més o menys pot ser una cosa que tampoc ho compensi, i per aquí deu anar també aquesta història, no?
2: I sobretot això, que l'augment de sou és en termes absoluts, sí, potser puges 300-400 euros, però si després mires el cost de la teva hora, te n'adones que treballes moltes més hores extra de l'augment de sou que ve amb el càrrec de responsabilitat. Això també fa pensar les persones.
1: Això també podríem dir que pel que fa als departaments de recursos potser haurien d'una mica d'intentar redissenyar aquests itineraris, no? Desvincular una mica l'èxit del lideratge jeràrquic, no?
2: Això ja ho decidiran ells, ja em dedico a analitzar el que contesten les persones.
1: Però sí que és veritat que hi ha molta gent que cada vegada, doncs, per poder cobrir les seves necessitats té que agafar inclús més dobles feines, no? Això també...
2: Sí, això és el punt al qual em referia. Em sembla fins i tot una mica irònic que en un moment en el qual moltes persones han d'agafar dues feines per poder tirar endavant la seva família i poder començar-la, ens dediquem a parlar sobre quanta gent vol ascendir i per què no volen ascendir, com si ara de cop i volta les persones no tinguessin ganes de treballar més, quan en realitat les persones estan treballant moltíssim per intentar arribar a final de mes. Llavors em sembla fins i tot una mica tendenciós interpretar-ho com les persones prioritzen el seu benestar, com si ara estiguéssim en un moment social en el qual la majoria de les persones a partir de les 5 de la tarda se'n van al gimnàs, quan en realitat la majoria de les persones estan intentant arribar a final de mes i tenir una vida digna.
1: I això té solució o no té solució?
2: Segurament és quelcom que podríem debatre conjuntament, però si té solució o no té solució, és una solució política i no sociològica. Per tant, aquí jo ja us ho deixo a vosaltres.
1: Però sí que
2: i em sumaré com a ciutadana.
1: Però sí que és cert que parlem de la precarització de la feina, però bueno, això també deu anar a sectors, no? Suposo que hi ha sectors on deu ser més fàcil o més amable, entre cometes, ascendir que no pas en altres, no?
2: Segurament sí, però hem de també mirar la distribució de gruix de persones en aquests sectors. Segurament en els sectors que és molt amable ascendir no són sectors numèricament significatius i per tant no alteren les enquestes que vosaltres heu fet o heu comentat.
1: Doncs Natàlia Cantomilà, que és professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya, que és experta en sociologia i investigadora del grup Globals, gràcies per tractar avui aquest creixent desinterès per assumir més responsabilitats a la feina, i ens ho ha explicat molt bé, i així li agraïm.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Dos quarts de cinc de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui, de moment, la compartirem amb l'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: I calorosa.
0: Sí, sí, sí.
1: De moment, sufocada.
0: De moment ja tenim aquí la calor i segurament ens acompanyarà ja, no sé si pel que resta d'estiu.
1: No ens ho pinten gaire bé, no?
0: Que va.
1: Els meteoròlegs.
0: Que va, que va. Rosa Díaz, administrativa, jubilada, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
0: Tu també venies acalorada,
2: no? Bona Maria. Més que acalorada,
1: bona
2: és que
1: tarda,
2: fa calor.
1: Rosa.
2: No, encara no venia massa acalorada perquè a casa s'està bé, però ja fa calor, sí. Vas buscant l'ombra quan passes pel carrer.
0: Es nota.
2: Sí, sí.
0: Bé, doncs esperarem a veure quan ens diguin que ja la tenim disponible. Saludarem la Georgia, que de moment no la tenim amb nosaltres. Tenim el tècnic aquí enganxat al telèfon, a veure si és possible comptar amb ella al llarg de la tertúlia. Però, si us sembla, podem començar i comencem amb el primer dels temes que us proposava, que és el tema. És el tema amb què s'obren els telenotícies, els diaris, i és que, clar, el personatge és tan impactant, tan llampant, que dius, home, no deixarem de parlar. I m'estic referint al cas Zapatero, un cas que torna a colpejar el PSOE, un altre presumpte cas de corrupció, que té la gent dividida, no?, entre els que defensen la seva innocència, que de moment és presumpta perquè fins que no es demostri el contrari és presumpta...
1: culpable.
0: Exacte.
1: Culpable.
0: Això, he canviat els factors. És innocent fins que no...
2: Se demuestra el contrari.
0: Exactament. Hi ha els que defensen, doncs, això, i en canvi hi ha els que aprofiten el totum revolutum, no?, per dir que vinga, que això ja és massa gros i que hem de fer borrón i cuenta nueva i començar a pensar en unes possibles eleccions. Fins i tot hi ha hagut... doncs, expresidents com Felipe González, no?, que han aixecat el dit i han dit la seva, han donat la seva opinió, però fa molta gràcia perquè ell, que és partidari i ha considerat que hi hauria d'haver eleccions aquest any, Felipe González, diu, ens afecta com a país, ens afecta com a partit i ens afecta com a persones. De totes maneres, diu, que no veu a Zapatero amb capacitat de muntar una enginyeria financera, no?, vull dir, no sé com l'acaba de veure. Per una banda diu que és gros i després en poques paraules li diu que és una mica justet.
2: Aquest,
0: no?,
2: home no sap, sí, el que, sí, diu moltes vegades.
0: Jo, mira, sí que m'agradaria així d'entrada, a grans trets, preguntar-vos per quina és la lectura que vosaltres esteu fent d'aquest cas de presumpta corrupció que afecta novament al PSOE. Anna Maria.
1: Mira, jo, no, aquella dita de que sempre ens tenim que veure emmascarats per una paella bruta, doncs em fa molta gràcia que el PP, sobretot, foti el crit al cel en contra de la corrupció, quan ells n'estan planíssims. Si aquest senyor és corrupte, doncs té que anar al judici com tothom. Això és així. Ara, la meva opinió sobre en Felipe González me la reservo perquè tampoc voldria que et tanquessin l'emissora.
0: Per això ja he dit abans jo. Te la guardes.
1: Sí, me la reservo. Sí, me la reservo, però ben reservada. També ara he vist que el dia que ve el papa és quan la dona del president Sánchez té que anar a parar al jutjat per tot el, també, la problemàtica que té. No hi ha prous dies a l'any que té que ser el dia que el papa aterra a la península. En Rodríguez Zapatero no, li han donat més temps perquè pugui preparar,
0: sí,
1: la defensa.
0: Exacte, o li han...
1: Mireu, jo, sí, jo crec que mentre maregem la perdiu amb aquests temes, no tractem realment els temes importants en aquest país, com és l'educació, és la sanitat i com és la vivienda. Tot ho altre, escolta, maregem ben bé la perdiu i ja està.
2: Sí, a vegades penses que una cosa ho fan, no és que ho facin expressament, però que sigui per això, per tapar el que no els interessa que se'n parli. I el que dius tu, els que haurien de callar més a vegades són els que aixequen més la veu.
1: Sí.
2: Perquè tenim una senyora que el seu company o no sé el que és, nòvio, sí, company o que viu amb ella, sí, està esperant judici, sí, però ella continua dient doncs, que aquest és un país de corruptes, de no sé què. Dius, bueno, a veure, nena, calla una miqueta que tu tens un al costat. Llavors, bé, no sé, és molt complicat tot. Sembla que tots siguin muntatges i sempre van a la gent que ha fet alguna cosa a vegades cap aquí, cap a Catalunya, perquè el Zapatero va estar
0: parlant
2: amb Puigdemont, va estar
0: va fer de mitjancer,
2: però bé, però bé, que a vegades...
0: Però hi ha qui se'n recorda de l'altra part que va fer per Catalunya, que va ser la retallada.
2: Bueno, però aquests no se n'en recorden els que,
0: no?
2: els que ara...
0: Però no va dir que aprovaria l'Estatut...
2: Sí, nosaltres sí ens en recordem, però els d'allà es veu que no. Sí. En fi, doncs que tot és una miqueta complicat. I després també els presumptes culpables, després a vegades, com ara la dona del Felipe González,
1: Sánchez,
2: una part de les seves acusacions ja li han dit que no, que no té, que els comptes els té perfectes, que no té...
0: Que no hi havia
2: que
0: proves.
2: Que no hi havia proves. No. Llavors, a veure, tampoc, també fins que no arriba les coses al final, tampoc no estan clares.
0: Estem parlant d'un sumari que, clar, que nosaltres ni veurem, aquest sumari de 4.000 folis que...
2: La novel·la de l'estiu.
0: Mare meva, el best-seller. Clar, els qui han de defensar Rodríguez Zapatero han demanat que els hi deixin una mica més de marge per poder-s'ho mirar amb una mica més de calma, d'aquí que hagin canviat el dia 2 de la seva compareixença, 2 de juny, el 17 i 18 de juny. Recordem que declararà com a imputat per organització criminal, de fet l'acusen de ser el líder d'una trama, no? Una trama corrupta, tràfic d'influències i falsedat en aquesta causa que s'investiguen suposats cobraments de comissions il·legals en el préstec que es va concedir a la companyia Plus Ultra per rescatar-la. Clar, és que estem parlant de... Bueno, aquí han fet una...
2: Ja no podia posar res més.
0: Bueno, aquí ha donat per molt, no? Perquè surten xifres, quantitats, a més també hi ha involucrada les dues filles.
1: Les dues filles.
0: Clar, hi
2: ha... Presumptament.
0: Sí, presumptament. Així. Tot és presumptes fins que no decideixi el jutge el que hagi de decidir. Però que aquest cas afecti a un dels valors que ara mateix més potents del PSOE com en Zapatero, no sé, què us diu a vosaltres?
2: Que van a totes. No poden fer-ho de cap altra manera, perquè si tu mires les propostes que fan els del PP i els de Vox, per exemple, no tenen propostes, l'únic que fan és criticar, insultar, cridar, però no tenen propostes clares de país, ni de partit, ni de res. Llavors van, perquè el que volen, això que la cadira, tu tens aquí, estàs aquí a la cadira, però et mous de tant en tant, no?
0: Sí.
2: Això que la cadira val molt, perquè ningú vol deixar la cadira quan estan en aquests llocs.
1: S'aferren.
2: Sí, s'aferren, i els que no hi són només busquen la manera de ser-hi. Llavors, no sé, fem un partit de dones.
0: Un partit de dones. Georgia! A veure si... Hola. La tenim. Què tal? Com estàs?
1: Bona tarda, Georgia.
3: Hola.
2: Hola.
0: Tens a l'Anna Maria, habitual, els dimarts, i la Rosa Díaz, que
2: espontània.
0: La tenim a Sant Quatre, que passa que la Rosa també depèn del dia. Uns dies és dimarts, un altre dia és dijous, o
2: quan falla algú, té de comodín la Carme.
0: Sí. Escolta, Georgia, estem parlant del cas Zapatero, de la repercussió que està tenint en l'àmbit polític. Tu al sumari no has tingut accés, són 4.000 folis. No crec que t'hagi donat temps de mirar res.
2: Avui jo l'estava mirant ara i per això he entrat tard.
3: Ni ganes. Hòstia, tu, quin escàndol, macho, de veritat. A més, és que em fa molta gràcia perquè els del PP estan allà com com els buitres, no? Si allà, i dius, però què aneu a criticar si vosaltres sou igual que pitjor? Saps? Vull dir, que, quin fàstic de país, ho veus?
2: No hi ha un pam de net, com es diu.
3: Hòstia, però res, que fort.
0: Però és que cada dia ens hem d'aixecar amb una història d'aquestes, amb un best-seller, vull dir que estem entretinguts, si és que no hem tancat un episodi que ja en tenim un altre, i és igual, d'un bàndol, de l'altre...
3: Però és que saps què, Carla, que el que més em fot és que tornen a sortir. I dius, moltes vegades, em refereixo que moltes vegades hi ha hagut escàndols del PP, i torna una altra vegada, i dius, hòstia, però és que la gent, què cony vota, què fa? Vull dir que no tenen televisió, no tenen ràdio, no tenen internet, és que no s'enteren de res.
2: Bueno, escolten, perquè fora d'aquí les informacions jo crec que tampoc no són massa verídiques, i llavors es creuen tot el que els diuen. Aquesta també és una, potser no tenen, no seleccionen les informacions.
3: No sé, jo sempre dic que s'ha de fer un test d'intel·ligència per votar.
0: I escolta una cosa, l'afectació d'aquest cas, perquè l'afectació no és menor, evidentment, veient aquí tenim en el centre, ara mateix diríeu que és suficient com perquè afecti la legislatura i s'hagin d'anar a unes noves eleccions?
2: No, perquè fins ara també han sortit moltes coses i no perquè el pot continuar igualment.
0: No, ho dic perquè no, proposa, els primers ningú... que ho han proposat és el...
2: Bueno, però aquest senyor hauria d'estar calladet.
0: El PNB.
2: Ah, no volia dir aquest tio, és el que dèiem abans.
0: Sí. No, Felipe González, el PNB...
2: Però no és ningú que estigui dins del govern, és una persona que hi ha estat i hi va estar en el seu temps, però ara no, llavors... poden continuar igualment, no?
1: El PNB, de totes maneres, és molt fàcil opinar perquè tenen la clau de la caixa a casa seva. I llavors, vull dir, tant se'ls hi en fot qui mani a Madrid. Vull dir, és que és així. Nosaltres sí que ens repercuteix i ben repercutit. Vull dir, jo mateixa, cada cop que veig aquella foto famosa del 155 amb el president Illa, amb tots els capos del PP, és que se'm regiren les tripes. No? I llavors, vull dir, és el que diem, no tenim memòria. Bé, doncs, escolta'm, però si adelantem unes eleccions que ha passat a tot arreu on les han adelantades, ha guanyat el PP i no per un marge, per tant té que fer coalició amb Vox. És que dius, és que sortim del foc i ens fotem a les brases. És que ja no ho saps, escolta'm, aquest país ja no saps per on anar.
0: Vinga, senyores del partit que acaba de crear la Rosa,
3: quantes vegades us ho he dit jo?
2: És que només cal que ens posem d'acord. Tenim un any,
0: quines opcions hi veuríeu si no és avançar unes eleccions?
3: Quines solucions? Cap a terra i s'ha acabat, tu. O coll a terra i s'ha acabat. Vinga,
2: home,
3: va,
2: és
3: fora,
2: que si es fan eleccions també se'ls dona la raó als que van als que estan esperant que caigui per posar-se, no? Llavors, potser s'ha d'aguantar una mica per no donar-los la raó.
0: Esperem a veure què diu el jutge.
2: Claro.
1: Esperem.
2: Sí. Bueno,
1: esperem que no tardin.
2: Diuen que trigaran molts anys, o sigui que jo potser ja no ho veuré.
0: Home, el cas Pujol, quan van trigar, també?
2: 13 o 14 o, sí, o més, no?
0: Més de 10 anys.
2: I els de el Rajoy, que quants anys porten?
0: L'M. Rajoy també han trigat i encara
3: jo crec que el del Pujol és que és l'edat, està un pèl d'això, un pèl senil, que no sé què, que no sé quants. Jo, per mi, que aquest senyor no l'han cridat i no li han dit per dir, hòstia, et deixaran a la manta i veuràs tu aquí que haurem...
2: Bueno, ja ho va dir una vegada, que si ell parlava que hauria d'haver-ho fet. Sortiria perquè ell hauria de saber molta cosa amb els anys que hi va estar.
3: I tant. De fet, em sembla que una vegada ja us ho vaig dir, que tenia un grup que es deia Pata Negra, el senyor Pujol, que eren ex-policies i també ex del CNI i coses d'aquestes, que els reclutava per saber, això està escrit, vull dir, això ho podeu buscar-ho i és cert, els reclutava i li explicaven assumptes d'estado. I així era una manera perdoneu l'expressió, de fer la peix i la Ramoneta.
0: Clar, el peix i el cova, no?
2: Tot no és un coses inventades d'ara, tot s'ha fet tota la vida i tot continua igual.
3: Sí, aixequessin la manta, mare meva.
1: Sí. De fet, la política en aquest país és un guió d'un més estrambòtic d'en Berlanga, Vull dir, això és així. O en Pepe Rubianes, a vegades penso en el pobre Pepe Rubianes, si fos viu,
3: perquè, clar...
1: No, estaria exiliat cap a Àfrica, ja està. Vull dir, això és així. Però, vull dir, és que penses, cada matí quan et lleves, penses, aviam, quina hauran fet avui, que hauran desbancat el disbarat d'ahir. I realment és així, vull dir...
3: És que tu ara mires l'escopeta nacional, que no sé ni de quin any
0: és. Sí. Has trobat el títol, Has trobat el títol.
3: Total. Però... Tu mires ara la pel·lícula, a més em vaig fer un fart de riure jo, i dius, i me l'he vist més d'una vegada, i dius, és que és exactament igual, i han passat, és que no sé de quin any és, és que ho buscaré tot. I dius, i a sobre hi ha el català, que és el que paga la caceria. I és que, és igual, és exactament igual.
1: Mireu, aquí el Museu de Badalona han inaugurat una exposició sobre els primers anys de la democràcia municipalista. I, escolta'm, entres i és com si el túnel del temps, aquella pel·lícula del túnel del temps, perquè reivindicàvem una escola en català, reivindicàvem una vivienda assequible per tots els treballadors, reivindicàvem una escola inclusiva. Jo dic, hòstia, si és el que estem reivindicant ara i hem passat 50 anys.
0: Res, de túnel del temps no res, Anna Maria, estem allà on estàvem, no?
1: 50 anys i dius, ostres, menys els anys, que això sí que no ens els treuen.
0: Sí, perquè ara ja som més de 8 milions.
3: Ho acabo de buscar. 48 anys fa de l'escopeta nacional.
0: 48 anys.
3: 48 anys estan igual.
0: Igual o pitjor.
1: Igual. Sí.
3: I arribis per no plorar, perquè de veritat...
0: Veig que dona, el tema, si voleu unes crispetes.
4: Bueno, perquè ens anem així per...
0: Però mira, ja que parlem de temps passats, jo m'imagino, jo no sé, totes heu parit.
2: Sí.
0: A casa o a l'hospital?
2: A l'hospital.
1: A l'hospital.
2: Parit a l'hospital, nascut jo a casa.
0: Tu has nascut a casa?
2: Sí, i de peus.
3: Ah, mira que bé.
2: Sí, vaig caure ja de peu.

0: l'hospital i també vaig parir a l'hospital.
1: Però curiós el que... No, jo pensava que hi hauria més que nascudes a casa.
0: Nena, sí que ens fots gran.
1: Perdona.
2: O sigui, hi ha grans jo... com els que amb la meva mare, que llavors parien a casa.
1: Jo sóc nascuda a casa. Jo sóc nascuda a casa.
2: Nascuda a casa?
1: Jo sóc nascuda a casa.
2: Ah, sí?
0: Sí, sí. Tu, Carme.
1: Ah. Jo nascuda a casa.
2: No va arribar temps la teva mare a l'hospital o què?
1: Pues no ho sé si va fer intenció d'anar a l'hospital.
2: I els altres també? Dos
1: a casa i dos a l'hospital. Però jo he anat a l'hospital, jo no he parit a casa, he anat a l'hospital. I per què fem tota aquesta introducció ara? Doncs perquè hi ha l'Associació de Llevadores del Part a Casa, que el que demana a l'administració, que sembla que no els hi fa massa cas, és que recuperin aquest pla de poder parir a casa, que ara mateix s'ha de fer de manera privada. Si vols, tu has de pagar i et pot costar entre 3.000 i 4.000 euros, i el que reclamen és que això ho pugui assumir l'administració pública, la sanitat pública. Amb aquest preàmbul que hem fet, vosaltres seríeu partidàries això no. de que l'assistència a càrrec de la sanitat pública, qui vulgui parir a casa?
2: Però ara hi ha molts hospitals que tenen unes sales que són com si fossin a casa. Llavors ja et queda complementat. Si no pots fer casa i no pots pagar, doncs vas a un lloc d'aquests que tenen aquests llocs habituats ja, perquè els que vulguin fer una semblança a casa, doncs ho puguin fer allà.
3: O que passa que es tenen que...
1: A veure, no ens trepitgem. Anna Maria, després Georgia.
3: No. Sí, no, que això ho tenim aquí a Can Ruti, que és la casa de la Lletània, però tens que complir una sèrie de requisits, no és tan fàcil parir en aquesta casa. Vull dir, no tens que tindre cap tipus d'enfermetat, tens que començar les contraccions de manera no provocat, sinó un part natural. D'entrada tens que dir que no vols l'epidural, el nano té que vindre de cap, no pot anar de peus.
2: O sigui, que fos jo em deixarien allà.
3: Vas en aquesta casa i si no compleixes tots aquests requisits et passen a la sala de parts com tothom. Llavors, vull dir, jo avui en dia ho trobo un risc, de veritat, parir a casa. Vull dir, és que tot pot anar molt bé i al moment del naixement haver-hi qualsevol problemàtica amb el nano o amb la mare i, vaja...
2: És que, a més, vaja ganes de patir. A casa has de patir molt més que si estàs a l'hospital. Ja patim prou durant tota la vida, que sobra encara per néixer, perquè et neixi un fill, has de patir. Si tu pots estalviar, doncs t'ho estalvies.
1: Anna Maria. Georgia, què anaves a dir?
0: No, que anava a dir això, que és un parit, a casa. Aviam, jo si hagués parit a casa, el meu fill ja no seria. Jo, en part, anava tot bé, aviam, tot i que representava que era un part de risc, perquè jo vaig parir amb 39 anys, llavors representava ja que era iaia per parir, no? Que ja era gran. Però el part de l'embaràs va anar superbé, no vaig tenir res, però quan vaig arribar a l'hospital estava dilatada ja de 8 centímetres. No m'arriben a fotre l'epidural i em mou allà mateix. Quin mal! Bé, total, que de cop i volta el nen va començar a tenir... li van baixar les pulsacions de cop i va tenir un patiment coronari. Clar, què van fer? Fuà, costellà. Que aquí les conseqüències després de 22 anys encara les tinc. Si això passa a casa, què?
2: Calla, no ho explica.
3: Sí.
0: No ho explica la criatura.
2: Clar.
0: Llavors, jo tanta modernitat aquesta, tanta, no sé, modernitat o naturalitat, o digue-li com tu vulguis, no ho veig. És el que deia l'Anna, no? I si passa alguna cosa, com per exemple em va passar a mi?
3: Sí, què? Exacte.
2: Que jo crec que també són una mica modes.
0: Exacte.
2: Modes, que hi ha les modes de quan... Ara no se'n parla tant, però una temporada que se'n parlava molt, de que tothom volia parir a casa, que era molt més natural, si tot el que te vulguis, però qui s'ho passa ets tu. El marit està allà donant-te la maneta, però que s'ho passa ets tu. Llavors, si tu pots estalviar, doncs pues per què? Per què patir?
1: I digues, Anna Maria.
3: No, que jo tinc ara la filla d'una amiga meva que no, epidural no, part natural, epidural, res, a sentir els dolors, després de 20 hores cridava com una energúmena demanant l'epidural. Vull dir que, escolta, que no tots són flors i violes en un parc, que sí que hi ha vegades que dilates i pum, la criatura ja està al món, però que això no és la majoria ni molt menys. Per tant, el que es té que procurar sempre és el benestar de la criatura.

0: duri de la mare, pot haver-hi una hemorràgia, un patiment fatal per la criatura, vull dir, jo no sé, escolta'm,
1: abans jo crec que hi havia més naixements a casa, perquè tampoc no hi havia, però perquè no hi havia tants hospitals, no hi havia tants llocs on per anar.
2: Però de totes maneres, les circumstàncies d'anys enrere, o sigui, les eines, els recursos que disposaven anys enrere, no eren els mateixos que tu pots tenir ara si vols parir a casa. I ara ho continueu veient un risc?
1: Sí. Ja hi ha riscos en l'hospital moltes vegades. Nanos, bueno, que poden néixer amb el cordó al coll, amb, bueno, 50.000 coses. Pues, doncs a casa encara més, perquè allà, mira, ja tens moltes més metges, conllevadores, el que sigui, que te poden atendre, però a casa aquí tens la llevadora i ja està.
2: Doncs que ara el problema que hi ha, a més, és que falten llevadores perquè doncs, puguin fer aquest servei a domicili.
1: Bueno, clar, doncs s'ajunta tot.
0: Falta de tot. Clar, és que això és així, es falten llevadores, falten infermeres, falten metges, falten anestesistes, falten oftalmòlegs, falta de tot. Però bé,
2: sembla que hi faltin més recursos a l'hospital que a casa.
0: Clar, és una cosa que, vull dir, i dintre de poc pues, faltaran mestres, perquè la gent està deixant la carrera de mestre aparcada i se'n van a fer altres feines. Vull dir que és el que dèiem.
2: I aquests espais, perdona, Anna Maria, aquests espais que comentàveu, no?, quan hem començat la conversa sobre aquest tema, que estan preparades com per fer-ho més menys traumàtic, no?, per entendre'ns.
0: Sí,
2: no?
0: Però si sorgeix qualsevol problema, et treuen d'aquest espai confortable que és una casa, és moníssima, la casa aquesta d'aquí de Can Ruti, és una casa que és moníssima, amb la teva banyera, amb unes cordes, amb unes pilotes grans, però només que la comadrona vegi el mínim perill per la criatura o per la mare, surts de la casa i et col·loquen al paritori com tothom.
1: Perquè tampoc no volen exposar-se
0: tu imagina't, vull dir, estàs a un passadís de distància, això es passa a casa i abans no avises l'ambulància, et porten i tal i qual, vull dir, és que no cal complicar-nos tant la vida, escolta'm, la veritat.
1: Els fills neixen igual un lloc a l'altre, això tan natural i tanta cosa, tampoc no fa falta. No. Són sants igual.
3: Bueno, és com lo de mamantar fins als 3 anys, als 4 anys i coses d'aquestes.
1: Sí, bé, tot això dic, són modes.
0: Sí.
1: Modes que passes de que quan demanen la criatura i tot el dia llavors van com les baquetes enganxat o cada 3 hores com la meva època, després cada 4, després que sí cada 6, després pues, com ara a demanda.
2: Bueno, però a veure, al final la dona
1: la dona és una baqueta que va mantenir.
2: No, però tu pareixes, tu decideixes, no?
1: Sí,
2: què?
1: No,
2: o sempre la cosa, no era
1: que
2: aquesta
1: sí,
2: la...
1: Que sí.
2: Sí, l'eslògan era aquest.
1: Sí.
2: Doncs si volen parir a casa...
1: Sí, cadascú és lliure d'escollir el que vulgui. Clar, sí.
3: Sí, però si després passa alguna cosa, què? Tu el suposo que has de firmar.
2: Home, clar, has d'assumir la responsabilitat.
3: Exacte.
2: Molt. Bé, doncs ho deixem aquí. Ja hem posat a parir a uns quants. Ja ho deixarem fins un altre dia. Anna Maria, Rosa, Jòrgia, que vagi molt bé la tarda.
0: Adéu. Igualment. Adéu-siau. Bona tarda.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
8: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
11: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
12: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat. Música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Els dijous de 8 a 9 de la nit a 91.6 de l'FM a Prat Ràdio.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: El Prat Radio, 91.6 FM.
8: Son las 5.
9: Serveis informatius. El Prat Radio.
8: Bona tarda, us parla Rocío Sant Eufèmia. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat la redacció de l'estudi informatiu per la quadruplicació de vies entre Castelldefels i el Prat, així com l'estudi d'alternatives per incrementar la capacitat entre el Prat i l'estació de Sants de Barcelona, tot plegat amb un pressupost d'1,2 milions d'euros. L'empresa adjudicatària del contracte, Saitec Sau, té ara un termini de 2 anys i mig per dur a terme els treballs d'anàlisi necessaris. Aquest anunci arriba després que el propi govern espanyol assenyalés el passat mes de març que endarreria la proposta inclosa al Pla Rodalies més enllà del 2030. Des de l'Ajuntament del Prat, el passat mes d'abril, el ple va aprovar una moció d'Esquerra amb l'única abstenció del PSC per revertir la decisió. La plaça Roger Badia ha acollit la 18a edició de la Festa del Cooperativisme, un acte organitzat per la Cooperativa Obrera de Viviendes amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, que s'enmarca en el Maig Cooperatiu. Durant la jornada s'ha gaudit d'activitats infantils, paradetes d'entitats, així com l'actuació dels capgrossos de la cooperativa i el ball del duo Valparaíso. Escoltem Antoni Pedrero, president de la cooperativa.
10: Portem ja 18 anys seguits fent-la dintre de lo que és el Maig Cooperatiu. El Maig Cooperatiu és l'expressió del cooperativisme i de l'economia social al Baix Llobregat, però té aquesta tradició de fer una festa important per celebrar també la festa del cooperativisme al Prat de Llobregat i la Cooperativa Obrera de Vivendes, que és un referent singular i important a Catalunya, pues creu o creiem que és necessari fer aquesta festa per fer més unió, si cal, i visualitzar aquesta economia social i cooperativa.
8: Durant la festa s'han elaborat 1 miler de racions de paella per distribuir entre els socis i sòcies de la cooperativa.
11: Esports.
8: L'Eprat ha guanyat 0-1 contra el Sant Mauro en el partit d'anada de les semifinals del play-off. El gol de la victòria ha arribat amb una jugada per banda esquerra de Riqui Vidal i que Adri Ribas s'ha finalitzat amb un potent xut per l'escaire. Amb aquest avantatge d'un gol, els de David Vilajoan afronten diumenge la tornada de l'eliminatòria a partir de les 4 de la tarda al Sagnier. En cas de superar-la, els Potalava disputaran la final contra el vencedor del Rubí Poble.
12: Doncs és tot. De moment tornem amb el butlletí informatiu de les 6.

0: 5:03 de la tarda, anem amb la informació de servei. Ens desplacem fins al Servei Català de Trànsit. Saludem Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs, de moment, a aquesta hora, amb diversos punts ja en moviment, amb volum de trànsit, de moment no tenim grans complicacions de mobilitat, però, per exemple, en el cas de l'autopista P7 tenim ja força intensitat de trànsit a Barberà del Vallès, en sentit sud, i a l'AB30, lateral d'aquesta autopista, sobretot a la zona de Bellaterra, de Cerdanyola, en sentit nord. La C58 sí que registra aturades des de Montcada fins al nus de la Trinitat d'entrada. De fet, tant la C58 com també la C33, les dues en sentit Barcelona. I també les dues rondes de Barcelona, que aquesta hora en sentit de Trinitat ja comencen a anar força carregades les dues. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Mansuet Camps és un nom que recordaran molts aficionats del bàsquet al nostre país i també especialment els pretencs, que el tenen com una de les figures capdals d'aquest esport a la ciutat. Camps en va vestir la samarreta del Futbol Club Barcelona als anys 70 i va passar a la història per fer la primera cistella al Palau Blaugrana, a més en un partit contra el Madrid. Marxem fins al Prat Ràdio, on en Jonathan Marín ens donarà més detalls. En Jonathan, explica'ns.
1: Nascut al Prat l'any 1951, va fer les seves primeres passes en el món del bàsquet al pati de la seva escola i avui volem repassar amb ell la seva trajectòria esportiva, una carrera esportiva que per culpa de les lesions es va veure acabada abans d'hora. Tot plegat ho tractarem, com sempre, de la mà d'en Manolo Gol. Bona tarda, Manolo.
2: Hola, bona tarda, Jonathan.
1: Ja vens amb reculls, fotografies...
2: Sí, tot, no? Estaba buscando un poco en la hemeroteca cosas sobre Mansuet y bueno, han salido bastantes.
1: Mansuet Camps, bona tarda i benvingut al Prat Esports.
3: Bona tarda.
1: Com et tracta la vida?
3: Doncs bé, no em puc queixar.
1: T'he de preguntar per el nom de Mansuet. Jo no l'havies sentit mai, aquest nom.
3: Bueno, de fet, el meu pare es deia Mansuet i per això me'l van posar a mi. No és un nom que sigui gaire conegut. De fet, pels voltants de Collbató i tal, vull dir, hi ha una escola Mansuet, hi ha les coves del Salnitri, que també se'ls deien les coves de Mansuet. Però originàriament en castellà és Mansueto i és d'origen italià. Però la veritat és que quan li van posar al meu pare, que fa moltíssims anys, vull dir, no sé d'on van treure o de posar-li aquest nom, no? I bueno, va ser la tradició de tenir el primer fill, pues, posar-li Mansuet.
1: Has arribat a conèixer alguna persona també amb el teu mateix nom?
3: Doncs n'hi he arribat a conèixer tres de cop. Ah. Sí, l'avi, el pare i el fill.
1: Però d'una tacada, eh?
3: D'una tacada, però cap més. És més, sempre havia fet la broma de dir, si algú no s'estranya del nom, li invito una botella de cava. I, de fet, li vaig pagar una botella de cava a aquesta família i una altra al capellà que em va casar. Perquè quan li vaig dir el nom, jo estava acostumat ja a deletrejar el nom, perquè la gent el tenia que repetir, no? I ell va dir, diu, no serà tan estrany. I jo dic, doncs vinga, Mansuet. I diu, tu celebres 5 vegades el teu sant durant l'any. I dic, doncs pues mira, bona notícia. Ostres. I en el santoral surt. Sí, sí.
1: Ara parlem dels teus inicis, de la teva trajectòria, però anem amb aquest fet que dèiem ara a la portada, no? Vas anotar la primera cistella oficial de la història del Palau Blaugrana. Aquesta va ser el 31 d'octubre del 1971, en un partit de Lliga contra el Madrid. Com va ser? Com recordes aquella cistella?
3: Bueno, la recordo pues com si fos ahir. De fet, fa uns mesos també van fer una entrevista a La Vanguardia i també comemorant l'anècdota aquesta, però bé, no deixa de ser una cistella més. L'important és que es va guanyar el partit i que en aquells temps guanyant el Real Madrid doncs era bastant improbable.
1: El Madrid en aquella època no perdia molt, no?
3: No, però a més vull dir, el sistema de competició també era una lliga a doble volta, vull dir que aunque perdessin un partit quedaven campions igual, perquè els altres en perdien més d'un.
1: A més, he vist que vas anotar 15 punts, o sigui que no va ser només aquesta cistella.
3: No, clar, vull dir, sí, sí. No, i a més el resultat va ser molt ajustat, em sembla que va ser un 60-57, això ho recordo, vull dir, com si fos ahir.
1: Sí. Això no sé si ja ho tens aquí, no?, el retall de premsa, Manolo.
2: Aquí está la victoria del Barça sobre el Madrid. Empecéis muy bien la liga porque en las 5 primeras jornadas ganasteis los 5 partidos, este quinto contra el Madrid, y os pusisteis líderes.
3: Sí, sí, correcto.
2: Y sí, además había buenos jugadores tanto en el Barça como en el Madrid, que estaban los Emiliano, los Brabender, los Luik, etcétera, etcétera. Era un equipazo, ¿no?
3: Vicente Ramos, sobre todo. Sí.
2: Aquí, en una de las fotos, estás tú ahí peleando con Clifford Luik y con Paniagua, que era otro de los jugadores que destacaban en aquel Madrid. Fue una época muy bonita, ¿no?
3: Pues sí, yo creo que debido a mi juventud pues se recuerda más todavía. O sea, normalmente yo empecé a jugar en el primer equipo y tenía 17 años. Y bueno, para mí era una cosa extraordinaria. Pero es que además también jugaba con la tranquilidad como si estuviera jugando en el colegio, o sea que no había una presión, por decir, juego en el primer equipo del Barça, ¿no? Sí, entonces las cosas acostumbran a salir mejor cuando no hay esa presión.
1: ¿Vas ser conscient en aquell moment, i no sé si també aleshores o als dies següents, de fer aquella cistella?
3: Doncs no, la veritat és que no.
1: Vull dir, no li vas donar tant de valor com potser, no? Potser no, ara.
3: No, ara, vull dir, la gent ho ha comentat més, però vull dir, no deixava ser la primera cistella del partit i quedava en 40 minuts, vull dir que no representava... Si hagués sigut potser l'última cistella del partit i guanyàvem aquella
1: victòria,
3: cistella,
1: no?
3: Pues, potser hagués sigut més, no sé, més sonat.
1: Dèiem que vas començar a fer les teves primeres passes en el bàsquet al pati de l'escola.
3: Sí.
1: Com va ser aquest inici?
3: Bueno, jo de fet anava aquí a l'escola, al Josep de Calassanç, i teníem l'escola i uns edificis més enllà teníem el pati del col·legi, i allà hi havia dos cistelles de bàsquet i la gent jugava a bàsquet. Vull dir, no... Potser si haguéssim jugat a futbol, doncs, en vez de cantar...
1: Tirava més al bàsquet que al futbol en aquell moment?
3: En aquell moment no, però vull dir, al col·legi sí. Vull dir, és com a Barcelona, que hi ha col·legis que estaven més enfocats, no sé, al handball, com era el Sant Miquel, o els Maristes de Sant Joan, Salla Bonanova, al bàsquet. Depenia una miqueta del col·legi d'on anaves. Sí. Això no vol dir que no hi haguessin companys que els agradés més el futbol que el bàsquet. Però potser, com que allà hi havia les dues cistelles i no hi havia porteries, doncs jugava a bàsquet.
1: En aquell moment eres dels millors del pati o hi havia algun altre que et feia competència?
3: Doncs, bueno, em sap greu dir-ho, però potser... Sí, no hi havia gaire competència, no. Potser també perquè jo vaig fer un... Encara que no tingui gaire alçada, però vull dir, vaig fer un creixement molt ràpid i llavors, comparat amb altres companys, potser semblava que fos més gran d'edat o per l'alçada, no?
1: I del petit de l'escola ja una miqueta més seriós, no? Ja a jugar en entitats.
3: Bueno, llavors vaig començar a jugar aquí amb el Terlenca, jugàvem aquí al costat vostre, i un parell d'anys, i llavors vaig fitxar pel juvenil del Barça, i vam estar subcampions d'Espanya de juvenils, solament vam perdre un partit en tot l'any, i va ser a la final, precisament, i després l'any següent ja vaig fitxar pel primer equip.
1: Com arribes al Barça? Com t'arriba aquesta oferta?
3: Bueno, ens vam venir a buscar. Vam venir a buscar amb en Rafael Canillo, que era veí vostre, i a mi. Ens vam venir a buscar per anar al juvenil.
1: I en aquella època en el Barça, doncs, vas compartir vestuari amb jugadors històrics com Aito García Reneses o Manolo Flores, també.
3: Sí. L'Aito va venir de l'Estudiantes, i que va ser... Bueno, el Manolo va venir un parell d'anys més tard, però sí, i encara conservem l'amistat perquè ens anem veient amb els partits que juga el Barça al Palau, doncs sempre coincidim un moment o altre.
1: Manolo, d'aquella etapa formativa del nostre protagonista d'avui, quines dades tens?
2: Bueno, mira, yo tengo aquí encontrado una entrevista que le hizo el portavoz a él y a Canillo cuando se fueron a Lugo a disputar ese campeonato de España después de haber sido campeones de Cataluña. Canillo jugaba en el CB Prat, si mal no recuerdo, antes de fichar por el Barça,
3: sí,
2: y tú la Terlenca, luego fichó el Barça los dos. Y aquí, pues, es ese campeonato que tú comentabas, de que perdisteis la final.
3: Sí, lo disputamos en Lugo. Había una competición de dos grupos, se clasificaban los dos primeros de cada grupo y entonces hacían los cruces de semifinales. Y curiosamente, en el grupo nuestro estaba Estudiantes, que le ganamos en la fase inicial. Y en cambio después en la final nos volvimos a encontrar con Estudiantes contra pronóstico, porque el favorito de la otra final era Canoe, y ahí nos ganaron. Sí. Pero había jugadores buenos que fueron todos internacionales, había los hermanos Estrada, estaba Goizueta, estaba César Pereira, o sea que fueron jugadores que después jugaron en Liga Nacional.
2: En la Terlenca tuviste como entrenador a otro destacado jugador pratense como era Santiago Navarro, ¿no?
3: Bueno, no lo tuve como entrenador, pero lo tuve como consejero. Y recuerdo una anécdota que se me quedó muy hondo en el corazón, que fue cuando yo tenía 14 años, Santiago me dijo, ¿quieres venir a entrenar? Y yo pensé que me decía, pues ir a tirar unos tiritos aquí en el Prat y tal. Y digo, ¿dónde? Y dice, en el Palacio de Deportes, en Barcelona. Y digo, ¿y con quién? Y dice, con el equipo. Y digo, ¿qué equipo? Y digo, el Barça. Y fui, y a los 14 años hice un primer entrenamiento con el primer equipo del Barça.
1: Ostras.
3: Y después...
1: ¿Y en aquel momento tenías presión, una miqueta de...
3: Pues
1: no,
3: fíjate la presión que tenía, que... ¿A qué hora quedamos? A las 6 de la tarde, vale. Y yo a las 4 de la tarde estaba frente al Palacio de Deportes, en la calle Lérida, que ahora ya... Y recuerdo que la persona que se cuidaba del mantenimiento del campo y tal, me vio ahí dando vueltas con una bolsa y al final me dice: chaval, ¿esperas a alguien? Digo, sí, el señor Navarro me ha dicho que venga. Y miró el reloj y dijo: pero no vienen hasta las 6 y son las 5. Digo, no se preocupe, yo me espero.
2: Es... O sea que ganas había, ¿eh?
3: Ganas había, pero señor, 14 años.
2: También en esta entrevista dices que el resultado más abultado que habías tenido tú jugando a básquet fue un 138-15 y que tú metiste 65 puntos.
3: Sí, esto fue contra la Salle Condal y en su campo. Y hay una anécdota que con el partido de vuelta no se presentaron. No sé por qué.
2: Con esa diferencia de puntos era difícil que remontaran, ¿no?
3: Bueno, pero hay que jugaros todos los partidos. Unas veces se gana, otras veces se pierde. Y lo importante es participar y disfrutar, sobre todo. Y bueno, en esa época se disfrutaba mucho.
2: Con todo esto, pues te llamó la selección española junior, donde disputaste algunos partidos, ¿no?
3: Sí, de hecho, después del campeonato juvenil, Antonio Díaz Miguel me convocó para la selección junior, que tenía que disputar el campeonato europeo en Vigo. Y vinieron los descartes y no se me cogió. Y principalmente porque por la edad todavía me quedaba otro campeonato junior por disputar al cabo de 2 años, que ese sí que fue, y fue donde debuté, en Atenas.
2: En Grecia, que es una de las cunas del básquet.
3: Pues sí, es como una religión, sí, sí.
2: Ahora precisamente mañana arranca la Final Four, donde Valencia y Real Madrid, el Valencia, que en la época tuya no había equipo, ¿no? ¿O estaba muy abajo?
3: No, yo no recuerdo haber jugado nunca en Valencia, en mi época, ¿no? O sea, yo veo que será un partido, bueno, todos los partidos de Euroliga han sido muy competidos, y aquí en este caso le doy casi más oportunidades al Valencia que al Madrid, principalmente por las lesiones que han tenido el Madrid de Tavares y, o sea, de los pívots, ¿no? Yo creo que es un factor que puede ser determinante. Lo que pasa es que te lo juegas todo a un partido y siempre es incierto.
1: Mansuet, durant la teva etapa com a jugador, a banda doncs, de compartir vestuari amb jugadors històrics com Aito o Manolo Flores, també t'has pogut enfrontar equips rellevants com la Unió Soviètica Júnior de Belov, a la Itàlia de Marzorati i al Madrid, que deia també el Manolo, no?, de Luik i Brandbender. De tots aquests jugadors, equips, quin és, doncs això, l'esportista que més et va impactar, ja sigui compartint vestuari o com a rival?
3: Bueno, jo diria que potser per la joventut, amb una concentració amb la selecció nacional, recordo que el primer dia per anar a entrenar vaig sentir el Brandbender que deia: vamos a trabajar. I això em va impactar. O sigui, era un tio que era molt professional i bueno, nosaltres parlàvem d'entrenament i ell parlava de feina, no?, de fer la feina ben feta.
1: Lástima que, doncs, una lesió, no?, es va creuar en el teu camí. Va ser molt jove, tenies just 21 anys, si no m'equivoco.
3: Sí.
1: Com va ser?
3: Bueno, de fet em vaig tenir una, en principi, més greu, que va ser cap als 18-19 anys, que em vaig trencar el tendó rotulià en un partit amb la selecció júnior, precisament, i després, posteriorment, em vaig recuperar, cosa que els metges se'n feien creus, perquè em deien que potser no podria tornar a jugar, i als 6 mesos estava tornant a jugar. Però després, en un últim partit, va ser un últim partit de Lliga contra el Joventut, que vaig notar una estrabada al genoll, però com que ja s'acabava la temporada no em va passar res. L'endemà tenia el genoll inflat, però em van treure el líquid i res. Al cap d'un mes es va fer una concentració amb la selecció nacional i el primer dia d'entrenament bé, però el segon dia vaig començar a notar que hi havia una mica de derrame. Llavors em van dir que és que probablement seria el menisc, que s'hauria trencat un mes abans i que aquests trossos de menisc havien anat bellugant-se per llocs que no devien. Em van operar de menisc, vaig fer la recuperació, tot anava molt bé, però la que tornava a agafar pista tornava a haver derrame. Llavors em van dir que potser serien els lligaments, que hauríem de fixar una miqueta més aquest genoll i tal. Jo el que volia era jugar i doncs, cap al camp d'operacions. I va ser el mateix, la recuperació perfecta, però al tornar a agafar pista, doncs, derrame una altra vegada. Volien intentar una tercera operació, però ja vaig dir que prou. Vull dir que que els donava les gràcies pels intents, però que no volia ja arriscar més, vull dir, sense cap garantia de cap mena, no?
1: Doncs ho hem de deixar aquí. Mansuet, gràcies.

0: I ara a l'espai de salut del Connectats coneixerem què és un osteosarcoma i d'una associació de recent creació a Terrassa que busca fons per a la seva investigació. El nostre company Sergi Estapé en parla amb la Ivana Jordà, que és ginecòloga i presidenta de DINA 35.
1: Bona tarda. Doncs per parlar d'aquest, tot el que s'envolta el sarcoma, l'osteosarcoma, ens ho explicarà ella. Estem amb la Ivana Jordà, que és ginecòloga i presidenta d'aquesta associació que també en parlarem, DINA 35. Què tal?
2: Hola, què tal?
1: Explica'ns una mica així, grans trets, què és un sarcoma i quina diferència entre osteosarcoma.
2: Vale. L'osteosarcoma és un tipus de tumor, és un sarcoma. El sarcoma és un títol molt general que inclou molts tipus de tumor. Per exemple, doncs, bueno, hi ha sarcomes a nivell ginecològic, per exemple, no? Uterí, que no tenen res a veure. Llavors, a vegades ho posem tot en aquest títol, però cada tumor és molt diferent. Llavors, l'osteosarcoma, doncs, ve de la paraula os, i és un sarcoma a nivell dels ossos. És un tipus de sarcoma, doncs, que és més freqüent amb infants i amb adolescents, sobretot amb adolescents. En el moment del creixement és quan es desenvolupa.
1: Per aquest motiu, pel creixement? O...
2: sí, freqüent? En principi, clar, a veure, són tumors encara que els hi falta molt coneixement, no? Però el que sembla és alguna mutació que ja hi ha en el moment de l'embrió, com molts tumors infantils, i en el moment del creixement, com altres tumors, amb el gran desenvolupament i creixement de les cèl·lules, és quan comencen a manifestar-se.
1: I és de complicat diagnòstic o no?
2: Sí, sí, perquè moltes vegades pues, ho pots confondre amb qualsevol altre tipus de lesió òssia o muscular, no? I a vegades és una fractura el que dona la cara, no va ser en el cas del meu fill, però l'esport, no, és el que a vegades fa veure, no, pues que potser pues, no puguis fer un moviment al 100%, no, i sigui la manera en què es detecta, perquè és un tumor que no acostuma a donar dolor. Sobretot és que hi ha una fractura o alguna cosa, i allà és on et dones compte, no, del diagnòstic. És a dir, que el diagnòstic precoç és difícil. I a vegades, pues, quan ja el detectem, pues, està una mica ja més evolucionat.
1: I no sé si depèn del lloc on apareix, és més complicat de tractar.
2: Sí, és bastant freqüent a nivell de les extremitats inferiors, però també hi ha casos amb extremitat superior, amb bueno, qualsevol os que puguem tenir en el cos. Clar, amb un os, pues, jo què sé, ara et diré, amb una a l'escàpula, no?, que no requereix tant un tipus de moviment, pues, potser fa que et don, bueno, que el diagnòstic sigui més tardà.
1: En aquest sentit, no sé si... em sembla que Sant Joan de Déu és un dels llocs on hi ha més, no sé, que ho fan, s'acostuma a fer allà. No sé quin tipus, ara en parlem, però hi ha alguns, els tractaments, quins són, els habituals dintre del món de l'oncologia o no?
2: No, aquest tipus de tumor no es pot portar a qualsevol hospital. Per què? Pues perquè hi ha pocs casos i això fa que necessitem gent molt especialitzada, no? Amb tot, cada vegada més la medicina on funciona millor és les subespecialitzacions. Llavors hi ha centres de referència a nivell nacional, no?, a nivell espanyol, i com has comentat, Sant Joan de Déu n'és un, que clar, Sant Joan de Déu el que té és que pues, tracta infants. Però després, quan ja ets una persona adulta o ja tens més de 18 anys, doncs Sant Joan de Déu no és l'hospital que t'acull, no? I, doncs, bueno, podries tenir, doncs, per exemple, l'Hospital de Sant Pau, que és on ens van portar, que és un centre de referència d'aquest tipus de tumors.
1: Llavors, allà, el que deies...
2: Llavors, el que comentaves del tipus de tractament, clar, tot, quan parlem de càncers, no?, a nivell popular ens pensem que és una paraula, doncs no, cada càncer no té res a veure, no? És com si comparéssim, jo què sé, el que té diabetes amb el que té el colesterol alt, no tenen res a veure. I ja el que hem començat amb l'entrevista, hem dit sarcoma, tampoc té res a veure osteosarcoma amb un altre tipus de sarcoma. Cada un necessita el seu tractament. De manera que, bueno, bàsicament és quimioteràpia per frenar el creixement i poder operar. la cirurgia és la, diguem-ne, inicialment el que treu el tumor primari, que és l'inicial, i després continuar amb la quimioteràpia. Després, si vols, no sé si vols entrar en detalls, no?, amb el tema d'actualment com estem amb aquests tractaments,
1: sí, i tant.
2: I tot això. Jo ja, a veure, a nivell quirúrgic s'ha evolucionat molt, no?, amb els anys, perquè les pròtesis que els posen a dintre, no?, per exemple, en el cas d'un fèmur, doncs has de treure, extreure el tumor, i per tant allà hi hauràs de posar alguna cosa que substitueixi doncs, el genoll. Clar. O la part que hagis tret, no? Aquella pròtesi que posaràs avui en dia és molt millor que fa 30 anys, no? També abans pues, es feia molt ja directe amputació, no? Estem parlant sobretot d'extremitats, que és el més freqüent, no? Amb això s'ha millorat molt i realment pues, bueno, la cirurgia en molts aspectes, no només amb aquest, la tecnologia ha millorat molt. Però amb aquest tumor, el ser minoritari, es coneix poc, s'ha investigat poc en els últims 30 anys. I és una mica trist que el tractament és el mateix de fa 30 anys. Mm-hmm. El tractament oncològic estem. Sí que hi han hagut coses diferents, però no han sigut tractaments definitius o que hagin... Sobretot el problema de l'osteosarcoma és que fa metàstasis a nivell pulmonar. I aquí és on la medicina encara no ha evolucionat per tractar les metàstasis. Mm-hmm. I, bueno, aquest és el tema que s'ha d'investigar.
1: Hem parlat de que la prevalència és normalment en joves i adolescents. Sí. Això no vol dir que en un adult...
2: També hi ha casos, eh? Mm-hmm. Hi han com dos pics, que un pic, diguem-ne, d'incidència és aquest, sobretot amb els adolescents, i l'altre pic ja és cap als 60 anys, vull dir que és com molt diferent, no? Però això no vol dir, com tot, ho volem classificar tot, hi ha gent de 30 anys amb un osteosarcoma i de 40, però si mirem on hi ha la màxima incidència, sobretot és amb els adolescents, inclús nens molt petits no és el més freqüent, ja seria més cap a partir d'entre 10 i 23 anys o 24, seria on hi ha el màxim, és la població més afectada.
1: I dades diríem, de mortandat, de supervivència, no sé si després una persona que pot fer vida normal o com...
2: És. Clar, això depèn molt de... Primer, el pronòstic amb totes les malalties és molt individual, saps? Evidentment, quan més evolucionat està el cas, pues, el pronòstic pitjor és... Però a vegades casos que han d'anar, sembla que han d'anar malament, pues, acaben sobrevivint, o un cas que potser inicialment semblava pues, que podria tenir bon pronòstic, no ho acaba sent.
1: Complica, vull dir
2: que, sí, jo crec que amb això, i com a pacients també, posant números a les coses, cada cas és molt diferent, no? Està clar que si no tens metàstasis, la supervivència és molt més alta.
1: Parlem de Dina 35, és una associació que fa molt poc heu fet la presentació. Tu ets la presidenta, explica'ns una mica a què obeeix que aparegui aquesta associació.
2: Vale. A veure, tot això...
1: Si et sents còmode.
2: Sí, i tant. Tot això ve pel Pau, el meu fill, no? Pau
1: Dinarès.
2: El Pau va tenir un osteosarcoma durant 4 anys, però bueno, va ser una persona que ho va portar amb una no sé dir-te, amb una força, amb una enteresa, amb una resiliència, que no el vam veure mai malalt. Uh-huh. Perquè ell tenia una cosa física, no? Però mentalment tenia un poder i una gran capacitat de superació i de lluita, no? Que jo sempre dic que ha estat molt, a part del seu ADN, també l'esport ha sigut una cosa que jo crec que Dina 35 també vol, no? Ensenyar doncs, com l'esport et dona unes eines tan importants perquè en el futur pues, t'ajudin a portar les coses millor, no? Jo crec que el Pau, a part de la seva manera de ser, no? Amb l'esport, el hockey, que era el seu esport
1: al
2: Club Egara, on ell bueno, tenia un potencial brutal i on físicament ell s'hi deixava allà la pell, no? Doncs, bueno, evidentment, doncs, bueno, el fet de que el novembre doncs, ens deixés, Tot ve arrel, doncs, evidentment, de voler continuar el seu llegat, no? I transmetre una mica tot el que era i tots els valors que ha deixat. També aquí ens va coincidir la Marató de TV3. Uh-huh. La Marató de TV3, el mes de desembre, acabat de passar-nos a tot això, doncs anava sobre el càncer. I, bueno, no sé com, perquè la veritat és que ara un cop vist dius, mare de Déu, no? Tot el que vam arribar a fer ens vam posar a vendre unes samarretes que ja estaven fetes en el moment que el Pau se li diagnostica la malaltia. Doncs el seu equip fa aquesta samarreta com a entrenament, el uh-huh. Pau, no? I se l'inclou, se'l segueix vinculant molt amb el seu equip perquè es pensa que pues, seguirà, tornarà i, uh-huh. i el que sigui, no? I això va fer molta força, no? I la força no és només del meu marit, la meva filla o meva, sinó que també dels seus amics, no? El Pau era una persona molt oberta, molt extrovertida, que això va fer pues, bueno, que hi hagués molta gent al voltant, que ens van ajudar molt i que vam fer coses extraordinàries, com bueno, pues, recollir 12.000, sembla que eren 455 euros per la Marató. Després doncs, ja vam obrir com una campanya, perquè clar, la Marató era només pel càncer. Clar. No? I què passa avui en dia que és molt important tot qualsevol donació pel càncer, no? Però ens trobem amb l'osteosarcoma que no es dona.
1: El que deies abans, no? Que és poc investigat. No?
2: Exacte, i que tot el que havíem donat per la Marató pues segurament per a l'osteosarcoma no anava res, no? I llavors aquí era on nosaltres estem absolutament focalitzats en això, no perquè sigui una malaltia que hagi de ser prioritària a altres, no? Però, bueno, es destinen molts diners al càncer de colon, de mama, perquè hi ha molta prevalença, no? Però l'osteosarcoma, doncs pues no. I aquí és on nosaltres, a partir d'aquí, pues ja va ser, bueno, posar totes les nostres forces per tirar endavant, per posar el granet de sorra amb la investigació de l'osteosarcoma.
1: Mm-hmm. Parlaves d'ADN, hem de comentar que el Pau, el seu pare, és el Jan Dinarès, que és un dels jugadors importants de potser la millor generació del hockey herba espanyol, que van guanyar una medalla de plata a Atlanta, van guanyar la medalla de plata al Mundial, per tant, vull dir, ja li sí. venia d'això. Sí. Explica'm una mica, perquè esteu preparant una sèrie d'actes, ho dic perquè sí. la gent tingui coneixement, em sembla que el 6 de juny teniu un espectacle de dansa, no?
2: Sí. Mira, jo volia diferenciar una mica el que fa l'associació d'iniciatives que han començat a sortir gent ajudant-se, uh-huh. no? Llavors, el dia 12 de juny, les nostres activitats, que la primera és el 12 de juny, que és un concert que es fa al Club Egara, uh-huh. que tot el que, bueno, les entrades, tots fons, diguem-ne, tots els fons aniran destinats a l'osteosarcoma amb una campanya que ja tenim oberta a Sant Joan de Déu, i és un concert pues, dedicat al Pau, a tots els que l'hem conegut, que l'han organitzat nosaltres, vull dir, els seus amics, i sobretot doncs, dos persones que m'agradaria a dir, que és la Martina Moran i la Mary Prata, que són, bueno, dos amigues del Pau, que són cantants, uh-huh. i que elles doncs, són les que estan darrere tot això, no? Sobretot la Martina. Uh-huh. I té, jo crec, que un punt especial, molt, molt emotiu, perquè no ens han volgut dir quines cançons hi han. Estan escollides seguint també la música que li agradava al Pau, i llavors és tot com sorpresa, com pell de gallina total, no?, en aquest sentit.
1: Molt bé.
2: I la nostra altra activitat, que realment és com a associació la que vam uh-huh. nosaltres organitzar, és una cursa, perquè
1: el 25 d'octubre,
2: exacte. És el 25 d'octubre perquè l'aniversari del Pau és el dia 28 d'octubre, uh-huh. per celebrar la seva vida, el com era, i és el que volem fer, no? Seguir l'entusiasme i la seva alegria, no? I fer coses així, no? Sobretot més vinculades amb l'esport, perquè ell era un gran esportista que, bueno, no va poder continuar per tot això, però, bueno, també dir, no?, per exemple, que a ell se li va amputar la cama i ja va començar a fer esquí amb una cama.
1: Exacte.
2: i adaptat, exacte, i bueno, ja l'any aquell pues, que ens ha passat això, doncs ell començava a tenir, a participar, no?, a nivell, bueno, play and train, que és per paralímpics. És a dir que per ell l'esport és vida i és el que nosaltres volem, i hem fet una cursa de 10 quilòmetres perquè s'hagi de córrer, perquè hi ha moltes que són solidàries de 5, i nosaltres el que busquem és l'essència del Pau, que és, no et diré competitivitat, però sí sacrifici, lluitar, no?, i córrer, que t'hagis de bueno, de deixar allà una mica la pell com ell se l'ha deixat, no?
1: Doncs avui hem sabut més d'aquest osteosarcoma gràcies a la ginecòloga Ivana Jordà, que també és presidenta del DINA 35, i també hem sabut molt més d'aquesta associació de recent creació amb honor al Pau Dinarès. Ivana, moltes gràcies i molta sort, molta força pel futur.
2: Gràcies per deixar-nos donar veu.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà.
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant, desig de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament

Bon dia, sóc Mateo del Prat Ràdio. I ara, pels amants dels videojocs i dels cotxes, arriba un dels títols més esperats. Forza Horizon 6, amb aquesta nova entrega de la saga de conducció arcade, estarà ambientada al Japó, per primera vegada, un dels escenaris més demanats per els fans des de ja fa molts anys. El joc combina món obert i competició. Pots recórrer lliurement ciutats inspirades en Tòquio, carreteres de muntanya per fer drifting, zones rurals i circuits improvisats mentre participes en festivals, reptes i curses online. Si ets un amant dels cotxes i dels videojocs, no t'ho pots perdre. Adeu!

0: El grup Tribut Moon Police portarà aquest divendres a les 9 del vespre a l'univers de The Police al Calissó. En parlem amb el vocalista i baixista de la banda, en Sergi Ramis.
1: Bona tarda, Carme. Doncs avui parlem de música. Ho fem per presentar-vos el proper concert que tindrà lloc al Calissó aquest divendres a partir de les 9 del vespre. Ja ho sabeu que el Calissó sempre ens omple de bones propostes, de propostes interessants musicals, que ens dona a conèixer artistes emergents i artistes ja molt consolidats i que s'omple, doncs, això, moltes vegades el divendres i d'altres també dissabte i diumenge. Aquesta vegada serà amb un tribut a Police, aquesta banda universalment coneguda, el grup Police, on encara volta l'estic, no, aquest cop en solitari. I qui ens ho porta a l'escenari, doncs aquí a Castellà, serà el Sergi Ramis, el tenim al telèfon. Bona tarda, Sergi.
2: Hola, bona tarda, Marina.
1: Benvingut.
2: Gràcies.
1: Amb aquest tribut a Police, que tu titules Moon Police, no? O és el grup que es diu Moon Police? A veure, aclareix-nos una miqueta això.
2: El grup, com ja has dit, som un tribut a The Police i ens diem Moon Police, de la confluència de la cançó Moon, de Walking on the Moon, i Police, i és això. Crec que era la manera més reconeixible que podíem tenir, no?, per dir que som un tribut, no?, a aquesta mítica banda anglosaxona.
1: Qui sou vosaltres, els Moon Police?
2: Doncs mira, som en Michał Kowalski a la guitarra, és guitarrista polonès, amb Dani Monràs a la bateria, baterista de la Igurguina, i jo, en Sergi Ramis, d'aquí de Sant Antoni de Vilamajor. Som així, de la zona del Baix Montseny.
1: Zona Baix Montseny, molt bé. Per què trieu Police? Vosaltres ja n'éreu fans tota la vida, us n'heu fet ara...
2: Jo puc parlar per mi, crec que ells en eren fans, però jo és que la veritat, per mi Police ha sigut el grup insígnia des de sempre. De fet, el recordo que va ser la meva primera nòvia, que era una fanàtica de Police, que me'ls va mostrar i em va fer enamorar d'aquesta banda, i em vaig comprar tots els discos i vaig començar a anar a l'època ja de l'Sting en solitari, perquè clar, jo no vaig viure els The Police amb la seva efervescència, no?, sinó que ho vaig conèixer a posteriori, no? I ve d'una un agrat, no?, per la seva música, la seva gran efervescència en la música dels anys 70, combinant el punk i el reggae, i més tard fusionant amb altres estils i acabant sent una de les mítiques bandes que ha donat el rock britànic. No?
1: Vosaltres voleu ser fidels a l'estil i a la manera de fer dels Police, o agafeu aquestes cançons i us les feu vostres?
2: No, la idea és si efectivament com vam fer més ment quan diem que som un tribut de Police, no som una banda de covers, no som una banda de versions, sinó que intentem aproximar-nos al més pur i enèrgic so que ells feien, fins i tot amb la posada d'escena, amb el vestuari. Això ho cuidem molt, i sé que també se'n diu bandes que se'n diuen clones i tot això, i és el que busquem, no? Ser molt fidels al so i també la posada en escena. El nostre directe és molt enèrgic, és fidel, intentem connectar amb el públic, perquè és el que feien ells, i que d'alguna manera el públic se'n vagi amb la idea, amb la sensació de que, ostres, sonava de Police, els hi recordava, no? És això el que volem.
1: Això dels directes sembla ser que us agrada força, no? Quant temps porteu fent concerts?
2: Doncs relativament poquet, Marina, relativament poquet. És cert que nosaltres venim d'anys ja tocant amb diferents projectes. Jo en Michał i en Dani els conec arran d'unes jam sessions que es fan en un lloc que per mi

0: són molt interessants, i d'allà neix aquest projecte de The Police, de tocar, perquè a mi ja m'agradava, i de fet ja a mi tinc un timbre, sempre m'havien dit que tenia un timbre molt semblant al de l'Sting. I d'ençà feia anys que jo volia portar-ho d'alguna manera a fer un directe amb això, i mira, s'ha donat el cas de que he conegut les persones adequades en el moment adequat, i ens hem posat fil a l'agulla.
1: Què té l'Sting que no tingui Police, o què té Police que no tingui l'Sting?
0: Què té Police que no tingui l'Sting? Ostres.
1: Vull dir, l'Sting va agafar el seu camí en solitari, no? I ha fet les seves pròpies cançons, però evidentment hi ha una distància, no?, entre el que era l'Sting quan era el cantant de Police a ara, no?
0: Bueno, i a veure, clar, tot s'ha de mirar des del context històric, no? Quan apareix The Police, que és ells agafen la New Wave, tota l'escena punk, s'aprofiten d'això, del boom aquest, i se'l fan seu, no? De fet, Sting ja ho ha dit en alguna entrevista, no? Que ell, amb el principi de Police, que tenien una altra guitarra, que era el Henry Padovani, i que no era l'Andy Summers, que és el que després es va quedar, doncs, que ell no es volia quedar només amb els tres acords típics de l'estil del punk, no? Sinó que volia aprofundir més, no? I això es va veure després en els seus segons, tercers, i en els discos posteriors, no? I l'Sting, bueno, què dir d'ell, no? Fins a dia d'avui encara està tocant el seu 74 anys hem de tenir, o 74. Ha passat per diferents moments, no? Jo recordo, jo no, la veritat és que no l'he anat seguint darrerament. Sé que va fer un disco amb Yahoo, va començar a prendre el Yahoo. O sigui, és un músic molt inquiet, no? I res a veure amb l'Sting d'ara, encara que ara està tornant a l'essència, perquè crec que fa una gira ara que vindrà a Barcelona, crec que el juliol ve em sembla que el Festival dels Jardins de Pedralbes en format trio, i que de fet toca les cançons de The Police, no? Però el que és la seva època en solitari, crec que clar, va anar evolucionant molt com a músic, no? I va tornar també a les arrels. Recordo el primer disc de Dream of the Blue Turtles fusionant-se amb músics de jazz, molt interessant tota la seva trajectòria, però sí, és una cosa que ha anat molt evolucionant.
1: Val. La vostra posada en escena és així teatrera, pretén doncs reivindicar no només la música de Police sinó aquella època, o no? O veurem una cosa més actual, més fresca?
0: No, jo fins i tot ja et deia que cuidem el vestuari, cuidem la gestualitat, inclús d'alguna manera que ens puguem assemblar, inclús amb jo m'he mamat molts directes de Police i m'he fixat molt amb el comportament gestual de l'Sting, i també faig èmfasi amb els meus companys de banda també busquin també això, no? Primer, és cert que la prioritat primera era el so, no? Anem a assemblar-nos, anem a treure, a escoltar els discos, a fer els mateixos arranjaments, perquè The Police el que tenia és que sí que va treure molts èxits, però després els directes se'ls feien venir a la seva manera. O sigui, cada directe podia ser diferent en alguna manera, no? Això també l'Stuart Copeland, que era el baterista, sempre ho ha dit en alguna entrevista, que ell no posava els mateixos redobles de bateria, a vegades va canviar, se li feia avorrit, no? Llavors jo també ho he rescatat això, i també intento quan escoltem els directes de que fem el mateix directe, la mateixa cançó del que es va tocar en el

0: directe que es va celebrar l'any, ara ho dic així de veu, l'any 80 i pico a Georgia, per exemple, no? Llavors és això, intentem ser rigorosament fidels a tot el que era aquest espectacle.
1: Perfecte, doncs si volem i tenim ganes de reviure un Sting, aquí tenim el Sergi Ramis, que ens ho posa en safata perquè doncs puguem gaudir-ho en directe. Recordem que això serà aquest divendres a partir de les 9 del vespre a Cal Calissó. Sergi, moltíssimes gràcies.
0: Sí, no sé si puc, m'agradaria també fer un agraïment.
1: I tant,
0: sí.
1: Endavant.
0: També a banda d'agrair a Can Balmes, que és el lloc que ens ha donat, de fet, néixer, no?, com a banda, i ens hem conegut, també donar gràcies a en Gonzalo, que és una persona altruista que també ens ha cedit el seu local perquè poguéssim assajar algunes vegades, personatge mític. I no sé si podem dir també les dates dels nostres propers concerts. Si
1: oh, i tant, que sí? Sí. Per si algú doncs no té la sort de poder venir aquest divendres, que sàpiga els següents.
0: Val, perfecte. Doncs mira, nosaltres estarem, com bé has dit, estarem a Cal Calissó, a Castellà del Vallès, aquest divendres, el 29, a les 9 de la nit. També estarem al Col·leccionista, a Barcelona, l'11 de juny, al Hard Rock Café de Barcelona, el 26 de juny, i al Bad Art Festival, que és un festival que es fa a l'Estartit, això serà el 18 de juny, i, perdó, el 18 de juliol, i el, en la segona data, perdó, a l'11 de juliol també estarem a Llinars del Vallès. També al Llinars Rock.
1: Déu-n'hi-do, no us falten bolos, eh?
0: No, la veritat és que, mira, he tingut sort, hem arrencat amb força, i també com De Polito va ser un grup que va ser com molt intens, perquè va ser en 5-6 anys van treure 5 discos i van tenir una eclosió dintre de l'escena mundial. Per retruc nosaltres també, això també ho volem reproduir a mínima escala.
1: Perfecte, doncs Sergi Ramis, moltíssimes gràcies i que passis una bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres i res, ens veiem a Cal Calissó.
1: I també moltes gràcies, Carme, fins la propera.
2: Gràcies, Marina Antonez. Ja tenim proposta per divendres a les 9 del vespre aquest tribut a The Police, gràcies a la interpretació que farà Mon Police, aquesta banda. Avui n'hem parlat amb el Sergi Ramis per saber com anirà tot plegat a Castellà del Vallès. Gràcies als dos. Fins aquí arriba aquesta edició de dimarts del Connectats. Demà més. Gràcies a tots. Bona tarda.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del siglo passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat. Música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM a Prat Ràdio.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: El Prat Radio, 91.6 FM.
8: Son las 6.
9: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
8: Bona tarda, us parla Rocío Sant Eufèmia. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat la redacció de l'estudi informatiu per la quadruplicació de vies entre Castelldefels i el Prat, així com l'estudi d'alternatives per incrementar la capacitat entre el Prat i l'estació de Sants de Barcelona, tot plegat amb un pressupost d'1,2 milions d'euros. L'empresa adjudicatària del contracte, Saitec Sau, té ara un termini de 2 anys i mig per dur a terme els treballs d'anàlisi necessaris. Aquest anunci arriba després que el propi govern espanyol assenyalés el passat mes de març que endarreria la proposta inclosa al Pla Rodalies més enllà del 2030. Des de l'Ajuntament del Prat, el passat mes d'abril, el ple va aprovar una moció d'Esquerra amb l'única abstenció del PSC per revertir la decisió. La plaça Roger Badí ha acollit la 18a edició de la Festa del Cooperativisme, un acte organitzat per la Cooperativa Obrera de Viviendes amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, que s'enmarca en el Maig Cooperatiu. Durant la jornada s'ha gaudit d'activitats infantils, paradetes d'entitats, així com l'actuació dels capgrossos de la cooperativa i el ball del duo Valparaíso. Escoltem Antoni Pedrero, president de la cooperativa.
10: Portem ja 18 anys seguits fent-la dintre de lo que és el Maig Cooperatiu. El Maig Cooperatiu és l'expressió del cooperativisme i de l'economia social al Baix Llobregat, però té aquesta tradició de fer una festa important per celebrar també la festa del cooperativisme al Prat de Llobregat i la Cooperativa Obrera de Vivendes, que és un referent singular i important a Catalunya, pues creu o creiem que és necessari fer aquesta festa per fer més unió, si cal, i visualitzar aquesta economia social i cooperativa.
8: Durant la festa s'han elaborat un miler de racions de paella per distribuir entre els socis i sòcies de la cooperativa.
11: Esports.
8: L'Eprat ha guanyat 0-1 contra el Sant Mauro en el partit d'anada de les semifinals del play-off. El gol de la victòria ha arribat amb una jugada per banda esquerra de Riqui Vidal i que Adri Ribas s'ha finalitzat amb un potent xut per l'escaire. Amb aquest avantatge d'un gol, els de David Vilajoan afronten diumenge la tornada de l'eliminatòria a partir de les 4 de la tarda al Sagnier. En cas de superar-la, els Potalava disputaran la final contra el vencedor del Rubí Poble.
12: Doncs això és tot. De moment tornem amb l'informatiu vespre al punt de les 7.

Bona tarda. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat la redacció de l'estudi informatiu per la quadruplicació de vies entre Castelldefels i el Prat, així com l'estudi d'alternatives per incrementar la capacitat entre el Prat i l'estació de Sants de Barcelona, tot plegat amb un pressupost d'1,2 milions d'euros. L'empresa adjudicatària del contracte, Saitec Sau, té ara un termini de 2 anys i mig per dur a terme els treballs d'anàlisi necessaris. De seguida us repassem, però el dia ens ha deixat altres titulars.

0: En marxa una temporada de bany marcada pels efectes dels temporals d'aquest hivern. L'AEM havia treballat per adequar un litoral que enguany ha perdut 180.000 metres cúbics de sorra, el que suposa una disminució del 34% de superfície de platges al litoral metropolità nord. La plaça Roger i Badia ha acollit la 18a edició de la Festa del Cooperativisme, un acte organitzat per la Cooperativa Obrera de Viviendes amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat. L'Hospital de Bellvitge defensa la necessitat de desenvolupar tractaments personalitzats pels TCA que tinguin en compte la multiculturalitat social. Aquesta és una de les principals conclusions d'un estudi liderat per l'hospital. Amb motiu del Dia Mundial de la Biodiversitat que es commemora el 22 de maig, al Prat s'ha celebrat una jornada de descobriment del Delta del Llobregat. Un grup amb persones de totes les edats ha gaudit d'un recorregut guiat pels diversos espais naturals que envolten el riu. Als esports, l'AE Prat ha guanyat 0-1 contra el Sant Mauro en el partit de nedada de les semifinals del play-off. El gol de la victòria ha arribat amb una jugada per banda esquerra de Riqui Vidal i que Adri Ribas s'ha finalitzat. Pel que fa al temps, el ferm anticicló centreeuropeu bloquejarà aquest dimarts qualsevol moviment meteorològic. El resultat és un temps pràcticament calcat al de dilluns, és a dir, temperatures altes i cel de sense cap núvol. Comencem el control tècnic amb Pico Estilo i qui els parla avui, Rocío Santa Eufemia. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat la redacció de l'estudi informatiu per la quadruplicació de vies entre Castelldefels i el Prat, així com l'estudi d'alternatives per incrementar la capacitat entre el Prat i l'estació de Sants de Barcelona, tot plegat amb un pressupost d'1,2 milions d'euros. L'empresa adjudicatària del contracte, Saitec Sau, té ara un termini de 2 anys i mig per dur a terme els treballs d'anàlisi necessaris. L'objectiu és el de dotar de major capacitat aquest tram, que ara mateix es troba congestionat, així com permetre avançaments dinàmics i augmentar la velocitat dels trens regionals que hi circulen. Aquest anunci arriba després que el propi govern espanyol assenyalés el passat mes de març que endarreria la proposta inclosa al Pla Rodalies més enllà del 2030. Des de l'Ajuntament del Prat, el passat mes d'abril, el ple va aprovar una moció d'Esquerra amb l'única abstenció del PSC per revertir la decisió.
1: Medi ambient.
0: En marxa una temporada de bany marcada pels efectes dels temporals d'aquest hivern. L'AEM havia treballat per adequar un litoral que enguany ha perdut 180.000 metres cúbics de sorra, el que suposa una disminució del 34% de superfície de platges al litoral metropolità nord. Ho ha fet amb una renovació exhaustiva del mobiliari al llarg de 30 quilòmetres de platges equipades en funció de les necessitats i particularitats naturals. El cap de platges de l'AMB, Daniel Palacios, assegura que el major repte ha estat tenir les platges enllestides a temps.
2: Durant aquest hivern hem tingut temporals de Nadal, va ser bastant important, i el de gener, sobretot el temporal Harry, que va fer arribar l'aigua a l'drenatge fins a passeig marítim en molts casos, i això ha suposat que haguem hagut de desmuntar i molts elements de mobiliari, equipaments, que després hem de tornar a muntar. Hi ha moltes instal·lacions també afectades. Aleshores, el repte principal aquest any ha estat estar preparats amb tots els equipaments i amb tots els serveis de cara a temporada alta després dels impactes de l'hivern, no?
0: De fet, la del Prat és la platja més malmesa de la zona delta, amb una pèrdua del 31% de sorra. A la platja de Can Camins, per exemple, l'onatge va arribar a la carretera.
2: A la platja de Can Camins vam perdre moltíssima sorra fins a arribar pràcticament, bueno, l'onatge va arribar a la carretera, va creuar el passeig marítim, i vam haver de desmuntar de forma urgent doncs molts equipaments, com la passera d'accés, per exemple, que va de la platja, des de la parada d'autobús fins cap a la platja, cap al sud, i que dona accessibilitat en aquesta platja que des de fa uns mesos està desmuntada i que tenim previst de muntar en aquesta setmana per tenir aquesta accessibilitat garantida. També gràcies a les aportacions de sorra que està fent el Port de Barcelona.
0: Recordem que el que també està en marxa són les dues guinguetes obertes des de principis d'aquest mes de maig. El servei de salvament arrencarà a mitjans de juny, així com el de bany adaptat per persones amb discapacitat. Per arribar fins la platja es mantenen les línies d'autobús PR3 R3 i PR5, amb un reforç durant els mesos de juliol i agost, així com els dissabtes i festius de juny. A més, el PR5 incorporarà vehicles articulats de 18 metres en els períodes de més afluència. L'AMB espera que durant l'estiu uns 11 milions de persones passin per les platges metropolitanes. Podeu consultar tota la informació sobre l'estat de la mar i la platja al web municipal.
1: El Maig Cooperatiu al Prat Ràdio.
0: La plaça Roger Badia ha acollit la 18a edició de la Festa del Cooperativisme, un acte organitzat per la Cooperativa Obrera de Viviendes amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, que a més s'engloba en el Maig Cooperatiu. Durant la jornada s'ha gaudit d'activitats infantils, paradetes, d'entitats diverses del nucli antic, així com l'actuació dels capgrossos de la cooperativa i el ball del duo Valparaíso. Escoltem Antoni Pedrero, president de la cooperativa.
3: Portem ja 18 anys seguits fent-la dintre de lo que és el Maig Cooperatiu. El Maig Cooperatiu és l'expressió del cooperativisme i de l'economia social al Baix Llobregat, però té aquesta tradició de fer una festa important per celebrar també la Festa del Cooperativisme al Prat de Llobregat i la Cooperativa Obrera de Vivendes, que és un referent singular i important a Catalunya, pues creu o creiem que és necessari fer aquesta festa per fer més unió, si cal, i visualitzar aquesta economia social i cooperativa.
0: La festivitat arriba gairebé 4 mesos després de la inauguració de la promoció dels 101 habitatges de lloguer assequible i estable l'avinguda 11 de setembre i del lliurament de les claus als corresponents beneficiaris. La cooperativa assegura que sempre defensarà projectes com aquests per tal de buscar la garantia de l'habitatge a la ciutadania.
1: Salut.
0: Seguim. L'Hospital de Bellvitge defensa la necessitat de desenvolupar tractaments personalitzats pels TCA que tinguin en compte la multiculturalitat social. Aquesta és una de les principals conclusions d'un estudi liderat per l'hospital que compara les característiques clíniques i la resposta al tractament entre pacients de trastorns de conducta alimentària immigrants i nadius. La investigació ha examinat la psicopatologia, els trets de personalitat i les diferències en la resposta al tractament de 157 pacients immigrants i 947 nadius espanyols amb TCA tractats a l'hospital. Entre les principals conclusions hi ha la necessitat de desenvolupar tractaments personalitzats tenint en compte la multiculturalitat social, i és que l'aparició i evolució dels trastorns alimentaris està influenciada per diversos factors com els trets de personalitat i variables psicosocials. En aquest sentit, hi ha factors comuns com la preocupació pel pes i la forma física, l'ansietat, la depressió i també certs trets de personalitat com l'evitació del dany i la baixa autodirecció. Segons els resultats de l'estudi, els pacients immigrants van registrar un percentatge d'adherència als tractaments inferior a la dels pacients nadius, així com pitjors resultats clínics i una menor remissió del trastorn. En aquest sentit, entre els pacients immigrants cal tenir en compte l'impacte negatiu de factors socioculturals com la culturació, el procés d'adaptació i l'equilibri entre la cultura d'origen i la del país receptor. Amb tot, l'estudi remarca la necessitat de desenvolupar tractaments culturalment sensibles i eficaços, adaptats a les necessitats de cada persona en el conjunt d'una societat cada vegada més diversa i multicultural.
1: Medi ambient.
0: I a motiu del Dia Mundial de la Biodiversitat, que es commemora el 22 de maig, al Prat s'ha celebrat una jornada de descobriment del Delta del Llobregat. Un grup amb persones de totes les edats s'ha gaudit d'un recorregut guiat pels diversos espais naturals que envolten el riu, Caltet, Calarana i la Pineda del Remolar. Escoltem Quim Díaz, monitor de la visita als espais naturals.
4: Sobretot, transmetre a la ciutadania i que la ciutadania conegui, neòfits moltes vegades a la natura, la biodiversitat que rodeja aquí, sobretot l'àrea metropolitana de Barcelona i en concret aquí els espais naturals del Delta del Llobregat.
0: Durant la visita, els assistents han pogut ser científics per un dia a través de l'app mòbil Minca, registrant les aus, plantes o arbres que s'han anat trobant al llarg de tot el recorregut. Una jornada de descoberta de l'entorn natural del Delta del Llobregat que ha permès als assistents conèixer de més a prop la biodiversitat d'aquests espais i participar activament en l'observació d'espècies en un matí de diumenge de plena primavera, amb un temps que també ha acompanyat.
1: Esports.
0: I anem ara a repassar l'actualitat esportiva de la mà del Jonathan Marín. Bona tarda, Jonathan.
5: Bona tarda, doncs, pel que fa a la informació esportiva hem de parlar, evidentment, d'aquest play-off d'ascens a tercera ref, perquè l'Associació Esportiva Prat ho ha arrencat i de manera molt positiva després de guanyar per 0-1 al Sant Mauro a Santa Margarida de Montbui. Els de David Vilajoana van arrencar l'enfrontament mostrant una molt bona versió que es va anar diluint, això sí, amb el pas dels minuts, i gairebé a la mitja hora podríem dir que els locals eren els autèntics dominadors de l'enfrontament. Un context que va provocar que el porter Potablava hagués de lluir-se en més d'una ocasió sota pals. Ja al segon temps, i amb un parell de retocs i ajustos per part del tècnic David Vilajoana, el Prat va tornar a portar la iniciativa de l'enfrontament i en el 54 va arribar el primer i únic gol del partit. Una jugada per banda esquerra de Ricky Vidal i que Adri Ribas va finalitzar amb un potent xut per l'escaire. El Prat va tenir alguna ocasió més per fer el segon, però finalment aquest no va arribar. Escoltem el tècnic Potablava, David Vilajoana.
6: Bé, la primera part ens ha costat una miqueta ajustar. També és cert que l'equip ha anat agafant confiança a mesura que passaven els minuts, perquè ja us dic, veníem de 5 partits perdents i evidentment hem agafat confiança a base de patiment, a base de metros, a base de córrer, a base de patir. Però vaja, l'equip ha fet un pas endavant, jo crec que a nivell d'esforç, a nivell d'intensitat, a nivell de competitivitat, és el que ens està faltant en molts partits. No ens hem vingut a cap moment cap avall, hem mantingut un to alt i vaja, molt content pels jugadors perquè ho estaven passant malament, tots ho estaven passant malament i realment el grup s'ha fet fort i ens hem ajudat entre tots i això ens ha fet tirar endavant.
5: També van fer valoració d'aquesta victòria per 0-1 els futbolistes Alejandro Arx i l'autor del gol, Adri Ribas.
7: Veníamos una dinámica mala, pero también hemos tenido lesiones, sanciones y bueno, al final es estar concentrado 4 partidos y a muerte.
8: La veritat que hem fet un partit molt complet en tots els aspectes, sobretot defensivament hem aconseguit la porteria 0, que portàvem molt temps sense poder aconseguir-la i jo crec que al final és el més important. Falta la tornada a casa amb la nostra gent i a passar de ronda.
5: La tornada serà aquest diumenge a partir de les 4 de la tarda al Sagnier i si el Prat supera aquesta eliminatòria el seu rival sortirà del partit entre el Rubí i la Pobla, que de moment en el partit d'anada va acabar amb empat a 1. Ara tot es decidirà a Tarragona.

I fins aquí l'informatiu vespre d'avui. La informació local tornarà demà a partir de les 9 amb el Planeta Prat de la mà de la Isa Gonzalo. Que passin una molt bona tarda.

0: Tornem. Non quipi, no sé quin capítol ja és aquest, però...
1: El 8.
0: 8?
1: Diria. Diria, perquè ja no ho sé, ja portem...
0: Fet a poquet. Bueno, comencem com sempre amb algun comba, que així hi ha hagut molts, farem només dos o tres, perquè, bueno, ja sabem que sempre hi ha un montonazo. Què m'expliques? A veure, digue'm algun.
1: Doncs el que hem escoltat és Top 5.
0: Boníssim,
1: sí,
0: els
1: hem escoltat. Travis One.
0: Travis One, que hem estat seguint una mica com tota l'evolució del del podcast. Doncs aquest és el comeback oficial, 105.
1: Sí.
0: Així que welcome back.
1: Top 5.
0: És molt bona, eh? És molt bona. Top 5. Top 5.
1: T'he sentit. Vale, top. Què més? No, sí, clar, perquè són 5. Top 5.
0: És veritat, no m'ho havia pensat. Vale, també les Baby Monster van fer comeback amb Chum, molt bona, jo la tinc empastada en bucle, no et dono l'ai. I els Psychers, no, també? Aquesta no l'he escoltat, jo.
1: Em sembla que la, en plan, la main, la que és, o sea, la principal, es diu OK.
0: Uh-huh.
1: I, oh...
0: No sé, no l'he escoltat, jo.
1: És molt bona. I he vist avui un vídeo que m'ha sortit als reels d'Instagram, que estaven tots assajant, i han ficat en l'empresa noves sales per ensenyar. I està tot tremolant de la sincronització, de plan pa, pa, pa. I jo,
0: és que a més...
1: Por favor, que l'han puesto nuevo, no us lo carguis ara.
0: El primer dia.
1: T'ho juro.
0: Vale, en relació amb el T-pop també hi ha hagut molts comebacks. Volíem destacar Tormion dels Perses, perquè els Perses també ens agraden molt, que ha sigut una collab amb Toby.
1: Yes.
0: I Your Fab, de Fabik, que és un debut... Fabik, no sé com es pronuncia.
1: Fabik?
0: Fabik? No sé, és un debut i és molt xula, són 8 xavals i fantàstics.
1: C-pop
0: amb el Lil Ghost, que també el diem molt, pues, a Trick Comeback també, Wildcard. I a Chris, un grup de nois també, The Scent of You. Tema notícies, avui anem una mica a tope. Tema notícies, el Ten de NCT, que ja vam comentar la setmana passada, bueno, el mes passat, que va marxar de la SM i tal, pues, ha obert la seva pròpia empresa a Tailàndia i farà un mega concert amb special guests, que li diuen, amb el Nuniu, el Chef Sato i els tisos tailandesos, que ganes, no? Ojalà estar en Tailàndia.
1: Em mataré. No, és que és demasiado para assimilar. Però encara no m'ha sortit res de que hagi sortit de Wavy.
0: No, o sigui, el grup no sortirà, només surt de l'empresa, això és el que va dir. Bueno, esperemos. Bueno, millor, alguns ho fan, jo què sé. Què hi fem?
1: Esto me hace particularmente molta il·lusió.
0: Això està fet per tu.
1: Sentim, Yes, el grup que nos une a ti i a mi, el Dino.
0: Bueno, no és el Dino.
1: Picholín.
0: Exactament.
1: És com el sub...
0: alter ego.
1: Sí, és com un alter ego d'ell. Doncs pues farà un comeback el 3 d'agost. Cute.
0: A veure què surt. Jo tinc por, però bueno.
1: He vist el teaser, crec, que era...
0: No, jo no he vist res.
1: No.
0: Pues no
1: és
0: vist
1: molt graciós. És molt graciós. Bueno, és que és un humor.
0: Picholín, yes, of course.
1: Vale.
0: També la Lisa farà... bueno, forma part de la line-up, o, jo què sé, opening en general, no sé com es diu, de la FIFA, el Mundial aquest de futbol, ja no sé res de futbol, vale? Pues la Lisa pues serà una de les que cantarà amb altres artistes com Katy Perry, tot això, i també està rumorejat BTS, però crec que BTS no és 100% segur. Però crec que la Lisa sí, però bueno, sin más. I digue'm això, perquè això del Honjung, jo això... explica-m'ho.
1: Com ja sabem, allí a... Àsia en general, un poco. El tema queer és una mica complicat, no? Pues el Hongjun de 80s, Hongjun, el capità, el líder, va participar amb el seu germà en una peli fent fent dos cançons del soundtrack. La peli es diu Hallucination. I les dues cançons que han fet, en plan que han fet ells, es diu Bleeding Light, i l'altra, que la veu que s'escolta és del Hongjun, es diu Nothing Left.
0: Wow.
1: Pues nada, és una pel·li així queer, molt xuli, que encara, me sembla que encara no ha sortit.
0: O sigui, crec que va sortir a un festival d'allà a Corea, però encara no hi ha com data oficial d'estrena, rotllo comercial o per fines i tal, crec que encara no.
1: Ah, mira, pues aquí. Clar, escoltarem la xuleta. Es va estrenar el 7 de maig en el International Film Festival de Jeonju.
0: Algo así me sonava a mi.
1: Cute.
0: Más o menos.
1: No hi ha data d'estrena oficial,
0: O
1: sea que, però bueno, ni hi ha plataformes de streaming. O sea que està
0: una mica oberta. No la podem ver.
1: No.
0: Ja la veurem. Bueno, i per últim, així de notícies guais, dos eventillos que han ocorregut o ocorriran aquest maig sobre Àsia. El primer és Matsuri Barcelona Festival de 2026 a Barcelona, que va ser fa ja
1: una setmana
0: o així,
1: sí.
0: Que va ser un cap de setmana que van fer tot d'eventillos relacionats amb Japó. Van menjar, expositors, begudes, zona infantil, un munt de merdes així... japoneses.
1: Sí, com el... artes marciales.
0: Oh, també.
1: No tengo ni idea de nada. O sea, yo ahí hubiese ido y me hubiese partido la cara.
0: Taekwondo.
1: Pero, sí.
0: I, guai.
1: Ai, hi havia molts stands de, en plan, et podies ficar un yukata? Saps com al Japó que pots anar als temples i alquiles un yukata
0: sí.
1: I lo pones?
0: Ostres.
1: Pues el mateix. O te'l pots comprar. O sea,
0: collons.
1: Alquilar o...
0: comprar, no, molt caro, sí. Però bueno.
1: I sí.
0: I bueno, ara posarem una altra cançó, però abans volíem també dir que l'altre eventillo que ens fa molta il·lusió perquè avui comptem amb persones que l'han estat organitzant és el Freaky Fest, que ocorrerà aquí al Prat del Llobregat el 29 de maig. Així que posem una cançó i ara presentem aquí els nostres companys.

0: Doncs, com hem dit, tenim companyia.
1: Tenim aquí, estem rodejades, segur.
0: Exacte. I jo vull començar presentant a l'Estela Rubio, que aquí hi ha a la ràdio del Prat ja ha vingut algun cop. La Lucía, que també ens acompanya, Vicente i Meri.
1: No, no jo, eh?
0: No, Meri, no, jo. No. Tenimos doble Meri al cuadrado.
2: Bon dia.
0: Benvinguts.
3: Buenas.
1: Què tal, com us sentiu a la ràdio?
4: Bé, molt bé.
1: Sí,
3: bastante bien, siendo sincero.
4: Molt bé, la veritat. Tot queda a casa, sí.
0: Us sembla si comencem així, que expliqueu una mica qui sou, què és el Friki Fest, què veníeu a explicar-nos?
4: Doncs va, començo jo. Jo sóc la Meri, jo sóc educadora de medi obert i una de les nostres tasques és doncs acompanyar joves en processos de participació i juntament amb l'Estela doncs ens deixem liderar per l'Estela perquè ens guia a tots en crear aquesta activitat.
5: Doncs jo sóc la Lucía i sóc una de les joves del grup motor de la Friki Fest i doncs en aquest cas pues, és la, com la quarta edició de la Friki Fest, sí, que porto els 4 anys seguits organitzant la Friki Fest.
0: Molt bé,
5: i encara recordo com si fos ahir quan vam fer la Friki Fest amb les Sebas i sí, tota aquesta gent i llavors
0: que xuli,
1: que guai,
0: que maco.
3: Bueno, yo soy Vicente. Es la primera vez que hago lo de la Friki Fest por cosas que no pude el año pasado, pero bueno, no, tengo bastante experiencia en anime y en y la cultura japonesa más que nada.
0: Avui ho tocarem, això, està aquí.
1: Sí, sí. És veritat que de nosaltres quatre, el Vicente és el més expert, segurament, en aquest tema. I jo sóc l'Estela Rubio, companya de joventut del Lloro, de la Meri, i la que porta pues, el programa, el projecte d'activitats i oci, en la qual pues, el Friki Fest havia d'estar sí o sí.
0: Molt bé, molt bé. I com va sorgir aquesta idea del Friki Fest? Com va ser això? Com va...
1: Doncs perquè cada vegada veiem més la necessitat de crear un espai per poder parlar, perquè aquí en el Prat hi ha molts joves que, bueno, que tenen aquesta, no? O sigui, que segueixen aquesta tendència de la cultura asiàtica i ens ho demanàvem també. Llavors, doncs, bueno, doncs és que era fàcil. Nosaltres, és veritat que no en teníem molt, però per això és un projecte participatiu on hi ha un grup motor que és el que ens diuen, no? Pues o ens fan les propostes i fins i tot treballem el contingut.
0: Que
1: perquè
0: guai.
1: Cada any també és diferent. Els referents canvien, no? Ja. Igual que hi ha els combats que van sortir, sí. doncs els referents també.
0: Molt bé, molt bé. Jo us volia preguntar, en plan, perquè sí, organitzeu el Friki Fest, però quins interessos, Vicente, ja m'has dit anime, més o menys. Quins interessos teniu vosaltres per l'Àsia? En plan, quines coses us agraden de l'Àsia? Us interessen o us criden molt
6: pot
0: l'atenció?
6: Pot ser algo tan bàsic com parlar sí. El sushi, saps?
5: Sí, no cal que ens feu aquí una cosa com superposada.
4: Bueno, en el meu cas, jo vaig viure en primera persona la primera arribada de l'anime a Catalunya amb el 3XL i companyia i tal. Llavors, ara mateix no és que tingui un interès super heavy, però sí que és veritat que com que ara està arribant molta informació i aquesta tendència, no, pues, hi ha coses que jo recordo de la meva infantesa i llavors poder conèixer una mica més pues, com és el país on vivia el Doraemon o l'Inuyasha o qualsevol, eh? Pues, sapiguen una mica més, em sembla guai tota la imatge, tota com es construeix els dibuixos, l'art i de més, em sembla molt curiós. I res, pràcticament alguna, no de K-pop, però sí que hi ha algun artista japonès, un que es diu Sirup, que està fent R&B.
0: Oh, sí.
4: I m'agrada molt. I mira,
0: oi,
4: pues,
0: abans
4: potser hauria estat molt més difícil saber què deia les cançons, però ara vas a Google i t'ho tradueix.
0: Exacte.
4: Llavors, pues mira, aprofitant aquesta onada.
0: Que guai.
5: Doncs a mi per la passió de l'Àsia és sobretot el sushi i doncs ara m'he aficionat molt als mangas també.
0: Oh,
5: molt
0: bé.
5: I tot això.
3: Bueno, yo desde pequeño, por lo menos a los 12 años, empecé a ver anime en sí. Veía primero los antiguos y después empecé a ver lo más nuevo. Luego cada vez fui viendo más géneros y todo, empecé a leer manga también y todo. Y después, mi familia me dijo de un evento que suelen hacer en Barcelona cada año, lo que es lo del salón del manga, y empecé a ir. Exacto. Que ahí ese sitio es de la cultura japonesa más que nada.
1: Qué guay.
0: Ara també està la Japan Weekend, diria, que és només com uns dos dies a la setmana. És exacte a la setmana? El Japan Week? Bueno, no sé.
7: No, això... No. Weekend és cap de setmana d'anglès, eh?
0: No, ja, però me refereixo que... Em sembla que abans durava tota una setmana.
7: No ho sé, jo a tant no arribo.
0: O perquè... potser és tota una setmana, però que van per diferents jocs.
7: Això sí, o sigui, que la Japan Weekend té com diferents parades per Espanya, això sí que ho sé, però no sé si és sí, la mateixa setmana, això a tanto no arribo, però sí.
0: Cute. Tinc que treure'm el del cute del cap.
4: No, hi ha problema.
0: I tu, Estela?
1: Jo suposo que a mi tot el tema de l'anime em va venir més tard per una qüestió d'edat, ¿vale? O sigui, no sé si Heidi entra en...
0: Sí,
1: claro,
0: sí.
3: Claro. Sí,
0: ella. Sí, que
3: ella. Sí, ella.
1: Contrario, yo soy de la época de Candy, Heidi y Sailor Moon. Sí que és veritat que m'agradava molt. Jo soc també molt llegidora de novel·la gràfica, còmic i manga no tant. Pero bueno, pues la princesa Mononoke, que es nuevas nemas. Cita.
3: Clásico.
1: Sailor Moon. Y después está, que m'estic intentant recordar i no puc, hay aquel que es canvia de... que es Oma y...
7: El Ragma. No,
1: el Ragma. Y Ragma seria també una de les meves...
3: El Ragma.
1: ...favorites preferides de tota la vida.
0: Quan heu dit Inuyasha, Ragma, és com... ets una volteta, però si...
7: ha fet un bal clic al
1: passat. Sí, doncs. Sí. He après molt també sobre el temes de gènere en Ragma, vull dir que
7: també és veritat.
1: És molt interessant aquest personatge. Doncs
0: pues si voleu, avancem, fiquem Zap de Dili, que també és un comeback que ha sortit fa poc, i continuem.

0: Perché
1: es que la Billy van di sí. El comeback y venimos con todo, chicos.
0: Sí, sí, la de Work també és molt bona, és que les Billys.
2: Em sembla que l'he escoltat, que fan així com un pare així amb la
1: mare. No, això és la Silit.
3: Ah, bueno, vale.
1: T'has colat de grup.
3: Jo de Girl Groups no tinc ni idea, vale. Jo últimament... Vamos a omitir ese dato.
1: Últimament, Daily... Bueno, seguim aquí.
0: Sí, no, trebamos, jolines.
1: Volíem fer una mica de debat, perquè com Asia és una mica com diferent a... pues, a Europa o a Espanya o el que estem acostumats aquí a Catalunya i al Prat, volíem fer una mica de debat amb el tema de la pressió acadèmica, que no sé si sou conscients que a Àsia hi ha com molta pressió acadèmica i pues, què us sembla tot això comparat amb Espanya, una mica així debate.
2: És que és durillo.
4: Jo és una cosa que vaig veure per primera vegada, em sembla que a Love Hina, que fa tropocientos anys, vull dir, fa 20 anys que va sortir, i llavors sí que veies, no, com el personatge havia estudiat moltíssim quan per entrar a la universitat, que és, jo pensava, bueno, pues com una mica aquí amb l'Espau, no? Però sí que es deixava entreveure que o entres a la pública o realment parlaven de fins i tot temes de desviures, per no dir...
5: Sí, sí.
4: No, i llavors era com, però què m'està parlant, no? Era com algun molt llunyà. I sí que quan ets una mica més gran i comences a conèixer tot el que passa, doncs sí que penses, uau, la pressió per potser també a nivell de classe social, no? De ser algú perquè... exacte. Sí. No? I això em sembla horrorós, em sembla una americanada, com una casa, no? Vull dir, aquest tema tan competitiu, que aquí també passa, aquí també hi ha gent a classe que no vol deixar els apunts, no? Però bueno... No és res a veure amb aquesta pressió, i crec que això ens ha de fer veure, doncs, que aquí a Europa, a Catalunya, tenim uns drets i tenim uns privilegis, no? Sí. Que ara justament que els professors estan de vaga, doncs pues mira, sí. No? és un d'aquests temes, sí, com per dir...
5: És molt d'actualitat.
4: Clar, clar, aquesta gent està sostenint una cosa que a altres països provoca greus problemes de salut mental, per tant, s'agraeix moltíssim i te n'adones, no?, de que no... No tot és regalat i que no tot és perquè sí, perquè podríem estar igual que ells, i això no ho estem.
5: Saps que ja culturalment ja és un país, no?, que la disciplina està com
2: és un
5: tassol,
2: canvi molt gran
5: de tot. Molt. I el Gaukau és l'examen, el que seria l'Espau, que es diu, vale? La selectivitat antiga, allà és el Gaukau, i el que dius de dejar-se la piel, o sigui, li diuen l'examen a vida o muerte, perquè sí, sí. És el que els hi marcarà el futur. Després, tot el tema del fracàs escolar a les pel·lícules ara mateix es veu molt, que és un dels problemes familiars també, o sigui, com que entren en crisi perquè segurament pues, no estan traient bones notes, no? I és que clar, són tantíssima gent que és que la competència és brutal.
0: I només entren els millors dels millors a la universitat.
6: Sí, sí, sí. I a part de les hores també que fan al dia a l'escola, també, sí, que és, per exemple, al 6 del matí estan entrant i a lo millor fins a les 5 de la tarda no són a l'escola.
0: Sí, sí. I després van a classe de repàs molt.
6: Sí, sí.
0: És com, uau, però és
6: I
0: com
6: possiblement, i fins i tot, he vist també pels reels d'Instagram que també fan, i fins i tot hores de siesta, com diuen aquí en Espanya, també, per descansar.
5: És que sí, sí, és molta, clar, és molta exigència.
0: Sí.
4: A nivell de joves nouvinguts i nouvingudes d'Àsia, sí que a nivell, ara com parlo com a educadora al Prat, sí que veiem que de vegades hi ha molts alumnes, no només de Japó, sinó d'altres països de l'Àsia, on aquesta disciplina els hi treu temps d'oci. Llavors, clar, arriben aquí a Catalunya, on, per sort, i creuem els dits que sempre sigui així, el temps lliure i el joc és un dret dels infants, no? I llavors ens trobem de vegades... També treballem, per sort, treballem amb companyes aquí del Departament d'Interculturalitat que ens ajuden a trencar aquesta barrera de, vale, no es tracta d'assumir i que hagis de fer com si fossis catalana, no, tu tens la teva cultura i està estupendo i s'ha de defensar, però també tens uns drets, clar, però a vegades això sobta molt a les famílies, no els deixen participar en activitats que els que tenen dret a anar-hi, no, perquè aquí sí que existeix i la nostra feina és defensa això. Llavors a nosaltres a nivell de joventut ens trastoca una mica, llavors
5: un
4: també
5: repte.
4: Sí, és tot un repte, llavors aprendre una miqueta com funciona i d'on ve, o sigui, per realment entendre quin és el motiu i poder-ho compaginar una mica tot, garantint els drets dels nens i nenes a que puguin tenir temps lliure i a gaudir-ne de l'oci.
0: Sí, sí, és com ha de ser, perquè clar, perquè si no...
2: Tota la raó. Jo, per exemple, jo vaig fer un batxillerat i em vaig sortir perquè ho passava fatal, en plan, a nivell de pressió de que era o matrícula d'honor o nada. I em vaig sortir, però jo, per exemple, trobo que una coseta molt petita, com per exemple suspendre un examen, se les cae el munt. Mm-hmm. És com, no, és que a mi em fa molta pena, moltíssima. Mm. És horrible.
5: Sí, perquè estem parlant d'edats on el desenvolupament personal, o sigui, tot el tema de salut mental.
2: Salut mental, clar, jo no ho sé com va.
5: No li estan donant tanta importància perquè... Ja, pel que... O sigui, aquí, a Europa, diguem-li, no? Estem més... Treballem més tot el tema de dosi, de temps lliure, d'autoestima, de salut mental, i allà és tot acadèmic. És triomfar. No?
2: És que van amb un ritme, no? També. Sí. La gent adulta també, en plan, veu al Japó, o sigui, és tota la gent que treballa, no tenen temps ni per menjar. Mm-hmm. O sigui, o mengen o de camino, o això que a vegades surten de rei que acaben de treballar a la nit i se'n van a veure amb el jefe o una cosa, sí. I te'ls trobes pel carrer amb l'uniforme de la feina, així, tirados en el suelo, en plan de...
5: A nivell d'alcohol també és molt important.
2: Sí.
4: I pues, en relació a això que deies d'aquesta obsessió amb la feina i aquesta disciplina que comentava abans l'Estela, ojo, perquè jo ara començo a veure una miqueta que com aquests influencers de lifestyle, com s'hi diga, intenten com posar al Japó o a la Xina o a altres països com a exemple de disciplina i de més. Ojo,
2: sí.
4: Ojo, perquè bueno, és un missatge que ja no només per la gent jove, sinó a gent de la meva edat i gent més adulta, que cau en aquesta trampa de la meritocràcia, de m'he d'esforçar i treballar-ho tot, o sigui, no.
5: De la productivitat, no?
4: Total.
5: O sigui, és com que la nostra essència de ser productiva absolutament, no? I centrar-nos, clar, això el que fa és que t'adormis en molts altres aspectes de la teva vida. I jo sempre diré que s'ha de tenir moments d'avorriment i moments de no fer res, perquè és quan traiem tota la creativitat, i la creativitat el que ens dona és un ventall de possibilitats a l'hora de resoldre problemes. O sigui, no és només per un tema artístic. Vale? I evidentment, si no tenim temps de pensar de país, no? de fins i tot de creure'ns, o sigui, preguntar-nos com estic, com no estic, què vull fer, què no vull fer, o sigui, és que clar, tirar pel dret, això al final, bueno, pues és d'un borreguisme important. O sigui, claro, és que...
7: No.
2: Que és que van tan a top i amb tanta pressió que és deixes de ser tu, perquè no tens temps ni d'en plan de parar-te i dir què m'he de gust fer, pues avui per exemple potser vull estar sol i llegir-me un llibre o plorar o saps, i no tenen temps d'això perquè van tan a top, és com deixes de ser persona, que aquí per exemple a nosaltres ens ha passat que és en plan, anem amb tants exàmens, tants treballs, que és com, és que no tinc temps de res, ja no sé qui sóc, en plan, de que no et reconeixes, però és que me lo imagino allí i és com, deu ser 100.000 vegades pitjor. Clar,
0: perquè aquí almenys sabem que acabem.
2: Ja no. Clar, és que no.
5: Ja. O que són èpoques, no? Sí. Jo puc entendre que quan estic molt estressada penso, bueno, és una època,
2: sí
5: m'acabarà, perquè si no sí que donaria el cop a la taula i diria prou. Però clar, allà és que és cultural, és que clar,
2: yeah. Sí, no, sí.
5: Jo no sé com se senten de lliures,
2: clar,
5: per decidir unes coses o unes altres, i això també és molt important.
4: Que també, jo també penso que el tema de tota la cultura gastronòmica, dels fideus instantanis, tot això,
2: sí,
4: que està molt xulo, està molt bo, per un dia a la setmana, però és menjar que no és saludable, que sí, ho mengen drets al carrer, o sigui,
2: sí,
4: realment poder arribar a casa, seure a una taula i no haver de menjar de tàper cada dia, això és, no? Bueno, jo penso per mi, el meu objectiu a la vida és no haver de menjar de tàper tota la vida, perquè vol dir que treballo, arribo a casa i dino.
5: Clar.
4: No? O sigui, i també penso, ara que parlàvem de, parlant una mica d'anime, jo recordo el xoc cultural que va ser com es tracta el tema de la sexualitat. Llavors, en un país... O sigui, és un contrast molt heavy, em sembla molt, molt polaritzat. El món acadèmic, la disciplina, no sé què, no sé quant, no? Però després la sexualitat és espaterrant. Les dones de... Em sembla que és el Japó, algun país que han fet la vaga aquesta, les 4 B's, en plan, ni boyfriend, ni hijos, ni nada, perquè sou uns masclistes de merda.
2: Sí.
4: I no s'hi pot estar. I uns amics van estar al Japó i es van sorprendre, no?, al metro, els vagons separats i tal. Deies, ostres, un país per unes coses tan avançat,
2: no? I per altres tant,
4: i per altres estan arrelats, sí, a coses molt caspes. I
2: sí, jo això, sí, ho he parlat tantes vegades amb la Mary, perquè és que estic totalment a favor. Són, és un, és tot tan modern, que si tecnologia avançada, que si no sé què, que si IAS, que de golpe te saco, això que va sortir fa no sé quants anys de rotllo, ara ja no usaremos botellas de plàstic, ara usaremos com unes boles, sí, com de gelatina, boles, que és agua. Sí. En canvi, de cap, o sea, de mentalitat abierta, zero.
4: Tal qual.
2: Però zero.
4: Bueno, sí, si lo que
2: o sigui, és que ara a mi fa... ho deia d'en plan, jo si haig de viatjar al Japó, o la gent que diu me'n vull anar a viure a Àsia, jo és que dic no, no. Rotundament no, o sea, no.
5: És ben parada,
2: no,
5: crec.
2: No, és que...
5: Ves de viatjar, és
2: que... Sí, ara faig un mes així de vacances de ver un poquito, tal, però jo viure, mai. O sea, és que se m'ha passat pel cap, perquè és que no... És que acabaria fatal.
5: Clar, és que a mi m'agraden els contrastos. Àsia en general ja és un país de contrastos entre tecnologia i tradició.
2: Sí.
5: Vale?
2: Sí,
5: i
2: sí,
5: això vol dir pues, bueno, pues el que ens trobem ara parlant i ja està. Sí. I llavors, jo... lo dels fideus, o sigui, amb la gastronomia tenen, per mi, avui parlem de coses així com positives, la gastronomia que tenen, el sushi és lo de menos,
2: he
5: de dir, perquè les opcions són miles, i després això s'està comprant un yakiso, perdón, i aquí ens estem, després també com ens venen, el Japó sobretot, quan tu vas aquí a un restaurant japonès o clar, és, tenim una moda molt gran d'adults d'aquesta cultura asiàtica, sí, aquí.
2: Trobo que aquí s'ha idealitzat molt.
5: Claro,
2: sí, molt. I si en fora s'ha idealitzat d'una forma que la gent no és conscient.
6: Bueno, i a part també de les tendes que hi ha d'estos de Corea, de
2: Convini.
6: Sí, sí, que hi ha per tota Barcelona, sí, possiblement sí, cada dos passos et trobes una tenda, sí, d'aquelles.
4: Tal qual.
6: Llavors està com molt idealitzat avui dia.
7: Sí, literal. Convini,
2: perdó. Ah, és com aquestes, és el que tu has dit de, que hi ha com supermercats on tu vas i menges allà, ah, i tu fas allà el ramen així instantani, sí, bueno, com mini, o sí, no sé com has
6: dit. O també tenes de comida típica d'allí,
2: sí,
6: tipo,
2: sí,
6: el ramen, tot això.
4: Ja, el ramen, sí, bueno, tiene mucha hierba,
6: No, sí, però no, ja, però
4: és un,
6: també és un altre plat típic d'allà, saps?
4: Ja, no, si jo l'he provat i és un brou, vull dir, o sigui, està bueno, però bueno, sí, la locura no sé.
6: No, sí, sí.
2: Ara que has dit lo del ramen, hi ha restaurants que seus individualment amb parets per no tindre que veure, per no tindre que veure tan mal del canto, en plan, ja a nivell social és que ja ni te quiero ver la cara, és com
4: que és bestial, és bestial.
6: Bueno, i també com dèieu de allà de viure a Japó, que és constantment allà, és com també és com un bucle també per a ells,
2: sí, sí,
6: perquè no tenen ni temps d'oci per a ells.
4: Ja.
6: La pregunta és, tenen temps per a ells?
2: No.
6: La resposta és no.
5: Quina és la qualitat de vida que tenen? També el tema dels pisos, no? Tanta aglomeració, el que fa també és que visquin en...
2: Cada
5: espècie com de zul... Bueno, jo sí.
6: Són este sant, com igual
2: també el pis. Així, pequeñín.
4: Clar, llavors han de tenir 1000 aparells per... Bueno, perquè no es poden pagar una rentadora o perquè no els hi cap a casa, llavors es compren un cubo que té un motor i llavors t'ho venen, no? En plan, en Japó se fa així. Bueno, això, o sigui, no m'ho venguis com una cosa moderna, sí, això és un retras. Sí.
5: Surten molts vídeos d'aquesta persona que arriba de treballar.
4: Sí, sí, sí, i que acumulen 1000 trastos.
6: Sí, sí, sí, sí.
4: Acumulen
6: fa com 1000 coses en un sol minut.
4: És com... Quin estrès?
6: No tinc temps tant en un sol minut.
4: No, i que és molt inútil i que el que has de tenir és una nevera normal, una lentadora de tamany normal,
2: viure amb qualitat
4: i un llit tamany normal, o sigui, no m'ho venguis com a modernitat.
5: Jo suposo que també, a veure, jo vull fer aquí el
7: curto,
5: però clar, ho estem dient aquí des de la nostra cultura, de l'amor hacia lo que nosotros sabemos, que a lo mejor allí están pensando, pero esta gente son un caos, o no sé què, vull dir que és que les visions d'una altra, però bueno.
2: Sí, ayer yo vaig a preguntar ¿qué opinas de España? ¡Oh, jamón!
5: Claro, no, perdona, miren. ¿Qué parecen?
2: ¡Jamón, qué rico!
5: Probablemente. Yo a España no la da falsa. A capa y espada, vull dir, crec que som un caos també.
2: Sí.
5: Y la política, bueno, no entraremos.
7: No entraremos en política, eso es importante.
2: Pues parlamos la política.
1: No toca.
5: Però bueno, vull dir que és que a veure, també és el que coneixem més. Tenim més informació del lloc on vivim.
1: També sí.
5: Vale? Tenim més informació i més experiències. I llavors, bueno,
1: és el que toca, el que hi ha.
5: Però jo sí vull anar al Japó de viatge. Em encantaria, és un dels meus objectius.
2: A mi també, és el meu somni. O sigui, m'agrada molt. M'agrada moltíssim, traient el que hem dit. Però, en plan, jo crec que, per exemple, si vull viatjar a Japó, no, o sigui, trepitjaria la ciutat 2 vegades i em aniria fora, als pobles del voltant, perquè crec que, o sigui, per el que jo he vist, que potser no és així, però... a nivell exterior, els pobles aquests on viuen la gent gran, crec que és més, són com més propers, no? En plan, potser, en plan, més humans.
1: Ni idea.
2: No ho sé. Llavors jo m'iria alrededor, me voy a un templecito ahí a prendre pel cul, jo estoy genial, no quiero nada. Meravellós.
5: Estalviem.
2: Sí, sí, és un
5: país a la perifèria, o vagis a la ciutat, et costarà la mateixa pasta. Sí.
2: Quin horror. No, perquè tot és tan car. Tot.
1: Posem una altra cançó i després tirem per jocs.
2: Vale.
1: Sí, posem una cançó, vinga.

0: Yeah, tornem amb un joc.
1: Un joc que ens hem inventat, per cert. O sigui,
2: això... Si ens hem tret de... no sé.
1: Ah, però d'on dius, eh?
2: No.
1: A veure. Bueno, ens hem inventat així un joc que és com... No sé si us heu jugat mai al Hitster de música. És un joc de taula. No sé si mai heu jugat.
3: Sí.
1: Jo no, però una amiga me l'ha explicat i m'ha dit que has de dir d'una cançó que sona, has de dir qui la canta, qui és l'autor i l'any que va sortir. Vale. Dàvem a fer això, però vam dir, bueno, potser una mica complicat i tal. I llavors ho hem adaptat una mica i ho farem amb animes. Us direm el títol d'algun anime i a veure si ens podeu ubicar més o menys quan creieu que va sortir.
3: Uf, mal.
1: I a mesura que vagin sortint, pues va sortir abans o després? Risa malèfica.
3: Este es tu momento, Vicente.
1: Risa malèfica.
3: Es el momento de Vicente.
1: Momento de brillar.
4: Momento de haberse visto casi todos los animes de, de todas las categorías.
5: Vamos.
3: Pues, a ver.
1: Pues a ver.
4: Menos las que no me hacían gracia.
1: Tu primenso.
0: Comencem amb un clàssic.
1: Ja veràs.
0: Dragon Ball.
1: Vale. Quin any creieu que va sortir? Així.
3: 88. 76.
0: Doncs respostes.
1: Vuitanta.
4: Sí, por esas fechas, seguramente. Porque no me acuerdo ya.
1: Oye, pues ni tan malament, eh?
0: Se n'ha apropat bastant. 1986.
1: Uau! O sigui, uau! Jo ho estava buscant i jo, ni idea, chicos.
3: Bueno, jo lo estrené.
0: Tu, ah? Sí, és veritat. Dale.
1: Jo?
0: Dispara. Yeah.
1: Vinga, va, jo un més actual. Suposo, no ho sé. Mireu vosaltres, vale? Tokyo Ghoul. A veure, què us sembla?
3: Està gent?
1: Clar, per no perdre.
3: No vols dir que esto diré jo.
2: L'he vist.
3: Vinga.
2: ¿En qué año salió?
4: A ver. Tokyo Ghoul salió por lo menos, no sé, cerca del 2000, por ahí.
1: ¿2000? ¿Más apuestas?
2: No sé, no contesto.
3: 2010.
1: ¿2003?
2: 2003.
3: En 2005.
1: Uy.
4: Porque este...
1: Pues más o menos, ¿eh? 2014.
5: ¡Oh! ¡Ole!
3: ¡Pela!
1: Justo.
0: ¿Eh? Voy yo.
1: Sí, venga.
0: Vayamos una otra.
1: Venga.
0: Sailor Moon.
1: Ilumínanos.
4: Ilumina nuestro camino, venga.
1: Sus vuitantas.
3: Sí.
1: Tanta luna.
3: 1987.
1: Ok.
5: Ah. Ok.
3: 1990, va. Perquè a mi em sona una mica més gran. Ja no és com la de la que era més petita. Sí,

0: Comença una nova edició de Moure Soroll, l'espai de música inconcretament inusual que compartim cada setmana des del Prat Ràdio, Ràdio Espí i Esplugues FM. Avui ens visiten els membres de la banda barcelonina Henshing per a parlar-nos del seu projecte i presentar-nos les cançons del seu disc titulat Un videojoc dirigit per Hideo Kojima. Arnau, Irene, Sam, benvinguts a Moure Soroll.
1: Bones, què tal? Sí,
2: bones.
0: Bé, avui veniu tres, però sou quatre. L'Ariadna no ha pogut venir.
3: Bueno.
1: Sí, va haver un canvi de formació.
0: Ah, perdó,
1: sí.
0: Jo tenia apuntat l'Ariadna.
1: Sí, l'Ariadna... Bueno, vam deixar... Ja no està al grup, i ara hi ha un altre baixista, que es diu Lune, que no ha pogut venir perquè tenia moltes coses. Avui tenia un dia i que l'hem liat. Llavors sí, serem els tres només.
0: Molt bé. Bé, l'any 2024 es crea Henshing, que no sé si ho dic bé, Henshing.
1: Sí, sí. Henshing, tal qual.
3: Sí, sí, sí.
0: Com va néixer la banda i quines eren les vostres expectatives?
2: Pues va néixer una conversa en un cotxe de... I si fem una banda? I després va ser penjar una story a Instagram buscant bateria i va aparèixer el Sam.
1: Soc a bateria.
2: I res, ens vam prendre un cacaulat, va funcionar bé la cosa i vam començar a assajar. Vam començar a assajar a Can Ricard un temps, sense gairebé res.
1: Sí, no, no.
2: Una guitarra, sí. I un ampli.
1: Jo em vaig comprar dos baquetes la setmana abans i vam començar així, tal qual.
2: I el projecte va anar avançant i cap a l'octubre va entrar l'aire,
3: sí,
2: a la veu.
3: Que això va ser que érem a una festa, perquè, clar, el Sam i jo som parella i ja ens coneixíem, ja érem parella, i jo l'Arnau no el coneixia. I el Sam va dir, mira, estic a una banda, tal, no sé què, i jo, guai, vam començar a sortir amb ells, i a un concert va sortir en plan, oi, que no tenim veu, vols ser la veu? I jo, si no he cantat en la meva vida, va ser perfecte, vinga. I res, vaig anar a un assaig, i em va agradar, ens ho vam passar bé, i jo estava super tímida perquè era en plan, quina vergonya sentir-me per un micro, tal, no sé què, però m'ho vaig passar i va ser, oi, pues tirem cap endavant i ja està, i aquí estem.
1: Total.
2: Sí, i va, després... Ja teníem, crec que quasi la meitat de les cançons composades, més
1: sí,
2: o menys.
1: Sí, 4 o 5, la part musical, però sí, clar, no teníem
2: res
1: de lletra, no hi havia res sobre el que parla.
2: Que va entrar la Irene ja d'una.
3: Sí, sí, em vaig posar a escriure i érem, no he fet mai això, com es fa, però bueno, ho vam provar, va funcionar i em vaig anar acostumant i cada lletra era més fàcil que l'anterior fer-la, en plan de, vale, ja sé com funciona això, com funcionem com a banda i vam anar tirant.
0: Bueno, només cantes, fas lletres, a més guanyes premis, no? Explica'ns una mica, perquè crec que t'has enterat avui, no?
3: Sí, just abans de venir, bueno, jo soc dibuixant de còmics i m'han donat la notícia de que he guanyat l'Accessit a millor premi en euskera del concurs de Portugalete. I estic molt contenta.
0: Però el còmic és en euskera? O...
3: Sí.
0: Perquè tu parles euskera.
3: No, vaig demanar ajuda. Pues, i això va molt de demanar ajuda als amics, com sempre, i res, a una amiga, la Hayone, li vaig demanar que jo vaig fer el còmic en català i que vam quedar un dia i va dir, vale, què vols dir, explica'm-ho i anem trobant les paraules en euskera de que tingui sentit. I així ho vam fer. I mira, ha funcionat perquè els hi ha agradat, així que perfecte.
0: Molt bé, tornem al grup. Ja heu dit que la baixista va canviar. No sé si hi ha hagut algun altre canvi a la banda des de l'inici.
1: Doncs no. Ha sigut l'únic canvi. La veritat que els tres seguim... hem estat des del principi i... Sí, i crec que jo, si ho deixeu, ho deixo. I si jo ho deixo i no ho deixeu, em fotria.
2: Sí, ara ja és una unitat tot.
1: O sigui, no fotem. Que...
3: No. Ara si algú deixa, canviem de nom i de tot i ja no es toquen aquestes cançons, o sigui, ja està.
2: I res, sí, vam començar a tocar, el primer bolo va ser al març del 25, i vam fer uns quants bolos l'any passat i vam estar gravant el disc durant gran part també de l'any i ara vam començar a publicar la música al gener, el 30 de gener va ser el primer single.
1: Gener, sí.
2: Per treure, van ser dues setmanes de... cada dues setmanes, van ser tres singles i el disc, el 13 de març d'aquest any. I el vam presentar ja el 26 de març, després d'un bon temps sense tocar. Vam acabar de preparar tot el tema del llançament dels singles i el disc i d'acabar de tenir bé l'àlbum i tal, i l'anterior vegada que havíem tocat era el setembre. I llavors ja, amb nova formació i tot ja tancat.
4: Total.
0: I bueno, sou una banda molt jove, vosaltres també sou joves, no sé si teniu alguna experiència prèvia amb altres formacions.
1: Jo havia tingut un grup curiós al batxillerat que...
0: Tot val.
1: Sí, no, 100%, 100%. Que va ser quan vaig mig aprendre a tocar la bateria, que després, quan el grup es va dissoldre eventualment, no tenia bateria, sí que va tenir un parón fins a Henshin. I era una gent de Sabadell que portàvem un grup des de principis dels 2000 i havien passat com molta gent. O sigui, hi havia hagut moltes formacions diferents. Jo vaig ser de l'última perquè el guitarrista es va quedar sec i era guitarrista i perruquer, llavors va ser una experiència rara. Ara està bé, ara torno a veure, però tenia uns mesos que no veia i va ser com... És la meva única experiència musical abans de Henshin i va ser divertit, però era raro. Era raro.
2: Jo abans vaig intentar diversos grups que van fracassar estrepitosament. No, amb un vam arribar a tocar a la graduació del cole. A més, una cosa absolutament infumable vale, tinc 18 anys, en comptes de composar amb sentit em vull complicar la vida, i res, ens vam presentar ja a la graduació del cole amb una cançó de 8 minuts post-rock tal, i res, la cosa més avorrida era la banda, pràcticament.
3: Perfecte per adolescents.
2: Sí. I després també, com més projectes, vaig tenir un duo també, que també com molt post-rockero, no hem de baixar de 15 minuts per cançó, tal, una cosa insuportable. I al final la millor opció és intentar fer algo coherent amb el que... fer una música interessant i coherent amb les coses que vols fer i no simplement complicar-te la vida perquè sembli més interessant. I aquí estem, que és el projecte que precisament està funcionant xulo.
3: Clar, jo no he estat a cap banda abans, però sí que era la típica cosa de com, vale, tu comences a la gent que diu, ai, vull un nòvio que tingui un grup, vull un nòvio que faci no sé què, que faci no sé quantos, i aquest que, des que he fet com, no sé, des que he estat a ser adolescent, ha sigut un pas d'anar fent totes aquestes coses que volia que fes el meu nòvio ideal, anar-la fent lesió i dir, hòstia, doncs mola molt més si ho fas tu. I que vas una mica això, bé, jo me'n recordo, no sé, sempre hem estat molt connectats a l'escena local i hem anat a molts concerts i hi va un punt que dir, tio, quin fomo, tots els meus amics tenen grups, jo també vull, saps? En plan, tio, això sembla divertidíssim i m'ho vull fotre, però sempre hi havia el punt de no toco cap instrument i no sé si tinc la capacitat motriu per tocar-ne algun. Es veu que, bueno, estic aprenent a tocar el baix, així que espero que la tingui, però m'està agradant molt el tema del projecte.
1: És molt guai.
0: Us sembla que escoltem ja una primera cançó del disc? Quina trieu?
1: Comencem pel principi. Vinga, aixeca't.
3: Vinga.
1: Vinga, aixeca't.
3: Sí.
0: Val, que és la cançó que obre el disc.
1: Sí.
0: Què podeu dir d'ella?
2: L'inici de tot.
1: És la primera que vam composar. Sí, tal qual. És de les que ja estaven... creades en l'estructura de la part musical, instrumental, abans que arribés la Irene a escriure, i com era així moguda, doncs...
3: Sí, va ser com... El procés una mica d'escriure les cançons ha sigut... Jo les toquen, les escolto des del sofà de la banda sonora, i era en plan, jo en una llibreta deia, vale, aquesta cançó em dona vibres de moguda, feliç, no sé què, tal, i els anava preguntant, oi, de què parlem? Què us ha passat aquesta setmana? Què us preocupa? Què tal? I amb un mix una mica d'aquesta pluja d'idees va sortir Vinga Aixeca, a partir de que tots anàvem molt, molt estressats, sí. Perquè en aquell moment, doncs, bueno, jo sóc estudiant i treballo, ells dos treballen a 40 hores, o sigui, tothom anava molt estressat.
1: Vinga Aixeca és un matí horrible.
3: Sí.
1: Matí horrible.
0: Bé, doncs l'escoltem aquí. Vinga, aixeca't.
1: Som-hi.
0: De Henshin, aquí a Moure Soroll.

0: Doncs aquesta és la cançó que obre el disc, un videojoc dirigit per Hideo Kojima, dels Henshin, que ens visiten avui aquí a Moure Soroll. Henshin és una paraula japonesa, si no m'equivoco, que significa transformació o metamorfosi, i està molt relacionada amb el món del manga, i ara entenc una mica per què, no? Per què la vau triar per anomenar el vostre grup i quin vincle existeix entre aquest concepte i la vostra música? Igual és una pregunta molt, molt filosòfica, no? Però...
1: Això és cosa de l'Arnau, 100%.
2: Vam arribar amb el nom posat. Que, o sigui, sí, sí, a mi se'm va presentar el projecte de «Ei, volem fer un grup, es dirà Henshin, no hi ha discussió». Llavors, tot teu.
3: Sí, això va sortir perquè jo soc molt fan d'un personatge japonès que es diu Kamen Rider, que és un superheroi mitat cíborg, mitat saltamontes, i quan es transforma diu Henshin. Llavors en el punt aquest com de, bueno, jo que sé, algo ràpid, algo xulo, com a una banda que sigui una mica moguda amb el so i tal, i era com de, buah, Henshin, i amb exclamació al final com el pa, i així va sortir. I així va sortir, i per motius de vergüenza ajena no faré l'actuació d'una transformació de Kamen Rider, però podria fer-la.
2: Arma, només tenim una hora.
3: I d'aquí ve el punt. I després que també es fa servir en tot el subgènere de Magical Girls, de l'anime i tot això.
1: Sí,
2: sí, a la resta també ens agrada, la veritat. A la Luna la que menys, però la Irene i a mi també. O sigui, els dos dibuixem, vam començar a dibuixar perquè veiem anime, llegíem manga, i des de petit ens ha agradat molt. I sí, o sigui, com que vam acceptar-ho gustosament.
1: Sí, sí, que es diu Henshin, perfecte, grup de tacos, o sigui, endavant.
2: Total.
0: La proposta musical de Henshin combina emo, shoegaze i indie rock, i manté un equilibri entre instruments potents i sorollosos i melodies i veus dolces. Escoltant el disc es nota, no?, que hi ha cançons més tranquil·les i cançons més com aquesta que hem escoltat, no? Quines altres característiques afegiríeu a aquesta descripció?
2: Home, és bastant rodona la descripció, la veritat. Sí, sí que el disc, ara veient-ho, té un poti-poti de moltes coses, de que, com era el primer cop que composàvem, vam agafar... va ser bastant dispers, rotllo cançons que són més folky, les més tranquil·les són com molt de campaments, com molt de fogata, i després les més animades sí que són més rockeres, més punkies, no sé, com...
1: Sí, com que anàvem pillant una mica d'aquí i d'allà, dels diferents referents que teníem, també nosaltres no ens coneixíem tant, i jo crec que va ser això, un mix-max de tot el que escoltàvem, i ara jo crec que de cara a com les toquem ara, que clar, també, com han passat bastants mesos, és una cosa que ha anat mutant, que a mi també m'agrada això de gravar música, perquè la cançó pot anar canviant amb el temps, i els directes, també jo crec que és la gràcia de veure la música en directe, veure com l'artista canvia i muta aquestes cançons, que cada cop que les vas a veure segurament canvin.
2: Sí.
1: I també és veritat que és això, ara cada Henshin, clar, transformar-se. I sí que és veritat que ara, de cara a noves cançons, sí que ja ens coneixem una mica més musicalment, a part de ser amics. I n'hi ha coses que també anem descartant o anem dient, buah, aquesta cançó ens agrada molt, tirarem més cap aquí i menys cap allà.
2: Sí.
1: Però a mi m'agrada que com a primer disc tingui una mica de tot.
0: I ja que parlaves de referents, quins grups us han servit de guia per composar les vostres cançons?
3: Pues hi ha molt de molta cosa. O sigui, hi ha des de l'emo molt dels 90, jo sempre cito a Mineral i a Empire, a Ghost and Lonely State, com dos referents molt importants, que es nota sobretot en cançons com Camino a Pamplona, o amb el so més, amb els acords utilitzats, en les cançons més emo, de Terrorista Emocional o Vinga, aixeca't. I després bandes també com del pop-punk del 2010, amb aquesta influència com una mica més hardcore, rotllo Knuckle Puck. En Knuckle Puck els vaig agafar un punt que per mi és molt important dintre del treball de guitarres, que és en el treball dels palm mutings i l'efecte que fa a l'hora com d'engullir el so dels greus, que és algo que ho van fer servir a la producció del seu primer disc, i em sembla superinteressant de cara també a ajustar els amplificadors i el so de la pròpia banda. Són dos referents com... Són alguns dels referents que hi ha enmig, però també hi ha molt del shoegaze, també molt dels 90, però sobretot en cançons noves, ja dels My Bloody Valentine, però també cosa més animada, rotllo Chapter House, per exemple.
2: Sí.
3: I és un potipoti de moltes coses. Rainer Maria també.
2: Drop 19s. També són més les cançons noves que el que estem fent ara, però allargar-ho una miqueta més, més parlat.
1: Sí.
2: Sí. Jo la veritat és que no sé ben bé citar els meus referents, eh? O sigui, és una cosa que em costa, rotllo, sé a què sona, però sé més a què sona la resta de coses que a què sona les bateries. Rotllo, no sé ben bé d'on... No sé ben bé d'on, però sé que m'agrada molt la bateria de La Plata, la bateria de Falls i la bateria de Bad Religion, però no sé com tot acaba de quadrar dins de tot plegat, però bueno, eso.
1: Sí, a mi també m'agrada molt com rotllo, les veus de Wilco o Neutral Milk Hotel i coses així, que a mi em passa, clar, sobre tant que encara no té gaire tècnica, llavors sempre he tirat més cap a gent que sembla que parli més que canti, i m'agrada aquest punt també de... sempre em diuen que canto baixet quan vaig a fer proves de so i tal, i m'agrada aquest punt de... com tampoc crido gaire i sí que, òbviament, vull millorar tècnica i vull anar fent més coses, però tenir aquest punt de gent que no s'ha format, que jo aquí m'agrada molt que tens sí. aquest punt fresc de com m'he format? Pues escoltant música i cantant a la dutxa i intentant que cada cop soni més semblant a el que m'imagino que sona i anant fent proves. Llavors, sí.
0: Anem per una segona cançó del disc. Quina voleu posar ara?
2: Ara escolteu vosaltres.
1: Ah, jo vull posar la meva preferida.
2: Dale.
1: Que és Tool Gin Carrillo, la Kate.
3: Perfecte, sí, sí.
0: Quin has dit que no...
1: Ah, Tool Gin Carry i jo, la Kate.
0: Ah, l'última cançó, no?
2: Sí.
0: Aquesta la parles tu?
1: Sí.
0: Val, és una cançó més parlada, no?
1: Sí, sí, sí, és que ara que hem dit això ho he pensat i, clar, aquesta cançó va sortir de voler... Bueno, a mi m'agrada molt la pel·lícula de Olvídate de mí, que en anglès era Eternal Sunshine of a Spotless Mind, que clar, surt el Jim Carrey i la Kate Winslet són els protagonistes, i m'agrada molt agafar personatges ficticis i escriure cançons com que van d'ells, i aquí va ser el primer cop que ho vaig fer, em va agradar molt l'experiència, i també, clar, la cançó també va sortir molt la referent que només és meu i no és gens com sonem, però m'agrada molt, que és Els Amics de les Arts. M'agrada molt com escriuen, al final també ho fan en català, i m'agrada molt lo visuals que són les seves lletres. I doncs jo també, com a artista visual, m'agrada aquest punt narratiu que tenen, i la cançó de... com es diu?
2: Quina?
1: La que està de ciència-ficció.
2: Ciència-ficció?
1: No.
2: Es diu ciència-ficció?
1: Una que no es diu ciència-ficció, cony.
2: La del tio que s'oblida,
1: sí,
2: tal,
1: sí, sí.
2: Qual...
1: És sense ficció.
2: Vale, jo crec que és sense ficció.
1: Bueno, una cançó dels Amics de Deserts que també explica com un relat sci-fi d'un tio que es vol oblidar de la seva nòvia i se'n va fer una operació, que és també del que va la pel·li. Llavors em sembla un concepte com molt xulo, la ciència-ficció mundana, i en una cançó, com que normalment no és el mètode d'explicar aquest tipus d'històries, així que, bueno, d'aquí va sortir.
0: Doncs escoltem aquí a Moura Sorolla aquesta cançó de Henshin i després continuem parlant amb vosaltres.

restaurant xinès. No saps què dir. Potser porto la camisa del revés. Baixo de casa.

0: Doncs hem escoltat dos de les cançons del disc de Henshin, la primera i la que tanca el disc. I bé, quins temes us preocupen i estan reflectits a les lletres de les vostres cançons?
1: Doncs...
2: Jo aquí no intervinc perquè...
1: Bueno, també, no... també dius coses. Jo sí, crec que...
2: No entro a les lletres.
1: Jo crec que són les preocupacions que tenen a veure amb molt del dia a dia.
3: Sí.
1: És a dir, les petites ansietats i mogudes que es pot sentir reflexada qualsevol persona de més o menys la nostra edat, que és, va des de voler passar temps amb els amics, tenir una mica de por per el que passarà, perquè estàs en aquest punt que ets adult, però no adult de veritat, almenys no ho sembla. I sí, bueno.
3: O sigui, a gran escala és, no tinc casa, no tinc una casa, ni oportunitat de tenir-ne, i sento que tot se m'escapa entre les mans i no tinc temps de fer. O sigui, faig moltes coses però no faig, crec que no estic fent el que m'agradaria fer, o crec que no estic fent tot el que hauria de fer, i després com les minúcies de viure un dia a dia atapeït i això. O sigui, com...
1: però també crec que és també la part, bueno, jo quan són cançons intento que totes estiguin un punt esperançador, com que acabi amb una nota una mica positiva, en el sentit de què és això? És com, buah, no tinc res perquè tot és de lloguer o és en streaming, o no tinc res que pugui dir que és meu, però alhora tinc moltes coses que són meves i no vull que perdre's, el que passa és que són com menys materials. I també jo crec que hi ha aquest punt de por, perquè que aquestes coses que són meves i no són materials van molt lligades a ser jove, i em fa por què passa quan no ho ets, o com fas la transició a ser un adult ple. Sense, perquè clar, nosaltres els ritos de paso tradicionals, pues segurament no els tinguem, que és el tema de tenir fills, casar-se, tenir una casa pròpia, que és una mica el que et fa fer passos cap a ser un adult d'una manera tradicional, o com almenys ho han fet els nostres pares. I ens dius, vale, jo que puc posar al centre més als meus amics que a la meva parella, quins moments tinc, no?, de celebració, i també de dir, vale, canvio el xip, he fet un avenç, a part dels aniversaris, que al final són números que us van pujant, però la meva vida està com igual des de que vaig acabar d'estudiar. Llavors, què fem amb això, no? I que va una mica d'això.
2: Sí, 100%.
0: Sis de les 9 cançons del disc estan escrites en català i les altres 3 estan en castellà. Quin criteri seguiu a l'hora de crear les lletres? En quin idioma trieu per cada cançó, i alguna manera de...
1: Doncs, com hem dit abans, com aquest disc va començar una mica sense saber una mica l'idea, no va començar una idea de anem a ser un grup que canta en català. Simplement vam començar a escriure, i jo quan vaig entrar al grup em vaig dir, aquesta em ve de gust fer-la en català.
3: Sí.
1: I així vam seguir. Llavors, algunes que estan escrites en castellà van ser primeres versions, o, per exemple, en el cas de l'Ubión de Hòsties, em passa que l'Ubión és una paraula que em fa molta gràcia, perquè pensava que volia dir mongeta gegant, es veu que no, que va amb UV en comptes d'en B, no ho sé.
3: Sí.
1: Soc molt dislèxica. I ja va sortir d'aquí. I clar, a mi em passa que d'ara endavant m'agradaria fer-les totes en català.
3: També perquè realment és el que surt, o sigui, el que se'n surt més natural. Parlem més català que castellà. Sí. Llavors era raro passar a castellà, simplement perquè és igual, és un estil de música que tenim més associat a que la gent que ho fa a nivell nacional el fa en castellà, però clar, és raríssim canviar d'idioma. Canviar com a un segon idioma familiar per la cara, quan estàs pensant en català i traduint en castellà per escriure en castellà. Si estàs pensant en català, escriu en català.
1: També ja perquè nosaltres tres, sí, i amb la Lune, parlem en català. Llavors, clar, l'assaig és com, vale, però nosaltres estàs parlant, ui, que cantem, canviem d'idioma. Raro.
3: Sí.
1: I sí que és veritat el que deies dels referents, de que al final el que entenem a vegades per música en català o música catalana no trobem tant el gènere que estem fent, encara que sí que n'hi ha bandes, de fet compartim assaig, sí, local d'assaig amb una banda que es diu Joia, que són molt bons i fan música en català i són xulíssims, i sí que hi ha aquests referents. Llavors dic, oi, per què no podem ser nosaltres també?
3: 100%. Sí, també hi ha un punt com molt... És això, que hi ha un punt molt natural, que s'ha de respectar com arriben les coses, crec, com són... I dius, realment són prou similars al català i al castellà. Jo dic, 9 de novembre, es diu 9 de novembre i després és en castellà. Perquè realment és que ens ha sortit així. I ara simplement és raro traduir-ho a que es digui 9 de novembre, però és quasi el mateix. però no és un surt natural, llavors simplement es queda com neix.
0: Bé, i parlem del nom del disc. És un nom molt llarg,
3: un nom
0: i
3: llarg.
0: No sé qui és aquest senyor.
3: És un senyor que dirigeix videojocs,
4: sí.
3: És un senyor que dirigeix videojocs, i resulta que els videojocs que dirigeix aquest senyor ens agraden molt,
4: sí.
3: I tenen una dinàmica, tenen un tarannà especial,
4: sí, molt cinematogràfic, i indica ell mateix que és un videojoc dirigit per Hideo Kojima. Té un ambient molt de... És un autor de cine que fa videojocs, a la dinàmica en la que planteja el crèdit del propi autor dins d'un videojoc. I ja, és una frase molt mítica dintre també del mundillo de un videojoc dirigit per Hideo Kojima. Llavors, com també ens agraden molt diverses de les seves obres, des del Metal Gear, Death Stranding, Snatcher, que bo que és. I vam dir, pues, pa'lante.
3: Sí.
1: Sí, i jo crec que també arriba el punt aquest de... A part d'aquí és com bastant bé melo d'un tio, perquè el tio, la cosa és que firma molts cops. O sigui, ell quan fa alguna cosa et fa saber que ha sigut ell. Perquè a tots els crèdits, diversos cops, tu comences a jugar i un videojoc digi per Hideo Kojima. Comences a jugar, primers crèdits, un altre cop, ho posa a tot arreu. I a mi això em fa també molta gràcia, que és un tio molt autor, no? En plan, tio, és meu, i ho vull dir. I també és veritat que, a part de la broma, és un tio que respectem molt i que ens agrada, i que crec que també té aquest punt de... Ell ho fa des del seu gènere, no?, dels videojocs o el cinema, depèn de com ho miris, però al final tracta preocupacions molt humanes. Des de... T'està parlant d'una història com supercomplexa, com a Death Stranding, que hi ha milions de trames passant i són molt rares i tal, però al final t'està parlant d'ansietats molt normals i de la nostra època, com el tema del por, de la preocupació amb el tema de la intel·ligència artificial i com pot acabar això, i això el tio ho porta parlant des d'abans de que fos la nostra realitat. I a mi em sembla molt curiós com que hem acabat vivint una mica a una distopia escrita per Hideo Kojima, cosa que, bueno, no és agradable de viure-hi, però també és xulo veure un autor que porta tants anys captant aquestes preocupacions i fent-les d'una manera tan sutil i tan xula.
0: Molt bé, escoltem un tercer tema i després ens toqueu uns quants en directe.
3: Vinga,
0: quin escoltem ara?
3: Ara escolls tu, Arnau.
4: Terrorista emocional, no?
3: Terrorista emocional, sí.
0: Què té d'interessant aquesta cançó?
4: Uf! Aquesta cançó en un principi eren dues cançons separades. Tota la primera secció, i hi havia un pensament de que és l'interludi, i sí, després que la segona part fos una segona cançó.
3: Sí, a la primera pissarra era cançó 2 més cançó 3. Ens vam haver d'inventar el mes aquest, i realment la durada era prou bona perquè fos un mateix tema. I sí, llavors es va juntar i, bueno, la història és una història real.
1: Sí.
3: És una història de Merge.
1: Sí, és una història d'adolescent meva, a mi m'agrada una noia del meu institut, i no em feia ni cas, ni de broma. I, clar, nosaltres un dia ens vam donar un petó a les escales d'un col·lega, que és un Max, i després d'aquell estiu se'n van a viure a Anglaterra i no em va dir res. I a mi això em va sentar fatal. I llavors, clar, vaig dir, pues ara amb 27 anys anem a escriure sobre una cosa que et va passar amb 17 anys, clar que sí, gestionant. Que ara ja, òbviament, és graciós, però vaig trobar que, clar, com no he tingut com moltes ruptures amoroses, pues utilitzo les d'adolescent, que també et peguen molt fort.
4: Sí. I a nivell d'harmonia és una cançó bastant interessant en la construcció d'acords que fa servir, i com crec que la van plantejar una mica com el so de Henshin, almenys des de la visualització de quan la vam composar, perquè hi ha bona part de la cançó que va ser des dels inicis, és realment la cançó 2 i 3 que vam fer, i hi ha com un joc de no repetir gaires patrons, fer servir harmonies amb l'escala major per crear nous acords, i com sonar familiar però a la vegada sonar diferent que altres cançons del gènere, i per això crec que és una cançó super, super interessant en tot el empaque que té.
0: Doncs escoltem Terrorista Emocional de Henshin aquí a Moure Soroll.

0: Vale, doncs res, ara tocarem una cançó. Quina?
1: Sí, Man 11?
2: 9 de novembre.
0: 9 de novembre, sí.
1: És que la diem així dintre de la banda.
2: 9 de l'11, és el 9 de l'11.
0: 9 de l'11, 9 de l'11.

0: Molt bé.
1: Ara tocarem...
0: Terrorista emocional?
1: Terrorista emocional mateix.
2: Versió acústica.
1: Versió acústica.
0: Sí.

0: I res, això ha sigut.
1: Doncs moltes gràcies per tocar-nos a aquests tres temes. Un plaer que ho feu en directe i penso que han sonat molt bé.
2: Gràcies.
3: Merci. Gràcies.
1: Bé, ens queden 10 minuts, menys, però encara podem parlar d'alguna cosa més. La portada d'aquest primer disc de Henshin presenta una composició amb algunes fotografies, un dibuix i moltes flors acompanyant, crec que són flors,
0: sí,
1: el nom de la banda i el títol del disc. Qui ha creat aquest disseny? Imagino que tu.
0: Jo, sí.
1: I explica'ns una mica com, què volies transmetre.
0: Doncs, bueno, aquest disseny el vaig crear jo, però el tema gràfic l'ha fet el Sam, de fet, i les floretes d'aquestes són asteriscos.
3: Sí,
0: està bastant divertit.
3: Jo vaig fer vaig escollir la tipografia que utilitzaríem i vaig fer el logo en si de Henshin. Llavors, igual que la tipografia és simplement un contorn que segueix la lletra, és un asterisc amb un contorn que segueix la lletra, però sí que té aquest aspecte de flor i vam voler seguir-ho i utilitzar diferents composicions de colors com per això, sí, tal qual.
0: I rei, per la portada, doncs la veritat és que teníem algunes fotos i però no sabíem si volíem fer una portada d'una fotografia sencera i hem dit, bueno, jo tenia, de fet, aquest dibuix era un estudi de composició que tenia jo per allà a l'iPad fet de a saber quan, però em va semblar maco i no sé, era com un paisatge, bueno, ni un paisatge, era un sketch de lo que tenia que ser un paisatge i vaig dir, hòstia, però és que quedarà molt guai. I la part blanca del costat del que té és, m'he fixat molt a les edicions japoneses dels CDs i dels vinils, tenen un cinturonet de paper que això els col·leccionistes ho busquen molt, però compositivament queda molt bé. I vaig dir, bueno, per què no imitem això, però en comptes de fer el cinturó en paper i tal, ho fiquem a la portada com a disseny i quedarà xulo. També és veritat que tot el tema de volíem fer la música en físic, perquè que és una cosa molt xula, sí, el que parlem abans de no tenir res prop i tal, doncs el disc el pots tenir i és teu, i si el dia que mori Spotify, doncs això és teu i ho tens tu. I pots fer amb ell el que vulguis. Sí. Però ens feia il·lusió tot el tema de dissenyar doncs, un objecte físic amb la nostra música. I una cosa que m'agrada molt és que el disc en si té una fotografia del camp de Marina, que és on vivíem els meus pares, que és un camp de futbol que té com unes... Bueno, és el cel, és el camp de Marina, però mira cap a dalt, cap al cel, i té com una estructura de metall i tal, i que és xulo que estigui a la galleta del disc.
3: Sí.
0: Perquè a mi almenys m'agrada que quan totes les peces d'un objecte estan dissenyades.
3: Sí. També per la portada volíem... La primera idea sí que era fer foto, i volíem una foto de nosaltres en un, o sigui, un dia com molt lluminós, però sol radiant, prat verd i cel blau. Vam arribar a la localització, era un puto secarral, rotllo, no hi havia ni una brizna de hierba.
0: Sí,
3: i se'ns va anar la llum en 45 minuts. Llavors, les fotos que van sortir, gràcies a la nostra amiga Andrea, van sortir molt bé.
0: Sí, l'Andrea Carilla, que ens ha fet totes les fotos que tenim de la banda, ens les ha fet ella i les fa superbé.
3: Controla ella, perquè realment va ser un puto desastre.
4: Sí, sí. Era...
0: sí, això sí que ho vaig localitzar jo i jo prometo que el dia que vaig anar hi havia gespa a Vallvidrera, ¿vale? I jo que he sigut l'únic cop que he anat a Vallvidrera ja estava sec.
3: Heavy desierto, vam arribar. O sigui, sí, no. Però bueno, es va semblar increïble, la veritat. Sí. M'agrada més aquest resultat final que la idea original i la il·lustració és xulíssima. Rollo, no sé, està molt guai.
1: Bé, aquest disc és autoproduït, si no m'equivoco.
3: Sí, sí.
1: Amb el nom en japonès i el títol de disseny japonès, no he pensat que alguna discogràfica japonesa us tiri la canya?
3: Tant de bo. De fet, anem, la Irene i jo, a l'octubre per primer cop a Japó i ens emportarem dos o tres CDs sota la màniga per intentar, si sona la flauta, sí. Com anar a botigues de discos i dir, mira, us deixem un. Si sí, qualsevol cosa... No sé.
0: Què ha fet? N'haurem de fer perquè ara mateix ens queda un. Sí. Ara mateix sí, un disc a la nostra possessió.
4: Sí.
0: I potser bueno, els venen a l'Ultralocal, potser ja n'hi ha algun. Però sí, sí, n'haurem de demanar abans del viatge perquè ens agradaria això. També tirar una mica de canya de com està l'escena per Tòquio. De dir, nosaltres com anem tot un mes, anem a mirar, anem a concerts d'allà, a veure també quin...
4: Sí.
0: La Helio Gabal de Tòquio, pues, qui toca la Helio Gabal de Tòquio, saps? O sigui, tindran això també, no?
3: Claro.
0: I a veure què passa.
1: Bueno, i parlant de tocar, ahir vau estar tocant a la sala Upload. Quins són els pròxims concerts? Bueno, i explica una mica amb qui vau tocar.
3: Doncs vam tocar amb Anna Managuchi.
4: Els màquines.
3: Que ens van... Els màquines. Són majíssims, a part. Ens van contactar la promotora, els Duval.
4: Sí.
3: De que els hi faltava un telonero perquè estan de gira per Europa. Bueno, estaven, perquè la van acabar. I agafar un teloners de

0: cada una de les ciutats, el qual és perfecte, i nosaltres vam ser els de Barcelona.
1: Sí.
0: I són una gent que nosaltres sabíem qui eren, els escoltàvem, han fet bandes sonores de sèries que ens agraden, o sigui, va ser com un tema, va ser molt guai, va ser molt, molt guai.
1: Sí.
0: Va ser un concert, a sobre va sortir prou bé.
1: Sí, sí, sí, va sortir superbé i molt agraït.
2: Sí. I de cara a futur, pues tenim, tornem a la Plot el 10 de juliol pel Festival Entiesados, que serà un quatre bolazos bastant xulos amb els companys de Media Vida, Marina Bajona i Casero. I després, anuncio en primícia, el 24 de juliol estarem a la Vol amb Derby Junior, que quan acabi el programa pujarem el cartell i tot. I res, després què queda? Pues què queda? Cosetes cap a final d'any que estem preparant.
0: Sí.
2: Ja encara no
0: vam dir res. Sortirem de Barna, però... esperem.
1: Sí. Sí.
0: Volem sortir, sí, vam tocar por ahí i alguna cosa més.
1: Sí, sí, sí. I això estem preparant cosetes.
2: Sí.
3: Molt bé. Doncs si voleu, per tancar aquesta xerrada amb vosaltres, podem escoltar una darrera cançó, que a veure si la podem sentir sencera.
0: Som-hi.
3: Quina trieu?
0: Camino a Pamplona.
1: Vinga, sí, Camino a Pamplona.
3: Molt bé. No fa falta explicar res? Algo breu?
1: Algo breu. A mi és una cançó que m'agrada molt cantar-la, perquè em va costar molt cantar-la, perquè era la que des d'un principi cada cop que el desig arribava a Camino a Pamplona i deia, hòstia puta, és que no em surt i no sé cantar així. I al final em va sortir i estic molt orgullosa.
2: Sí, i és la potser més emo clàssica,
1: sí.
2: Tant en les diferents poblacions que es fan servir com el crescendo final, però a la vegada té un toc com molt, molt sugeix d'una bola de so, que en directe també ho treballem molt, de que el punt final de Camino a Pamplona sigui una bola de so que aplasta a l'espectador, a l'oyente.
1: Sí. I de cara al futur es venen coses molt semblants a Camino a Pamplona, així que és una mica cap on va Henshin, cap endavant.
3: Molt bé, doncs Arnau, Irene, Sam, moltes gràcies per venir a Moure Soroll,
0: presentar-nos
3: el vostre projecte i aquestes cançons, i tres en directe, que és tot un luxe. Doncs ens veiem.
0: Ens veiem.
1: Ens veiem, gràcies.
3: Fins aviat.
0: Merci, vagi bé.

Set someone's bottle.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Ei, bam, la ressaca es borra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

nit quan estic amb tu. Digue-m'ho, on soc quan estic amb tu.

지금도

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Radio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny, ben lluny d'aquí, això segur.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
3: Una cosa et dic, ha marxat, i ara què? Que complicat el rotllo de l'amor. Acabaré dedicant-me al ping-pong, segur que m'anirà millor.

0: Joe!
1: Però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo

0: piedras esta señora.
1: Ya que
0: ves, man, de cámara.

0: Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu i també algun ruixat entre el Maresme i la Selva, amb alguna calabruixada, per tant aquesta calamarsa tova en algun moment. També aquesta tarda alguna gotellada, algun floc de neu cap als 800 metres de cota al Prepirineu, les comarques de Girona, també al voltant del Montseny, i aquesta matinada cota de 300-400 metres a Girona, però molt poca neu. Sí que la nevada de l'Alt Pirineu s'anirà intensificant i també anirà fent vent, sobretot a Tarragona i al voltant de l'Empordà, fent que hi hagi molta sensació de fredor. N'estem pendents a la xarxa.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

forma tràgic, catedràtic i oripusques a Institut Oceanogràfic. Batisca, foca, tiusques.

Vols saber el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Pensa pari, fins que no tens a pari, fins que l'amor tens a pari, fins que no tens a pari, fins que l'amor tens a pari. Mare meva, s'acosta un moment de...

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat